0: Comencem una nova entrega de l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de ràdio. Ivan i Sergi Iwanson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de l'Això en sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més... Jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació, eh? Haurem d'esperar
0: sí.
1: dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
2: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
2: Home, tot el que porta 20 i pico anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols, més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou. Jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
2: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
2: DTF Sant Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
2: Entre altres protagonitzada pel David Harbour de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parla, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual. I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original, doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes, la recomano per qui la vulgui veure, no és gaire llarga. Té capítols durant relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No has admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada, ja l'estic.
2: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt
0: ara
1: bé.
0: Ara la Rachel ja ha tingut la nena.
2: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això. Sí, sí.
1: Pues...
2: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, eh? Perquè aquesta temporada...
2: Aquesta temporada i moltes, però
1: jo
2: no passa
1: res. Jo te la puc arribar a comprar fins que marxi Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient que els capítols ja no són
2: la
1: el mateix.
2: La temporada després de que marxi l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'ha agradat.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
2: És la que més m'ha agradat a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí, és que fa el personatge més passant de voltes que jo he vist.
2: Aquest personatge no m'agrada. Però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
2: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No,
2: gràcies,
1: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general. Vull dir,
2: no,
1: la tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pague la pena, ho pague.
2: Sí, és que jo crec que no m'agrada, vull dir, ja ho sabíem que no m'agradaven les sitcoms, he vist una de les que està catalogada com de les tres millors, no m'ha agradat, veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè
0: sí.
1: Jo i Rachel, a veure què se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, bé,
1: no
0: a més
1: puc
0: des del
1: estar
0: principi,
1: gens
0: jo,
1: d'acord.
0: La relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí sí, estic d'acord amb tu. Però
0: Joey i Rachel...
1: Joey i Rachel no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no.
0: Perquè...
1: És que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
0: ja,
1: saps?
0: No sé. Bueno, a mi sí que m'agradi. En
1: bueno,
0: tot cas...
1: Si em deixes, perdó, últim incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
0: ¡Hombre! Buah, vaya sèrie, també t'he dit.
1: La última temporada
2: que me fico jo mirar-la,
1: és la cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
0: Sí,
2: com
0: sí.
2: És que mires Lo Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies, un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No? No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco.
2: Home, Los Hombres de Paco, quan se'n va amb el lo del dimoni i l'inferri, així,
0: també és una miqueta...
1: Sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La desena, perquè...
1: No, la desena és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, clar.
2: Però...
0: Uf, però allò encara...
2: Això és una altra sèrie.
1: Però allò... com a mínim ho anul·la, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
2: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de l'hotel.
0: Sí, bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torne a tocar estrenes, en aquest cas la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
3: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
2: Estem parlant de quina guerra civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
2: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No. No fa pinta.
2: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de guerra civil, ja us aviso.
0: Ah,
2: vale?
0: Sí?
2: Ja
0: ah,
2: està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, guerra civil espanyola o...?
2: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, vinga, doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere? Advertirle. A usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
5: Usted sabe cosas que no debería.
4: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Sí. Tiramilles, Sergi.
2: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol, de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. Prime Video fa un parell d'anys, deu fer ja, va fer la primera temporada adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord? Uh-huh. De qualsevol novel·la negra, Hobbies Keuskerian i Vicky Luengo, que han enllaçat la promo del Ser Querido del Javier Bardem i del Toro Goyen amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado, jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
2: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acotacions, Hobbits que querien, amb aquesta sèrie?
2: De fet, et diré que... Bueno, és per allò que va dir, eh?
1: Sí, sí.
2: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre. Sí.
0: Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: told us what happened to the ship. Whatever happened, it knocked us off course.
1: Where's the captain? Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
2: La trama segueix la tripulació restant d'una nau espacial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
3: Interessant, això,
2: la veritat és que sí, t'he de dir. Sí, sí, sí.
3: I
2: sí.
3: Això que tu no ets de gaire de ciència-ficció,
2: no,
3: eh?
2: No, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de les brujas.
4: Says here in your record you have anger issues.
5: Stop talking! What just happened?
6: Welcome to Coven Academy.
7: So insecure, I think.
8: Being a witch is about sisterhood.
9: I'm over this teenage thing.
10: You ready to get in some real trouble?
8: As a coven, you can be unstoppable.
11: If I were a vampire, you'd be dead.
12: God! It's brutal out here.
2: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrentar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Versió bruja, no?
3: Home, home.
2: A veure, les portes de l'internado, pues...
3: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
2: No?
3: No.
2: És més adolescentoide.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: A veure, HBO Max, el sí. Que arriba és Kill Jackie.
13: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.

0: something I thought was far behind looks like it found me.
1: Jackie, what is happening?
0: Someone hired the Seven Demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
1: Fuck off, I didn't sign up for this.
0: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
2: Where is Jackie Bryce?
1: This is fucking insane.
3: You might be right about that.
4: Doncs Jackie Bryce porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí, i letal, al descobrir que els Set Dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. Això, la Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els Set Dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
5: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpte.
4: Sí,
5: titular. Punt. Sí. Següent sèrie.
4: Sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
5: Ay.
6: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan mala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
7: ¿Archie? Hoy te ves del culo.
6: Puedo oler tu sangre.
7: ¿Qué?
6: Que nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
7: Hay algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
6: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
7: ¿Qué se te antoja?
8: ¿Y qué?
7: ¿No quieres limón o algo?
4: Entre ser adolescent i ser adolescent zombi créixer mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
5: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també no ve una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu. Era espanyola, sortia la Mariana Alterio, era protagonista, així us dono pistes. I anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia... Yeah. O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i, clar, tothom s'ha deixat anar. De totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món, i resulta que no s'ha acabat.
4: Pues,
5: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
4: Vale, perfecte. Doncs a Calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
9: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
10: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable... Entonces hará algo estúpido.
11: ¿Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos?
10: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
11: Ni de su humor.
12: ¿Podemos hablar un segundo?
10: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
12: Yo...
10: ¡Stop! Eso ha sido un segundo.
11: Inspectora Marló, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
4: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marló destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
5: En fin.
4: Així es diu la sèrie.
5: Així es diu la sèrie. Són 6 capítolets de 40 minuts cadascun. Vull dir que és fàcil de mirar.
4: Sí, sí, sí. Vinga, més coses. A Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
13: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
14: ¡Papá! No, pero hay un límite.
13: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
15: ¿Quién te crees que eres?
8: ¡Son asesinos! ¿No lo entiendes? ¿Cómo puedes?
14: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
13: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
15: Ya lo sé.
16: ¿Papá? ¿Por qué defiendes a un violador?
17: John no estaba disfrutando.
15: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
17: No sé qué decir.
13: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso, precisamente, vienen a nosotros.
4: El peso de la justícia sentint-se en la polida superfície dels bufets d'advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'ambició i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientada en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu.
5: Bueno.
4: O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc, és veritat, o sigui, pot no avorrir-te, però vale. Tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant, ja la dels advocats, llavors, bueno, però pot no avorrir-te.
5: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en Los Cristal en TV.
4: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolm, saps?
5: Sí, sí.
4: A Netflix arriba, això sí que fa una vida de mandra.
5: Vinga, va, som-hi.
4: El círculo.
18: Cuatro corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
19: Pásame otros dos de nopal sin grasa.
20: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
21: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
22: ¿Qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
23: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
4: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de quatre amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar.
5: Vale. Sinopsis Netflix.
4: Sí. I la següent de Netflix.
5: Venga,
4: machos de verdad.
24: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
25: ¿Qué haces? Tomas apuntes.
26: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
27: Roberta es el nuevo director de programas.
28: Directora.
27: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad.
29: Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
28: Abramos la relación.
29: ¿Perdona?
28: Tenemos que experimentar.
29: Me encuentro mal. Estoy fatal.
28: ¿Sabes cuánto hace que no...?
29: 5 semanas.
28: 5 meses.
29: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
28: ¡Tú solo tienes bajos! Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder. En teoría podemos acostarnos ya mismo.
30: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
28: ¿Qué es, un juguete sexual? ¡Oh!
31: ¿Pero qué es ese ruido?
28: Está llamando a la abuela loca.
4: A Luigi ha perdut la libido, Máximo hasta el paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
5: Pues bueno. Hi ha alguna raó per aquí a Espanya que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? Jo. No dic l'original, dic la italiana.
4: Ja. No sé.
5: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
4: S'entén.
5: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
4: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
5: Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco o m'equivoco.
4: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La Wanda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per és la que és per motiu pel qual recorre als seus cosins, la Mary James Kinsey, i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
5: Pues no, però perdona, no és la del...
4: Ah, no?
5: No és la del tren, no és la del tren. Va sobre això, sobre també... mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
4: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
5: venga,
4: dies... Vinga, va.
5: Més, més.
4: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romanç, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare de Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament tira de cada tonteria.
5: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar de...
4: Ui, no, ja.
5: A veure què ha tret Netflix aquesta setmana.
4: Ja,
5: entens?
4: Ja. Que ho entenc. Que no, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas. I met a man who managed to grow homunculus. The little people in jars. Excuse me, you sell buckets? Buckets? No. I'm always wondering what he's up to in that shed of his. Are you two an item? No! You can ask them questions about the future. They will always answer with the truth. What are you going to ask them? És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit, i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com? Ah,
5: vale.
4: Bueno, clar.
5: Perquè ells ho tenen gratis, perquè la tele pública no entenc jo.
4: Exacte. El que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
5: Correcte.
4: Si voleu saber de què va...
5: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
4: Sí.
5: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així neu nets, la gaudiu més.
4: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
0: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
1: Hi, I'm Sue, by the way.
2: Hi.
1: That's a really nice dress.
2: Thanks. I made it.
0: Sure did, didn't you?
2: So what do we do?
1: Oh, so this is your first day, like, ever?
2: I was schooled at home. Till today, I mean.
1: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
2: I used to dream about this.
4: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig, i després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública, la Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'aire de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
5: Sí.
4: Arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
5: Sí.
4: No?
5: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè sí. Ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no era una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
4: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo. Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la unitat central de reds de xarxes d'immigració il·legal i falsedats documentals, i la seva companya Carmen Osés intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
5: Aquesta és dura, eh? Sí. Aquesta?
4: Aquesta és dura.
5: Sí, te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76 que està basada, evidentment, en la mateixa novel·la de Stephen King.
4: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina amb quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime, el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
5: Un altre spin-off de Yellowstone?
4: Sí.
5: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palant.
4: Sí? Sí, doncs sí. Mira, en aquest cas, superfan. Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy Seal per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però... Oye, tu.
5: Vinga, va, la segona de Fúria.
4: HBO, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Clàudia Sales i Anna Torrent.
5: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
4: La veritat és que sí.
5: Era xula, Fúria. Sí? Jo recordo que va tenir... Sí, sí, jo crec que va tenir bones crítiques. Vamos, recordo que la gent parlava bé en el seu moment. Lo que passa és que, clar... Passa allò de que fa temps, ja. Ja de la primera temporada.
4: Ja. A Netflix arriba La Xispa de l'Amor, l'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona, sí? Amb una bateria.
5: Vaja,
4: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgeixen les xispes... O sigui,
5: Perdó.
4: Això hauria d'estar prohibit.
5: Netflix, és
4: Netflix,
5: clar.
4: Netflix, per favor... Pues que a Netflix no es quede aquí, perquè també arriba aquell. Els actors Javier Morgan i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava amb Los Hombres de Paco, no fan això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
5: Bueno, però per què, escolta?
4: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo, Blanca Suárez no va fer una peli d'una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
5: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
4: No sé,
5: vale,
4: és que
5: bueno,
4: jo em sembla que sí.
5: Pepa Nior de Manolo Caro, ve que aquí pel repartiment no pot estar malament, no?
4: Natàlia Varela.
5: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
4: Sí, sí, no ho sé. A veure,
5: i Rafael confiem... és una figura important.
4: Sí, que no et dic que no, que no et dic que no. Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner... Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
5: Adeu.
4: Fins aquí l'Això van Sèrie, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts de nou al Col·lectius en xarxa. Com estàs, Lluís?
2: Molt bé, Manel. I tu, què tal?
1: Molt bé. Hem trigat, fixa't, dos episodis per tornar a parlar de sexe en aquest programa.
2: Bueno.
1: És a dir, anem molt ràpids. Creiem etapes molt ràpids aquí,
2: sí. Sí,
1: però
2: sí.
1: Està molt bé perquè aquí passem d'una setmana a estar com molt enfadats i molt indignats, no?
2: Sí.
1: A de cop parlar de la passió, l'amor... Som així.
2: La consciència.
1: La consciència.
2: Sí, total.
1: Bueno, és perfecte.
2: A veure.
1: És perfecte. Bueno, jo crec que és una
2: ja
1: mica...
2: Ja coneixen, no?
1: Exacte. Que és una mica el reflex com és la gent també a casa
2: també,
1: seva.
2: També,
1: no?
2: Total.
1: Sí, tenim dies que anem com molt esperats i altres dies doncs, que ens posem com més introspectius.
2: Exacte.
1: No? Està molt bé,
2: sí,
1: això.
2: Sí, està molt bé.
1: Avui, com dèiem, us hem donat pistes. Vivim, dèiem, la sexualitat envoltats de missatges, expectatives i models que sovint ens diuen com hauríem de viure el nostre cos, el desig o el plaer, però què passa quan deixem de pensar en el sexe com una qüestió de rendiment i comencem a posar el focus en allò que sentim? Per tant, quan deixa de ser una competició, no?
2: Mm-hmm.
1: I quan deixem enrere una mica les expectatives que hi han posades, no? O el voler-nos comparar amb la resta, que
2: quan
1: això és una cosa
2: llistes,
1: important. Quan deixem
2: no?
1: de fer llistes...
2: De dir, em porto 3, em porto 5, em porto 10...
1: Total. I quan, que jo crec que això és una cosa important i que encara, fixa't, mira el que et diré. Mira la persona que ara et mencionaré en aquest programa.
2: Què?
1: Quan encara hi ha gent que té com a referent a Bertín Osborne,
2: yeah.
1: Es compara amb la carrera de rànquings de dones que confirma haver estat aquell senyor. Clar,
2: si
1: llavors
2: no
1: qualsevol persona de classe mitjana... Clar, però una persona de classe mitjana deu pensar, jo no he viscut les aventures que ha viscut Bertín Osborne. No?
2: Bueno, ni cal.
1: Ni cal. Ni crec que el propi Bertín Osborne les hagi viscut. Això és una altra cosa.
2: És una altra cosa.
1: No, però clar, ens posem unes expectatives tan altes, no? I ens envoltem de tot un seguit de creences que potser no són ni reals, aquestes creences. Ara en parlarem també amb el nostre convidat, perquè avui hem convidat el Javier Sotomayor, ara el presentarem, ell és terapeuta sexual i de parella i autor d'aquest llibre que avui ens ha vingut a presentar, que ara ell mateix ens presentarà i, a més, té molt bona pinta, perquè l'hem pogut nosaltres veure. I amb ell volem parlar doncs, una mica això, sobre el desig, els límits, el plaer, una mica també les falses creences i una mica aquelles càrregues que ens posem no a sobre i que després segurament si rasquem una mica veiem que són del tot innecessàries però que ja portem no, de fàbrica.
2: Exacte.
1: Per tant, és interessant. Tu, Lluís, ja has pres algunes notes. He vist
2: sí.
1: que anaves apuntant. Si tinc ja algunes coses per preguntar-li al Javier Sotomayor. Per tant, anem per feina.
2: Vinga,
1: no, va. Avui, al Col·lectius en xarxa, habitar el teu cos.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I, de fet, avui hem portat unes dades abans de parlar del llibre, però, si et sembla, saludem ja el Javier, perquè així també sí. les pot comentar amb nosaltres. Javier Sotomayor, com estàs? Benvingut.
3: Bien, bien, gracias por la invitación. Nuevamente volver aquí es un placer.
1: Escolta, ara parlarem del llibre, però digues ja el títol del llibre perquè així la gent ja es queda amb el concepte aquest durant la mitja hora de programa.
3: Así es, Sex Journal Marica.
1: Molt bé.
3: Más que un libro, es una bitácora sensorial. Es un cuaderno de trabajo, es una hoja de registro. Es un libro que lo vas completando la misma persona.
1: Molt bé. De fet, ja feina, eh? És com un... Ara que venim de l'estiu, seria un bon quadern d'estiu, no? Per prendre nota, per reflexionar, per
2: realment.
1: Pensar... Ara en parlarem, però Javier, volíem que ens acompanyessis des de ja el programa perquè tenim algunes dades clau que sempre ens agrada comentar. Ara veurem perquè dèiem que el 77,2% de la població, que és una xifra molt alta, sigui pel que sigui, es declara satisfeta amb la seva vida sexual, tot i que la xifra ha baixat respecte del 85,8% del 2009. És a dir, Javier, la gent...
2: Optimistes al 2009.
1: Clar, clar, la gent diu que està molt satisfeta amb la seva vida sexual. Aquesta xifra, Javier, ens l'hauríem de creure o no?
3: Bueno, aquí falta un factor, porque cuando hablamos de sexo siempre hablamos desde el ego.
1: Ya.
3: Pero resulta que cuando vamos a un encuentro sexual vamos con emociones, con nervios, con vergüenza, con un tema con la corporalidad y no estamos del todo satisfechos. Entonces, estas cifras habría que ver, siempre hay que poner en un contexto, ¿no?
1: Total. I aquesta, que ara us diré, que el 60,8% de la població no considera que tenir una vida sexual activa sigui necessari per ser feliç, i la idea que sexe i felicitat van obligatòriament de la mà ha perdut per respecte de fa 16 anys.
3: que no considera.
1: Sí.
2: Que no considera.
3: O sea, es muy alto, ¿eh?
1: Es muy alto, yo creo que sí.
3: Porque, claro, pensar que somos seres sexuales, mm-hmm. hemos nacido de un acto sexual y la sexualidad también es parte de nuestra salud mental. Mm-hmm. Cuando tenemos un malestar y no lo abordamos, al final lo metemos bajo la alfombra y va siendo mella y en algún momento va a explotar. Mm-hmm. Por eso que es muy importante.
1: I ara aquesta xifra m'interessa especialment el que em penses perquè el 13,4% de la població afirma haver mantingut relacions sexuals amb persones del mateix sexe en algun moment de la seva vida, s'entén persones que no són declarades com a homosexuals, eh? És a dir, aquesta gent queda fora, el 13,4% de la població.
2: Els valents.
1: Exacte.
2: Els valents.
1: El 13% aquest claro, no, que està sostenint...
3: Esto es muy poco, ¿no?
1: Es
3: estos,
1: muy poc.
3: Los que han sacado, estos son los que han alzado la voz,
1: claro,
3: yo creo.
1: Però són molt pocs realment, no? Ben
2: per
1: ells, però realment són pocs, Javier.
3: Sí, en realidad, la gente, la población, somos bisexuales. Uh-huh. Lo que pasa es que en esta escala de bisexualidad van a haber personas que van a tender quizás a un 99% de heterosexualidad y un 1% de homosexualidad, o a la inversa. Y luego están los 100% puro, pero también hay gente que se va desplazando. Que no es, esto, la bisexualidad, no es 50 y 50. Uh-huh. A veces la entendemos,
1: eso es importante, ¿eh?
3: Muchas veces sí, sí. la entendemos así, como que el 50%, si una persona que es bisexual tiene un 50% de atracción hacia hombres y un 50% de atracción hacia mujeres, no es tanto, esto va variando, ¿eh?
2: Yo creo que això ho expliquem poc, ¿eh? Perquè parles amb la gent i la gent té aquesta idea i costa molt, jo, bueno, és que m'he trobat amb unes converses aquest estiu que anaven cap aquí, no? Costa molt fer entendre que a més fluctues al llarg de la teva vida, no? I que no, i que quan ho assumeixes i estàs tranquil·la amb això o tranquil·la, pues aferrar-se a aquesta etiqueta, que a vegades l'etiqueta sense voler ens porta a aquest percentatge tan equilibrat, ostres, tant de bo tot fos tan equilibrat, no? Però és que al final res ho és.
3: Sí, i si pensamos el deseo sexual como parte de la respuesta sexual humana, se tiene tres variaciones. Una variación, van a haber personas que su deseo se incrementa con personas que les son atractivas.
1: D'acord.
3: Entonces, aquí va a haber gente que... Personas de su mismo sexo quizás van a tener una cierta represión por un tema de la presión social. Luego están las personas que su deseo se activa con una persona querida, deseada, cuando hay un vínculo afectivo.
1: Vale.
3: Y luego está el autodeseo, la autoerótica. Entonces yo creo que aquí hay un porcentaje de personas que por la imposición social que el mundo dice que debemos ser heterosexuales, yo creo que está hay una cierta represión.
2: Uh-huh. I a més, perdoneu-me, quan veus aquests comptes d'Instagram, no, o de TikTok, d'entrenadors de fitness, t'adones que ells estan fent un acting, però no l'estan fent per les dones, l'estan fent pels homes heterosexuals que els segueixen,
1: sí.
2: que tenen un desig d'evolució cap aquí, en el seu evolució, enteneu-me, de crear aquest cos, no?
1: Uh-huh.
2: I aquí hi ha una relació, com deia ell, d'agradar-se, no? De trobar aquí un erotisme que està molt camuflat i, sobretot, jo crec que està com molt desactivat per cànon social, ¿no?
3: Sí, aquí está tal cual, está la activación del deseo por una persona que es atractiva, luego está lo del vínculo, y lo del vínculo también es interesante porque hay muchas personas que ahí entran en su conflicto moral, porque si seguramente el entorno le ha dicho que deben ser heterosexuales, se dan cuenta que tienen afecto, y tienen afecto por otro hombre, y que esto es parte de la naturaleza humana también. Pensar que el mundo nos dijo que no podíamos tener ni afecto por un hombre ni deseo por un hombre.
1: Uh-huh. Home, jo crec que més enllà de l'orientació sexual, que un home heterosexual sàpiga veure, o una dona heterosexual sàpiga veure atractiva, no?, una altra persona del seu mateix gènere, a mi això em sembla interessantíssim, qui ho ha aconseguit fer aquest exercici i ho ha aconseguit, no, Javier? Una mica pel que deies al principi, no?, que al final, sigui quina sigui la teva orientació, al final tothom té ulls, no? És a dir, que una persona et resulti atractiva no vol dir que acabis tenint sexe amb aquella persona, no? És a dir, que sàpigues veure-li l'atractiu a l'altre, això jo crec que és una virtut molt interessant, que no tinguis el prejudici d'acceptar que aquella persona et resulta atractiva o t'agrada o et sembla guapa, no?
3: Sí, i aquí en el libro también hablo un poco de la bisexualidad, porque son la parte que está muy oculta, que no se considera, y es una invitación a que las los hombres que sienten atracción, que puedan cuestionar ese deseo, que puedan cuestionar qué es lo que sienten y que puedan llevar un registro también de tener más presencia al final en los encuentros sexuales. Porque lo que decía, cuando hablamos del sexo desde el ego. Uh-huh. Desde he estado con tantas personas, he estado con tal, pero en realidad lo que nos ocurre es que todos somos seres vulnerables, todos vamos a un encuentro sexual con ciertas emociones, pero lo que no hablamos muchas veces es desde la presencia y desde los cuidados. Mm. Y desde ahí va Sex Journal Marica, de cómo prestar esta atención a la presencia y cómo nos cuidamos en un encuentro sexual.
1: Molt bé. Doncs escolta, anem a parlar del llibre, d'aquesta guia pràctica, perquè tenim moltes coses encara per comentar amb el nostre convidat, el Javier Sotomayor.
0: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: Javier, que ja convidem a tothom a anar a buscar aquest llibre. M'explicaves fora de micros que la primera tirada ja està gairebé esgotada, per tant, ja estàs començant a produir la segona tirada del llibre. Per tant, ha tingut una molt bona acollida, no, d'entrada?
3: Así es. El lanzamiento fue hace muy poco en Barcelona, lo hice en el centro LGTBI, pero si bien la venta del libro como tal comencé en junio, pues ya se están acabando los ejemplares. Tengo que volver a hacer una nueva tirada, una segunda edición. Así que voy muy contento con esto.
1: Uh-huh. Què et porta a fer aquest llibre? És veritat que tu fas teràpies amb parelles, amb gent del col·lectiu, però què et porta a plasmar-ho tot aquí i reunir-ho en aquest llibre que ens dona feina? És a dir, que té completables a l'interior. Què et porta a reunir-ho tot en aquest llibre?
3: Bueno, mi trabajo viene de cómo recuperar la sexualidad después del uso de la sustancia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la sustancia lo que hacen es, estamos secuestrados por el cerebro, nos quedamos mucho en la mente y nos falta bajar al cuerpo. Entonces, este libro, este bitácora sensorial, va de cómo a través de los ejercicios sensoriales puedo bajar al cuerpo, sobre todo ante esta presión que existe del entorno de la sexualidad desde el rendimiento. Uh-huh. Entonces esto nace desde la clínica, desde la consulta, desde los ejercicios que les daba a los propios clientes, pacientes, que veo en sesiones, y me dije cómo tenerlo compilado en un solo documento, en un solo texto, y también qué pasa con las personas que no podían tener acceso a la terapia.
2: Claro.
3: Que fuera una herramienta para que pueda trabajar y desarrollar en casa o con sus terapeutas, porque también es una herramienta de trabajo para terapeutas.
1: Molt bé.
2: Molt complet. Nosaltres vam acabar la temporada parlant amb Carlos d'Espacio Faro, que ja m'has dit que us coneixeu.
3: Carlos Rubio,
2: amic, que ell també parlava del sexe o de la teràpia després de les substàncies, no? I de com és necessària una reeducació de la consciència del propi cos i del propi desig. És el que trobarem aquí, aquest camí, aquesta guia, aquesta crossa per trobar aquest camí?
3: Sí, si bien el libro no está pensado para usuarios de Chemsex, uh-huh, es muy amplio para todo el mundo. Sí tiene un apartado de Chemsex,

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de EBBO Sound Machine. I és aquesta banda que des de Londres lidera aquesta cantant nascuda a Nigèria, Eno Williams. Alhora també el guitarrista Alfred Bannerman des de Ghana o el percussionista Afla Saki, que també hem sentit en solitari aquí al programa. EBBO Sound Machine, que de fet ja des de fa uns quants anys, aquest és el seu sisè disc, van començar el 2010 i des del 2014 doncs van publicant discos. Potser els més coneguts han estat ara, venint cap aquí al passat 2024, Pull the Rope, Estira la corda. Però doncs aquest que acaben de publicar aquest mateix setembre, Chopping Mountain, doncs és el que, amb el que comencem avui. De fet, doncs el disc es diu així, Chopping Mountain, i el tema que hem sentit, Menso, i aquest altre en el qual col·labora Dele Sosimi, Give Me Peace.

Wow. Give me peace. Give me freedom. Give me love. With a kiss.

Give me love, love, with a kiss.

Y'all.

disc de EBBO Sound Machine, i podríem definir aquesta música d'alguna manera com una barreja de la música africana, de l'afrobeat i també del drum and bass dels anys 90. Per tant, un afrofunk electrònic, doncs això, amb ingredients de diferents ritmes africans. EBBO Sound Machine, amb Eno Williams, i en aquest cas l'única col·laboració d'aquest darrer disc, la de Dele Sosimi. Anem a buscar un tema anterior, són dos discos endarrere, i EBBO Sound Machine ho van petar amb aquest Electricity.

La nostra descoberta aquesta setmana és ben especial i ben esperada. És el nou disc de Raúl Rodríguez, en aquest cas acompanyant a Ratger, Ratgeri, el mestre de la balija, que és aquesta arpa tubular de Madagascar. Un músic, doncs, increïble, que porta tota la vida fent aquesta música especial de Madagascar i que és un antropòleg, un etnomusicòleg com Raúl Rodríguez, doncs, que el busca per fer aquest disc. Mandi bé. N'hem sentit un primer tema que, doncs, té un nom complicat, té un nom, diguem-ne, que de Madagascar es diu Afinda Findau. Bé, Raúl Rodríguez i Ratger, i és un disc meravellós. De fet, Raúl Rodríguez, que porta anys treballant amb el tres i buscant les connexions entre el son cubano i el flamenc, per tant, a una banda i a l'altra de l'oceà, en aquest cas se'n va a l'oceà Pacífic, a la gran illa de Madagascar, per buscar aquesta connexió amb Ratger. I sobretot això, que és tarpa tubular, que és un instrument increïble, que l'hem sentit aquí al programa diverses vegades, ja sigui amb Ratger o ja sigui també amb ell mateix, però formant part d'aquell trio que van fer Balaké Sissoko i Idris El Malumi. Això és aquell, es deia 3MA, perquè era Madagascar, Mali i Marroc. Bé, d'això és el que ja havíem sentit. Ara estem escoltant els singles que s'han publicat d'aquest disc de Ratger i Raúl Rodríguez. De fet, tots dos seran al Jamboree. Això serà aviat, relativament aviat, el 25 d'octubre. I, doncs, amb dos passis i, sobretot, doncs, això, la possibilitat de veure de molt a prop aquests dos músics fent aquesta música. Madagascar, avui, al Mixtures amb Raúl Rodríguez. Mandi bé.

Rutger i Raúl Rodríguez, amb aquest disc que ajunta el tres flamenco amb la valija de Madagascar. De fet, és un projecte que va néixer ja fa temps, el 2019, a través d'una setmana flamenca a Madagascar, organitzada pel consolat a Antananarivo, la capital de Madagascar. Allà es van trobar doncs Raúl Rodríguez i Rutger i van començar a teixir el que ara és aquest disc. Bé, tenim una segona descoberta també protagonitzada per un veterà músic d'aquest estat espanyol com és Antonio Arias, baixista, cantant i líder de Lagartija Nik, que es va apuntar amb els ulls clucs a l'aventura amb Enrique Morente, l'aventura de Omega, doncs també porta anys treballant amb un projecte que en diu El Mapa del Trance. I en aquest Mapa del Trance, o Maplit, doncs té una importància cabdal la música nahua. La música nahua del Marroc, i ell, doncs, des de 2018, que treballant i investigant, per tant, totes dues descobertes tenen en comú aquesta inquietud i d'aquesta, doncs, investigació i descoberta de les connexions de la música. Per tant, Antonio Arias, investigant en la música nahua al Marroc, n'ha fet un projecte, acaba d'editar un disc i que també acaba d'estar present al mercat de la música viva de Vic. Mablit, Mapa del Trance, i aquest tema, Boabdil el Chico.

Boabdil, el darrer rei moro a Granada. I en aquest tema hem sentit, evidentment, Antonio Arias, però també, si l'heu descobert, la veu de Miguel Ríos. I alhora també, qui és el col·laborador amb Antonio Arias per fer realitat aquest disc Mavlid, que és Moncho Rodríguez. De fet, és un disc molt especial, és una molt bona descoberta que doncs ajunta una banda i a l'altra d'aquest estret de Gibraltar que, de fet, protagonitza la portada. Mapa del trance, Antonio Arias. Un altre tema, La Peregrina.

El primer dels concerts recomanats, tot i que ja n'hem recomanat un, el Jamboree amb Raúl Rodríguez i Ratger, però ara el nostre primer concert recomanat és el de Suat Massi i el seu nou disc, que ja hem escoltat aquí al programa, el seu disc de 2026, Zagate, com aquest tema que acabem de sentir. I, de fet, doncs és un disc agosarat, és un disc que, com explica la pròpia promoció del concert, diu, és una veu dolça que fa front al fracàs del món. Zagate, Suat Massi, un disc de folk, de rock i de poesia. Aquest concert tindrà lloc a Perpinyà, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. I val a dir, com hem dit altres vegades, que hi ha un circuit de músiques del món que no arriba mai a l'altra banda dels Pirineus, que es queda, doncs, això, a França. Ja sigui, doncs, música africana o, en aquest cas, aquesta dona, aquesta cantant argelina, que, doncs això, no té programats concerts aquí a l'estat espanyol. Bé, per tant, caldrà anar a Perpinyà. Suat Massi i el seu disc Zagate. Això serà el diumenge, dia 11 d'octubre, a les 6 de la tarda, ja ho hem dit, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. Però tenim encara un altre concert recomanat avui, i és el concert de Eliades Ochoa, a Girona, a l'Auditori de Girona. Si la setmana passada parlàvem de l'aniversari de la publicació del Buena Vista Social Club, doncs ara podem dir que torna Eliades Ochoa a Catalunya. El març va ser a Barcelona i ara, el 12 d'octubre, serà a l'Auditori de Girona. Aquest home, que llavors tenia uns 50 anys, ara ja en té 80, evidentment, i doncs està de gira amb el seu disc que ha publicat ja fa uns dies, El Guajiro. Guajira, que és la música de pagès de Santiago de Cuba i que era la seva aportació a aquell disc del Buena Vista Social Club, a part de la seva relativa joventut davant dels seus companys de disc. Eliades Ochoa a l'Auditori de Girona i del seu disc Guajiro, doncs aquest tema, Se soltó un león, un tema de tota la vida.

0: Eliades Ochoa a Girona, a l'Auditori de Girona. I tenim encara temps per un record, per aquesta secció de records, que un any més és per Jimi Hendrix, que va morir un 18 de setembre, per tant, la setmana passada feia 56 anys de la mort de Hendrix. I, doncs, ara, aquests dies, es publica un nou disc, sempre. Sempre com si tot allò que fes en directe o en estudi hagués estat gravat, que de fet així va ser, ell tenia aquesta obsessió, doncs segueixen apareixent gravacions de Hendrix cada any. En aquest cas, aquest 2026 serà Magic Boy, la gravació d'un concert en directe, evidentment, un concert a Berkeley. I això amb la Jimi Hendrix Experience. Això, doncs, a més, aclareixen que és el first show, o sigui, va ser el primer dels diferents concerts que va fer a Berkeley. Bé, Jimi Hendrix, en el nostre record, sempre. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Voodoo Child.
1: So now we all have to be, we're all in this mess together, we're all living, trying to grow. Little children taking steps here and there from home. And some have big dreams and some of those get killed by all these bullshit old traditional schemes. So that's why we always have to keep our asses together, one kind of way or another, right on together. We got a thing called Voodoo Child, and it won't take too long after a while. Thank you very much for showing up together. Thank you. We'll see you next time. Wait a minute, I'm scared now. This is a new American anthem.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: La salut bucodental és molt important, eh? Lluir unes bones dents per poder mastegar bé i també a nivell estètic, eh? Per tenir un bon somriure. I avui parlarem de prevenció, higiene i també salut bucodental i ho farem amb el Xavier Pont, que és ortodoncista d'arrel Centre Dental. Què tal? Bon dia, Xavier.
4: Bon dia, què tal? Com esteu?
3: Doncs molt bé, contents de que estiguis aquí per començar aquesta secció nova aquí en aquesta temporada al Badalona Matí. A veure, Xavier, cada quan ens hauríem de fer una revisió dental encara que no ens faci mal res?
4: Doncs mínim un cop l'any. Al final és la manera de prevenir, detectar, des de petites coses a grans coses, de forma prematura i, per tant, evitar que es desenvolupin problemes molt més grans.
3: Mm-hmm. Anar fent revisions. Exacte. Almenys un cop al mes.
4: A l'any.
3: Com la ITB.
4: Exacte, correcte.
3: Per què podem tenir un problema important a la boca sense notar cap dolor?
4: Bueno, a vegades el cos ens juga una mala passada, i és que, per exemple, ens trobem en moltes ocasions que hi ha pacients doncs, que tenen una càries bastant gran, que ha arribat a nervi, i la gent relaciona doncs, que si algú arriba a nervi ha de fer dolor. Doncs a vegades ens trobem la situació que això no passa així i quan el pacient es presenta a la consulta simplement per fer una revisió li trobes una sèrie de problemes que no sabia ell o ella que tenien. Aleshores el tractament que hem de plantejar doncs, és complex i és algo que és el que et deia, doncs, si aquesta persona fes revisions un cop l'any doncs moltes d'aquestes coses les podríem evitar.
3: I què és el més important per prevenir problemes? Suposo que una bona higiene, oi, a casa. De quina manera ens hem de raspallar les dents, no? Perquè moltes vegades ho fem malament. Després del raspallat, ens hem de posar aigua o no? Perquè si ens posem aigua, es diu que traiem el fluor, no? Ho fem bé, això?
4: A veure, si volem mantenir una bona higiene bucal, evidentment hem de fer un manteniment a casa. I el manteniment a casa és raspallar-nos 3 cops al dia, matí, migdia i nit, ideal sempre després dels àpats, amb raspall de dents, fil dental i irrigador. Crec que aquestes 3 coses són les eines bàsiques per mantenir una bona higiene. I això ho hem de complementar amb idealment dos higienes anuals a clínica dental.
3: L'irrigador.
4: L'irrigador és com un... És un aparell, és un petit dipòsit d'aigua que té un... Com una... Perquè entenguem com un mànec que treu aigua a pressió amb un xorret molt finet, molt finet, i el que hem de fer és, un cop ens hem raspallat i passat el fil dental, el que fem és tirar aquest xorret d'aigua enfocat a la geniva i anar recorrent tot el contorn de la geniva de totes les dents, tant de la part de fora com de la part de dins. Jo els dic als pacients, quan feu això, és a dir, vosaltres penseu que heu fet la higiene, us heu raspallat bé i heu passat el fil dental, doncs quan utilitzeu aquest irrigador us doneu compte que encara surten més coses. Llavors, si fem aquestes 3 coses, raspallat, fil dental i irrigador, això és quasi immillorable.
3: A nivell interdental és més efectiu el fil o aquests mini raspalls que venen?
4: És que cada cosa té el seu ús. És a dir, el fil dental és el més òptim per a les persones que no tenen cap problema de geniva. Si nosaltres passem un raspall interproximal i tenim un estat de geniva correcte, el que farem serà traumatitzar la geniva, perquè passarem el raspall, encara que sigui el més petit, el micro o el nano, el passarem entre dents i per passar-lo haurem de fer certa força i això repetitivament el que fem és lesionar la geniva. Tenim gent que ha perdut geniva, que se'ls ha generat un petit espai entre dent i dent, i llavors aquí sí que els raspallets interproximals ens funcionen molt bé.
3: I és més efectiu un raspall manual de tota la vida o un elèctric?
4: Bueno, els estudis no determinen que sigui més o menys efectiu un que l'altre. El que determinen és que el raspall elèctric ens permet fer el mateix en menys temps. És a dir, a dia d'avui tots anem amb pressa, tots tenim ganes de fer les coses el més ràpid possible. I la gent, els hi costa estar 3 minuts raspallant-se les dents, que és el temps ideal.
3: Mitja, no?
4: Sí, 2 minuts i mig, 3 minuts. El que diem sempre als nens és que es posa una cançó al mòbil i tot el que duri la cançó raspallant dents. La gent no ho fa amb el raspall manual. Per tant, el raspall elèctric el que fa és com minimitzar una miqueta aquest temps de raspallat i, per tant, és més eficient en quant a qualitat en temps. Però si els dos els utilitzem de forma correcta, l'eficiència és la mateixa.
3: Jo t'explico el meu cas. Jo a vegades, quan vaig al dentista, em diuen... És que és, jo ho faig en manual, i em diuen... Es nota que te raspalles molt fort. Passes moltes vegades i molt fort, se't desgasta. O sigui, la manera de raspallar és de dalt cap a baix o de baix cap a dalt, oi? No és així en
4: horitzontal,
3: oi? Com ens hem de raspallar bé i amb, no amb tanta força i amb un, potser un raspall d'aquestes que hi ha suau, mig i dur, no?
4: Sí, primer el raspall, jo no sé per què existeix el mig i el dur. Penso que només hauria d'existir el suau, perquè hem d'entendre que la geniva és un teixit molt tou i molt sensible. Mm. Aleshores, si nosaltres utilitzem un raspall mig i dur i a sobre en raspallem fort, el que estem fent és fer un mal a la geniva que amb el temps serà irreversible. Aleshores, la recomanació és raspall suau, la pressió que hem de fer nosaltres és molt suau, i com tu bé has dit, ho podem fer de dalt cap a baix, és a dir, de geniva a dent, o bé fent cercles. Que vagin, o sigui, el cercle l'has d'anar fent al voltant de la geniva per anar netejant el que es posa dins de la geniva, perquè la geniva no està enganxada a la dent. Tenim 3 mil·límetres de geniva, que es diu geniva lliure, que allà se'ns posa el menjar. Aleshores, si nosaltres no raspallem i no arribem a netejar la geniva i ens quedem a la part més baixa de la dent, no som capaços d'eliminar tota la brutícia que tenim, i al final això què deriva? Que el pacient et ve i et diu que quan raspalla les dents li sagnen les genives.
3: Precisament que el sagnat de genives és força freqüent. No sé si és normal quan ens raspallem les dents, quan ens hem de preocupar?
4: Quan sagnes. És a dir, no és normal. És a dir, no és normal sagnar. Quan sagnem és perquè hi ha una inflamació a la geniva. I aquesta inflamació l'hem d'analitzar per què s'està produint, o bé perquè el pacient no s'està raspallant bé i hi ha placa acumulada o sarro acumulat, o bé perquè potser s'està començant a desenvolupar doncs alguna infecció pel motiu que sigui, o perquè el pacient pugui tenir una malaltia sistèmica que això li està repercutint a la boca, però diria que el 90% de vegades és per una mala higiene.
3: Sí que existeixen alguns col·lutoris, no?, per reduir aquesta gingivitis, es diu?
4: Sí, exacte. A l'estadi inicial és una gingivitis. Si això no ho tractem i ho mantenim, acabem derivant a una periodontitis.
3: Una malaltia periodontal, no?
4: Que aquí ja estem parlant de que perdem os.
3: Ostres, i es pot perdre dents, peces...
4: Clar, a mesura que... O sigui, la malaltia periodontal està classificada de diferents maneres. Aleshores, tu pots perdre un 25%, un 50%, un 75% d'os. Com menys os vas tenint, la dent tindrà més o menys mobilitat i arribarà un dia que, si això no ho tractem, doncs, evidentment, perdràs dents.
3: Per tant, la higiene és molt important.
4: Bàsica.
3: Xavier, si ens haguessis de donar 3 consells senzills per arribar als 70, 80 anys conservant les nostres pròpies dents naturals, quins serien?
4: És que jo crec que 3 són molts, t'ho resumiria amb un.
3: Amb netejar-nos bé.
4: Netejar-nos bé i visites anuals al dentista per prevenció. Al final, la prevenció és el que et farà que no tinguis problemes i que, per tant, la gent que molts cops et ve diu, bueno, jo amb 70 anys, 80 anys, quan vagi perdent dents, doncs, bueno, ja ho assumiré. No, no, és que hem d'arribar als 70, als 80, als 90, als 100, als que arribi cadascú, amb totes les dents en boca. I això ho aconseguiràs amb higiene, molt bona higiene. I revisions anuals al dentista per arribar no a arribar a punts de perdre os, a tenir càries que se't puguin cada cop destruir més la dent i que requereixin tractaments que al final, a un temps determinat, aquest tractament doncs, ja no serà viable, s'haurà de treure la dent, s'haurà de col·locar un implant... Aleshores, la prevenció és el millor truc que pots tenir per mantenir les dents fins al dia que et moris.
3: Igual que ens cuidem l'alimentació, doncs cuidar també la salut bucodental, que és molt important, eh? Tenir una bona salut bucodental. Però no sé, Xavier, si encara hi ha gent que és reticent d'anar al dentista. Què ens passa? Ens fa por? Tenim por que ens faci mal? Per què creus? Perquè encara hi ha gent que diu, ai, és que ho passo malament, no?
4: Penso que hi ha una... Ve de base. És a dir, penso que a les escoles no se'ls ensenya als nens els mínims. Nosaltres hem proposat molts cops en alguna escola a fer instruccions de higiene, de manteniment, per ajudar els nens a que raspallin millor. Després tens els adults doncs, que encara tenen aquesta psicosis de que el dentista fa mal, de que el dentista és car i que, per tant, doncs, prefereixen evitar anar al dentista per por o per butxaca. Però què passa? Que si tu fas prevenció, un cop l'any, dos cops l'any d'una higiene, probablement el dentista no serà car.
3: Clar.
4: Serà un manteniment anual, que doncs, una higiene mitja et pot costar a les clíniques dentals de 55 a 65 euros, i no crec que això repercuteixi gaire la butxaca de la gent, un mínim un cop l'any. L'ideal serien dos higienes a l'any.
3: El que passa és que si no fem el manteniment, s'acumulen no les incidències, al final ens costa molt més, molt perquè més. Tenim la boca feta un desastre.
4: Exacte.
3: Aquest seria el resum, eh? Ens volem estalviar diners, però al final el que ens pensat que ens pensem que lo barat surt car, no?
4: Exacte.
3: Com diu el... I per acabar, doctor, quin és l'error que veus més sovint a la consulta relacionat amb el tema del qual hem parlat avui?
4: Doncs principalment aquest, doncs que la gent no té un hàbit d'higiene. La gent es pensa que raspallant-se les dents un cop al dia doncs és més que suficient, i no ho és, no ho és. Mínim tres cops, sisplou, mínim tres cops, 2-3 minuts per raspallada, fil dental i irrigador.
3: I que no ens faci mandra, eh?
4: I que no ens faci mandra.
3: Ens posem la nostra cançó que més ens agradi.
4: La preferida.
3: La preferida, i el ritme de la música. Vinga,
4: i anar fent,
3: amb,
4: i ballant.
3: I ballant i anar al ritme. Doncs Xavier Pont, ortodontista, darrer el centre dental, que us poden trobar al carrer de la Creu número 19, a Pompeu Fabra.
4: Això mateix.
3: Gràcies per ser amb nosaltres i ens anirem veient un cop al mes aquí al Badalona Matí.
4: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: I és el moment de parlar de música, de cultura underground i sobretot d'un espai que forma part de la història musical de Badalona. L'antic Estraperlo ha iniciat una nova etapa sota el nom de Sala dos Rombos, amb nous concerts, nous projectes i la voluntat de continuar sent un punt de trobada per a la música en directe a la ciutat. Per conèixer millor aquesta nova etapa, ens acompanyen l'Agustí Daudé i l'Atur García, responsables d'aquesta sala. Molt bon dia.
2: Bon dia.
5: Bon dia.
3: Per començar, què és Dos Rombos i què representa aquesta nova etapa respecte del que havia estat l'Estraperlo?
2: Dos Rombos és un canvi, és una referència, per ser honestos, a una cançó d'una banda de Saragossa que es diu El Niño Gusano, es deia El Niño Gusano, que tenia una cançó que es deia Madame Dos Rombos, i a partir d'aquí li podem donar la lectura que es vulgui, li podem donar la lectura més de la clandestinitat, de la part més madura, la part més oculta de l'underground, un lloc on no veuràs coses que pots veure en altres llocs.
3: Atur.
5: Ajá. Bueno, pues esto es... ¿cómo es? Same, same, but different, ¿no? Es un espacio musical donde, aparte de conciertos, hacemos podcast. Sesiones de cine independiente, y todo tipo de disciplinas culturales, vaya.
3: L'Estraperlo va ser durant molts anys una referència de la música underground, a Badalona. Això canviarà?
2: No.
3: No.
2: De fet, fa 4 anys que estem gestionant hem estat 4 anys gestionant l'Estraperlo, des de l'agost del 2022, i hem cregut que era el moment de canviar d'una manera més clara el model de gestió, però ja portem 4 anys fent-ho amb la mateixa intensitat i amb les mateixes ganes que ho estem fent ara.
3: Per tant, continuaran els concerts, com ara ens explicava l'Atur, sí, també sí, de música underground, però també és ampliar, no, el ventall de propostes culturals, sessions de cinema independent, podcast, no? D'altres, sí, activitats organitzareu?
2: I estem també entrant en col·lectius de DJs. Per exemple, estem fent sessions amb Fem Nois, que és un col·lectiu feminista molt rellevant en l'escena. Estem plantejant sessions amb un altre col·lectiu que es diu Mimesis, que també són molt reconeguts internacionalment. És a dir, ens estem distanciant del que és fer discoteca, entre cometes, per fer sessions que puguem dir que tenen a veure amb la cultura i amb la implicació de l'entitat amb la ciutat, també.
3: I per què ha arribat el moment ara de fer aquest canvi?
2: Ens vam sentir prou madursos com per fer-lo, i prou segurs com per tirar-lo endavant sense tenir el suport o el pes de l'Estraperlo.
3: I, de fet, una sala com aquesta no només és un lloc on tocar, ara ho comentàvem, també és un punt de trobada per a músics, promotors, públic, és el paper que voleu que tingui, no?, Dos Rombos dins d'aquesta escena cultural de Badalona, també el contacte amb aquests col·lectius que ara, sí, que ara comentàvem. És difícil mantenir una sala d'aquestes característiques fora del centre de la capital catalana? El fet d'estar a Badalona és un avantatge o un inconvenient?
2: És un inconvenient. És un inconvenient si el que busques és el públic de Barcelona. El públic de Barcelona sembla que creuar el Llobregat és... Ai, pel Llobregat, el Besòs. Mm. El Llobregat també, però en el nostre cas el Besòs els hi és molt difícil. Sí, i sí. Ens hem de nodrir de públic de Badalona, públic del Maresme, públic dels Vallesos, que aquests sí que tenen menys dificultats per bellugar-se, ja estem més acostumats a moure'ns.
3: Però és important, no?, descentralitzar aquesta oferta cultural de la capital catalana a zones com Badalona.
5: I tanto, innecesario, por supuesto. Mm-hmm. Sí, por supuesto, sí, sí. Piensa que cuando era Extraperlo no, le llamaban Extralejos. O sea que con eso...
3: ¿Ah, sí?
5: Sí, sí, con esto te puedes hacer un poco la idea. Sí.
3: Clar, tot lo que sigui lluny de la capital, no? Una de les vostres intencions també és donar espai a propostes que no tenen cabuda en altres sales, no? Això parlàvem de l'oferta underground. En què us agradaria poder oferir que potser no trobem habitualment altres espais, no? No sé si properament ja teniu... Sembla que hi ha amb Quimi Portet, si no m'equivoco,
2: sí,
3: ja...
2: Sí, el dia 17 d'octubre hi ha el Quimi Portet, que és una manera, una mena de bandera de la sala, és el tercer any que ve. I és una data que es va repetint i crec que seguirà repetint, però no és significatiu de l'underground. Quimi Portet és un personatge molt notori de l'escena musical catalana, però no és representatiu de l'underground, que és el que fem el 90% dels caps de setmana.
3: A banda de Quimi Portet, ara la programació més propera, que ens oferiu?
2: Doncs avui fem la inauguració oficial de la sala, de fet, que per professionals i premsa és a les 7 de la tarda i per el públic en general l'obrirem a les 8. És un concert gratuït de King Automatic, que és un one-man band francès molt interessant. És un senyor que porta guitarres, bombos, teclats i de tot, i s'ho fa ell tot sol. I és una bona mostra del que pretén ser Dos Rombos i del que portem fent durant aquests 4 anys ja.
3: També que parlàvem abans dels DJs, també sessions d'electrònica i psicotrans?
2: Sí, el que et comentava de Mimesis i Fem Nois...
3: És d'aquest estil.
2: Són psytrans, són... Sí, també estem entrant en sessions de dab i de reggae, però sempre buscant oferir l'espai a col·lectius que no els hi és fàcil trobar espais.
3: Aquesta ampliació de l'oferta, no?, que oferiu, també farà que el públic en cada ocasió sigui molt diferent o el perfil de client?
2: Sí, de fet, som un espai buit, som una caixa buida, i el que li dona contingut és el que s'hi programa. I el públic, doncs, varia en funció de quina és l'oferta que hi ha en cada moment.
3: Per tant, és un dels objectius, no?, que tothom tingui un espai a Dos Rombos.
2: Sí.
3: Perquè, clar, repassant l'agenda, ara ho dèiem, de les properes setmanes veiem una programació molt variada, des del rock, punk, fins a hip-hop, dub, electrònica, festes, una diversitat que també és una de les claves, no?
5: Y tanto, totalmente, sí, sí, sí. Programamos todo, la verdad que podemos decir bien alto que somos una sala que programamos con el oído. Y entonces, pues todo lo que nos gusta un poco entra dentro de agenda.
3: Sobre les sessions de cinema que em comentaves, també és un clàssic el Creep Show, eh?
5: Totalmente, sí, sí. Sí.
2: Ja fa 2 anys que estem fent quasi mensualment una sessió amb ells, on projecten normalment curts dels que han participat en el seu festival, i també és una sessió que va agafant el seu pes i el seu recorregut. Fem també la presentació oficial del Creep Show quan toca. Bueno, hem fent coses. És un col·lectiu amb el que ens sentim molt confortables.
3: I entre els propers concerts, ja hi hem parlat de Quimi Portet, però també King Automatic, Mama La Dilla... És complicat portar tots aquests artistes. Hi ha alguna fita que us marqueu de dir aquest artista de venir sí o sí?
2: Sí, n'hi ha que ens en sortim i n'hi ha que no.
3: D'altres que costen més, no?
2: Sí, per exemple, el dia 25 d'aquest mes hi ha Het Pi, que és una aposta personal de l'Atur, que se l'ha lluitat i s'ha brallat moltíssim durant molt de temps, i finalment els tindrem a la sala el proper diumenge 25.
3: Het Pi, quin estil fan?
5: Metal mezclado con muchas cosas, pero sí, era una banda de nu metal que fue muy famosa por ahí por los 2000 y que marcó una época del metal. Realmente son californianos y son muy, muy, muy buenos, muy buenos.
2: Sí, com a referència, podem dir... A Rage Against the Machine.
5: Sí, totalmente.
2: En underground.
5: En underground, sí, sí, sí.
3: Per tant, què us agradaria que sentís algú que entri per primera vegada a Dos Rombos?
2: Que se senti còmode.
3: Com a casa, no?
2: Com a casa, sí.
3: I sobretot ganes de gaudir, passar una bona estona i ballar, no?
5: Ah, sí, totalmente. Sí,
3: I això del podcast, graveu molts podcasts o un en concret de la sala, en què consisteix?
5: Bueno, explica tu, que lo explicarás
2: sí,
5: mejor.
2: És un podcast que ens van plantejar Xavi Vinaixa i Marçal... Marçal, no me'n recordo del cognom.
3: Xavi Vinaixa, crec que és el col·laborador que ve després aquí a tancar el programa.
2: Sí,
3: el Xavi
2: Vinaixa. Doncs el Xavi Vinaixa i el...
5: Marçal Fons.
2: I el Marçal Font. Marçal sí, no? Font. Ens van proposar fer un podcast sobre intel·ligència artificial i, des d'un punt de vista de l'humanisme i porten sempre un convidat al que li fan una sèrie de preguntes que són sempre les mateixes i parlen d'això, de la intel·ligència artificial vista des d'un punt de vista de la teologia, vista des del punt de vista de la música, i la veritat és que és un podcast molt interessant, molt intens també, molt dens, però que a mi particularment m'obre bastant el cap i em fa favorable a les intel·ligències artificials des d'aquest punt de vista de l'eina, no des del punt de vista de l'oracle ni de la por, no?, que moltes vegades generen.
3: I penseu apostar per aquí? Oferir l'espai perquè més creadors puguin venir, llogar l'espai o venir a fer més podcast?
2: Sí,
5: por supuesto.
3: Teniu un set, entenc, teniu l'equipament per l'equipament tècnic perquè algú que vulgui fer un podcast pugui venir a fer-ho.
2: Som bàsicament una sala de concerts, aleshores doncs, tenim tot l'equipament necessari per fer un concert, i un podcast no deixa de ser un concert molt mínim, no? Llavors, sí, tenim l'equip àudio, el tenim, vídeo, no, però l'equip d'àudio sí que el tenim.
3: I de cara al futur, hi ha alguna idea que tingueu al cap que encara no s'hagi materialitzat a dos rombos i que us agradaria que es fes realitat?
2: Com a somni, Sleep for Mods. Ens agradaria que diguessin Sleep for Mods, però ho veiem francament difícil. Però bueno, com a carta als Reis, aquí està.
5: Sleep for Mods y conseguir que el público local se acerque un poco más a la sala, que cuesta también un poquito.
3: Cuesta, ¿no?
5: Sí, cuesta un poco, que se acerque un poco el público local, que realmente hacemos muchas cosas sobre todo por el público local, y cuesta un poquito.
3: Porque ahora decíamos que vienen sobre todo del Maresme también, pero de Badalona, pocos.
5: Sí, es un poco...
3: Santa Coloma, ¿no?
5: Es curioso que gente de Badalona tampoco es que se nos acerque mucha.
2: De fet, és freqüent que ens trobem gent que arriba, que ve per primera vegada a Badalona i diu, ostres, jo no sabia que això estava aquí, però és guapíssim, però no havíem vingut mai. I sempre la resposta és la mateixa, mal fet.
3: Doncs sí, perquè clar, és una sala, qui no l'hagi descobert, doncs que és hora de descobrir-la, i més ara en aquesta nova etapa, la sala Dos Rombos, que era l'antic Estraperlo. Doncs us agraïm molt la vostra presència avui aquí, que vagi molt bé la inauguració oficial de la sala avui, aquest vespre, a quina hora has dit?
2: A les 8 obert al públic i professionals i premsa una hora abans.
3: Molt bé, doncs tothom convidat a anar. Moltes gràcies, Agustí Daudell i Artur García, responsables de la sala Dos Rombos. Molts èxits.
2: Moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Avui ens hem inspirat en aquesta secció de la Tuti García, la meva inspiració. Bon dia de nou, Tuti.
6: Bon dia.
3: En les lluites obreres, en lluites polítiques, en anhels de llibertat, en vagues, mobilitzacions veïnals, hi hem trobat força cançons, oi?
6: Doncs sí, perquè hi ha moltes cançons, temes clàssics de la lluita obrera i la protesta. Comencem per A la huelga. Més clar impossible. Oh.

tema de Rolando Alarcón que va convertir-se en un himne de protesta i solidaritat obrera. La lletra és una crida als treballadors perquè vagin a la vaga, el que han fet els sindicats aquests dies aquí al programa, i deixin de treballar com a mesura de lluita contra les injustícies laborals i socials. La cançó també parla d'un govern que aboca la gent cada vegada més a ser pobre i també a la desigualtat. No sé si us sona tot això. I un tema icònic del punk rock espanyol dedicat a la classe treballadora i la dignitat dels treballadors és el Vals de l'Obrero, d'Escape.

0: dedicada als anys 90, Tuti, eh?
1: Sí, senyor. Resistència i resiliència i paciència és el que ens toca, eh?
0: I tant.
1: Ironitza sobre la resignació del treballador explotat i de manera coral reivindica l'orgull obrer enfront de la patronal i del capital internacional.

0: que també va interpretar magníficament Mercedes Sosa, no sé si us sona, i si escolteu bé, barreja una bonica història d'amor obrer amb una profunda denúncia social i política. Els protagonistes són l'Amanda i en Manuel, dos joves treballadors que corren pels carrers molls cap a la fàbrica on treballa ell, de les seves trobades de 5 minuts. I no podia faltar un llac aquí, a aquesta secció, Àlex, tu no ho saps, però aquí és un clàssic,
1: és un clàssic.
0: Ja. En Lluís Llach no podia faltar amb la nostra estaca. Què dir d'aquest himne català i antifranquista sobre la necessitat de trencar amb l'opressió a la que vam estar sotmesos?

Un himne a la llibertat, la resistència col·lectiva i la lluita contra l'opressió. Aquells temps que ens van privar de parlar català, de ballar sardanes a les places i de molts cops de porra allà on feia més mal. Canviem una altra vegada de registre musical, Àlex, en les calles de Madrid, de Loquillo i los Trogloditas.

0: de Madrid plens aquests dies arran del cas Mari Carmen. Aquest tema, algun tros de la cançó, vol simbolitzar el despertar cultural i social d'una ciutat que deixa enrere la repressió de la dictadura per obrir-se a la nit, la música i la llibertat al carrer. A la lletra també hi trobem tots els personatges del moment, gamberros, dandis, quinquis i gent de la nit que viu al límit en una ciutat que viu de ple un canvi social, eh? Seria per allà la movida de Madrid, eh?
1: Movida madrileña.
0: La movida madrileña, eh? I era un crit contundent a les injustícies del règim, no al règim keto, eh? El de Franco. Raimon cantava, diguem no en defensa dels drets de manifestació i associació laboral.

sona, eh? Hem vist la fam cepa dels treballadors, hem vist tancats a la presó, homes plens de raó. Nascuda dins la nova cançó, a la lletra i denunciar realitats socials duríssimes de l'època, com la misèria dels treballadors i la persecució política. I acabem, Àlex, amb un himne amb majúscules, Adeu bonica en català i Bella ciao en italià, una famosa cançó popular italiana que va ser l'himne de la resistència partisana contra el feixisme i l'ocupació nazi durant la Segona Guerra Mundial i que avui dia és un símbol global de llibertat, resistència i lluita contra l'opressió. Una matí...

0: sona molt a La Casa de Papel, això,
1: ara t'ho anava a dir. L'han interpretat diversos cantautors, però va tornar a sonar amb força gràcies a la sèrie La Casa de Papel, que suposo que molts de vosaltres heu vist.
0: Molt bé, Tuti García, moltes gràcies per aquesta inspiració tan maca.
1: I hem fet una mica de recorregut,
0: i
1: molts registres musicals.
0: I tant, fet un bon repàs. Gràcies i bon cap de setmana, Tuti.
1: Igualment, fins dimarts.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I avui és el moment de fer un repàs a tota l'actualitat televisiva amb el nostre company, en Guillem Martín. Bon dia, Guillem, com estàs?
2: Què tal? Bon dia. Molt bé, aquí, feliç de tornar a ser al Badalona Matí parlant de televisió i de les graelles televisives, amb molt de salseo, també, a vegades.
1: Clar que sí, nosaltres content també que estiguis amb nosaltres, i avui ens portes, ens parlarem de molts temes, eh, Guillem? Doques gràcies, de Shakira, Jorge Javier, El Belenazo. Vinga, per on comencem?
2: Comencem, jo crec, cap al tema de més actualitat, que els protagonistes són Oques Grasses. Com està el pati? Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari. Totes les nits que calgui. I ja ho diuen ells mateixos, eh? Com està el pati? No parlarem del que és el concert, perquè imagino que ja sabeu que aquesta setmana estan celebrant el seu comiat. De fet, demà dissabte, avui divendres, hi ha el penúltim concert. Demà dissabte, últim concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Però aquí estem per parlar de televisió. I el que passa és que demà dissabte hi ha dues cadenes de televisió, que són 3CAT i 2CAT, que emetran i faran la retransmissió en directe d'aquest concert d'Oques Grasses pels qui no tinguin entrades, com per exemple jo, que no tinc entrades. Així que podrem gaudir aquest últim concert per les dues cadenes.
1: Si es contraprogramen.
2: Sí.
1: Això hi ha un pique aquí o alguna
2: cosa? Correcte. Això és el que anem a tractar, perquè justament aquesta setmana Rocco Stenhauser, al versió RAC1, va explicar una mica el salseo que hi havia hagut entre les dues cadenes, perquè resulta que això, per una part, 2CAT ja feia temps que planejava aquesta retransmissió del concert d'Oques Grasses per celebrar el primer aniversari de l'inici d'emissions de 2CAT. Però 3CAT no tenia planificat fer aquesta retransmissió en directe, però quan es va assabentar que 2CAT ho faria, va dir, no, a TV3 i a 2CAT, i a 3CAT, també s'ha de emetre. I així ho explicava Rocco.
3: I aquesta notícia de que la 2CAT i que TV3 no la dona, se n'assabenta la presidenta de la corporació, la Rosa Romà.
4: Ai.
3: Com? Nosaltres no donem aquest concert en directe? I entra en còlera.
4: Ui,
3: enfadadíssim en el següent. El 3CAT ha d'estar en un esdeveniment com aquest i s'ha de fer en directe. La gent que porta el concert diu, bueno, escolta, nosaltres aquí no tenim res a veure, poseu-vos d'acord entre vosaltres dos. I al final, com aquest concert de la 2CAT no s'havia signat, sinó que s'havia emparaulat, aquí raja de que TV3, l'està interessat, diu, bueno, doncs, nosaltres també el volem i paguem la nostra part i la 2CAT que pagui la seva part. Clar, llavors...
2: Evidentment, una decisió de 3CAT que a 2CAT no li va sentar massa bé.
1: Normal.
2: Però bé, més el que diu, 2CAT en cap moment havia signat un contracte d'exclusivitat per poder retransmetre en directe ells només aquest concert. Aleshores, tindrem l'oferta per 2CAT i 3CAT. Ara, ja una diferència, perquè com 2CAT ho havia gestionat amb més antelació, pot tenir un set allà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i podrà fer una petita prèvia d'aquest concert, vale, que començarà a 8:15. Recordem que el concert és a 9:15. El que farà 3CAT és directament després del TN emetre la retransmissió del concert a 9:15. Així que si no ens volem perdre la prèvia d'aquest concert i informació al voltant d'Oques Grasses, doncs haurem de posar 2CAT.
1: Per tant, una mica de mal rotllito, Guillem? 2CAT, sí. 3CAT...
2: Coses sí, d'aquestes que passen a la televisió,
1: Sí que és cert que 2CAT, quan va triar el nom, també...
2: També va tenir mal rotllito.
1: Clar, és que clar, mira que hi ha noms, no? Li posa una mica a huevo, no?
2: De fet, ho vam comentar aquí també a la secció del Badalona Matí, el tema de 2CAT i 3CAT, que també va haver-hi una mica de bif, que es diu ara, ho diuen els joves, així.
1: I ara ens parles de la revuelta, no?, perquè la seva última entrevista va ser molt esperada.
2: Sí, d'ahir mateix, parlem de la revuelta. Perquè s'ha fet esperar, però finalment Shakira ha aparegut a la revuelta de David Broncano. Sí que és veritat que el 2026 ja va aparèixer Shakira per videotrucada a la revuelta, en aquell moment la Resistència de Movistar Plus, però finalment, després de tots aquests anys, d'aquests mesos, ha aconseguit protagonitzar un dels programes. El que passa és que ho ha fet d'una manera una mica particular, perquè recordem que Shakira està al Macondo Park a Madrid fent 13 concerts allà a Madrid. Aleshores, Broncano va veure la seva oportunitat per fer un programa amb Shakira. El que no sabia Broncano és que això li confirmaria només amb 24 hores d'antelació. Wow. Per tant, David Broncano i l'equip de La Revuelta va haver de mobilitzar tot l'equip per enregistrar aquest programa en temps rècord, perquè, a més, la cita era el dijous 8 d'octubre a les 5, allà mateix, en el recinte, i David Broncano, a 8:15, havia d'agafar un vol perquè tenia un compromís. Aleshores, anava tot molt apretat, el programa es va gravar amb recursos molt limitats i, a més, Shakira va arribar tard. Però les virtuts de La Revuelta i de David Broncano és que tot aquest show de que arriba tard la Shakira, de que no arriba, de si es podrà fer l'entrevista, tal, ho van convertir en el propi programa, com amb Jorge Ponce, doncs estaven donant voltes mentre esperaven que Shakira arribés. Finalment va quedar una entrevista de només 17 minuts amb la cantant colombiana, de la qual tampoc podem extreure grans titulars. Evidentment va haver-hi símils o paraules de Gerard Piqué, però una mica entrevegades, com ja sabem, amb la cançó, però jo crec que el que podríem destacar aquí al Badalona Matí és que Shakira va afirmar que parla en català amb els seus fills.
4: Hablas català?
5: Sí,
4: parlo. Jo parlo també.
5: Sí?
4: En català?
5: Sí, jo parlo també.
4: El meu segon idioma.
5: Jo parlo...
4: Si tu vols...
5: Els meus fills.
4: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
5: Sí, són catalans.
4: Parlen català?
5: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
4: Sí.
5: En Miami, també.
4: En català?
5: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en català. Hablo más català en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
4: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos
5: sí.
4: En Miami.
5: Sí.
4: ¿Eh? ¿Qué es difícil?
5: ¿Pero qué fácil?
4: ¡Ah, Dios mío!
5: ¿Pero qué fácil?
4: Y la gente en Miami está poseída.
2: També t'he de dir que, pel que veiem a l'entrevista, David Broncano parla millor el català que Shakira, eh?
1: No, no, totalment. Home, a mi m'ha sorprès molt sentir Shakira en català, eh? O sigui, no ho hagués dit mai.
2: El que sí que és cert és que no sé si això t'ha passat a tu. Jo també ho faig quan vaig de viatge.
1: Perquè no t'entenguin, no?
2: Quan vull que no m'entengui ningú, parlo en català. I saps que pots estar a un restaurant parlant en català i que ningú t'entendrà.
1: En canvi,
2: en castellà hi ha vegades que la gent el coneix i sap entendre alguna cosa, però en català és com si estiguessis parlant en un idioma inventat. Això és el que fa.
1: Sí, sí.
2: Shakira a Miami amb els seus fills, que em sembla una molt bona fórmula.
1: És una estratègia que va molt bé, sens dubte. I vinga, perquè ara ens parles d'un badaloní, Jorge Javier Vázquez.
2: Un badaloní que mai pot faltar en aquesta secció de televisió perquè sempre passa alguna cosa. De fet, recordem que Jorge Javier Vázquez continua a Telecinco, per almenys de moment. Ja veurem, perquè us anunciaré en aquesta secció com pot ser el seu futur. I en aquests moments està presentant dos programes, que és el Diario de Jorge i Supervivientes All Stars, però encara amb aquest gran contracte que va fer Mediaset amb el presentador badaloní. El que sí que veiem és que comença a fer coses una mica estranyes en directe, o paraules una mica estranyes. Sí que és veritat que això ja ho té, el presentador badaloní, però fa uns dies va començar un dels programes del Diario de Jorge enviant una pollita a Ana Rosa Quintana. Escoltem.
6: Son casi las 6 de la tarde. Son casi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana.
1: Sí, que la productora de l'Anna Rosa ho fa tot, no?
2: Sí, anem a posar una mica en context per què diu això, perquè després dels moviments de Telecinco i de Mediaset dels últims mesos i de l'últim any, sobretot, doncs gran part de la graella televisiva de Mediaset i de Telecinco se l'ha quedat la productora de l'Anna Rosa Quintana. I no és la primera vegada que Jorge Javier envia pulles a la presentadora que fa molts programes també a Telecinco. Total, això va passar un dilluns 21 de setembre. Evidentment, Ana Rosa Quintana, el dimarts 22 de setembre, va començar el seu programa així.
7: Muy buenos días. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Bienvenidos al segundo programa de mi productora.
2: Doncs bé, responia d'aquesta manera. Això ja ens fa veure que Jorge Javier Vázquez està una mica fart.
1: Sí.
2: Està a Telecinco i crec que el seu camí, pel que veiem en pantalla, ja podria estar acabant. Però és que, a més, el paparazzi Arrabal, al seu canal de YouTube, va afirmar com a bombazo, no sabem si serà cert o no, és el que diu ell, jo el que posaré aquí és el tall on Diego Arrabal confirma aquesta notícia, però que Jorge Javier Vázquez, que li acaba el contracte el juliol de 2027, ja ha informat a Mediaset que marxarà.
8: Jorge Javier, ja ha comunicado a Mediaset que no va a renovar. Chimpún, fini. Ya no va a haber más Jorge Javier en Mediaset. Es decir, que en el mes de, que lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, el mes de julio del año 2027, julio, quedarà libre Jorge Javier Vázquez.
1: I què farà Guillem Mediaset sense la seva estrella?
2: No tenim ni idea, però el que escoltàvem una mica és que pa lo que me queda en el convento me cago dentro, no?
1: Exacte.
2: Perquè ja no, ja no tenia cap filtre, però Jorge Javier Vázquez en aquests moments encara té menys filtres. No sabem què serà de Jorge Javier Vázquez, però les veus diuen que no sé si has escoltat parlar de La Sèptima, que és un nou canal que comença les seves emissions aquest proper mes de novembre, podria estar interessat amb el presentador badaloní i, a més, per fer programes que s'allunyin una mica del que ha fet ell habitualment.
1: Més perquè... seriosos, més de debat...
2: Sí, més relacionats amb l'actualitat, debat... Així que veurem quin és el futur de Jorge Javier Vázquez i de la seva carrera televisiva, que també diuen molts que no necessita pràcticament treballar, amb els diners que ha fet
1: a Telecinco. No, ja ho té tot fet. Això sí, Mediaset es quedarà amb Sandra Verneda, que sí que està fitxada.
2: Correcte.
1: També és una de les estrelles principals, eh? Doncs molt bé, Guillem Martín, moltes gràcies.
2: De res, home.
1: Ens anirem retrobant aquí un cop al mes amb tota aquesta actualitat televisiva. Moltes gràcies.
2: De res, home.
1: Que vagi bé.
2: Bon dia.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Moment de parlar, d'encetar la nostra secció de nutrició amb la doctora Sònia Ruiz, que és dietista i nutricionista del Centre Mèdic Tecnon. Què tal, Sònia? Bon dia, com estàs?
9: Bon dia, molt bé. I vosaltres?
1: Doncs molt bé, perquè avui ens portes un tema que és quan perdre múscul afecta la nostra salut. Estem parlant de la sarcopènia, que afecta sobretot gent gran, oi?
9: Sí, i a part, la sarcopènia és interessant conèixer, perquè també últimament està sortint molt per la televisió, no? I quan parlem de sarcopènia, no parlem simplement de perdre múscul perquè ens fem grans, no? Que és a vegades com el mite, no? Que tenim al cap. En veritat és una malaltia muscular en què sobretot perdem força muscular i també pot disminuir la quantitat i qualitat del múscul. I aquí una cosa molt important, Àlex, no ens hem de fixar només en quants quilos pesa una persona determinada, no? El que realment ens interessa és si té força i si pot fer una vida, entre cometes, normal. Per exemple, pots aixecar-te d'una cadira sense ajudes, no? A partir d'una certa edat, o pujar escales amb normalitat, o carregar les bosses de la compra, o caminar amb seguretat pel carrer sense cansar-te excessivament, o obrir un pot. És a dir, tenir múscul és important, però tenir força és el que realment ens permet tenir la nostra autonomia. I a moda de curiositat, aproximadament una de cada cinc persones grans que viuen a la comunitat pot presentar sarcopènia, o sigui que comença a afectar realment a un percentatge important de població.
1: I què és exactament, Sònia, la sarcopènia?
9: Doncs justament això, no? No només perdre musculatura, sinó sobretot perdre aquesta força muscular.
1: Amb la edat passa això, que anem perdent múscul, i per això aconsellen també fer sobretot exercici de força, no? Quan, a mesura que ens anem fent grans, més que cardio, fer força.
9: Sí, a veure, no hi ha un dia concret en què complim una determinada edat i de cop comencem a perdre múscul, per així dir. Sí que la pèrdua muscular pot començar de forma progressiva ja durant una edat adulta, no? I va agafant més importància, doncs, amb els anys. Per això no hem d'esperar a ser grans per començar a cuidar el nostre múscul, la nostra musculatura. Com més aviat incorporem activitat física, exercici en especial de força, com deies, i també una alimentació adequada, doncs més eines tindrem per arribar a edats avançades amb una bona funció muscular. Pensem que les persones grans amb sarcopènia també tenen gairebé el doble de risc de patir una caiguda i més del doble de risc de patir una fractura. O sigui, que poca broma,
1: clar,
9: aquest sentit.
1: És tot un risc. I, Sònia, menjar suficient proteïna realment pot ajudar a prevenir la sarcopènia?
9: Sí, sens dubte és important, però aquí hi ha un matís fonamental, que és que la proteïna sola no fa miracles com a tal, no? Hem de combinar una alimentació adequada amb exercici i especialment de fer-se, com dèiem, no? En persones grans sovint parlem d'un consum aproximat d'entre 1 i 1,2 grams de proteïna per quilo de pes al dia. Tot i que això s'ha d'individualitzar, evidentment. Per exemple, una persona gran que pesi uns 70 quilos podria necessitar aprox entre 70 i 84 grams de proteïna al dia, que això ens ho pot calcular el nutricionista, eh? Sí, no cal ara que nosaltres anem aquí calculant. I més que obsessionar-nos amb el número com a tal també de pes, el missatge seria de que hem de menjar prou proteïna i sobretot hem de treballar aquest múscul.

0: que a part del pes doncs, ens indica tot l'escàner, no? Tota la composició corporal del pacient, no? Quina retenció de líquid té, massa muscular, índex de greix visceral, greix total. I aconsello sempre que ens fem, ni que sigui de tant en tant, un estudi d'aquest estil, i no només en gent gran, sinó en gent jove també, per veure una mica la dinàmica corporal que portem i conèixer-nos el màxim possible en aquest sentit.
1: I el fet de perdre pes pot fer que perdem múscul, també.
0: Sí, i aquest cas és un tema molt important. Quan una persona perd pes, clar, no sempre perd només greix, íntegrament greix, no? També pot perdre un biaix de massa muscular. Per això, sobretot quan parlem de persones grans o pèrdues de pes important, que hi ha més ara, no?, amb aquests tractaments farmacològics per l'obesitat, no?, que estan molt de moda, que poden produir pèrdua de pes molt importants en relativament poc temps, doncs hem de procurar que aquesta baixada sigui de la millor qualitat possible, i això implica dues coses fonamentals: una ingesta adequada de proteïna i també, com insistim, no?, al llarg del programa d'avui, els exercicis de força.
1: I és clar, cal menjar proteïna en cada àpat o...?
0: Pot ser una bona estratègia distribuir la proteïna al llarg del dia, especialment en persones grans, però tampoc hem de convertir-ho en una norma com a tal rígida, no? No és que si un dia no menges proteïna exactament 3 vegades al dia perdràs múscul, però el que realment importa és la quantitat total de proteïna diària, la qualitat, evidentment, i com la distribuïm al llarg del dia. I en especial, sobretot, que ho combinem amb aquest exercici de força. Però no obstant això, des del meu punt de vista, incorporar una font de proteïna als 3 àpats principals sí que pot ser com una estratègia, no? Com un hàbit molt fàcil de mantenir en el temps. Per tant, si ho convertim en una rutina, és més fàcil assegurar una bona ingesta al llarg del dia i no arribar al vespre adonant-nos que pràcticament no hem menjat proteïna, no? I una cosa important que hem de conèixer també, amb l'edat apareix el que anomenem resistència anabòlica. Dit d'una manera senzilla, significa que el múscul es torna una mica menys sensible a la proteïna, és a dir, necessita un estímul adequat perquè la proteïna que mengem s'utilitzi de manera eficient per mantenir i fabricar el múscul. Per això, a mesura que ens fem grans, no només és important menjar prou proteïna, sinó combinar-la amb aquest exercici que estem comentant de força, i és aquesta combinació la que ajuda el múscul a donar l'estímul que necessita per mantenir-se fort, per així dir.
1: I jo et pregunto, Sònia, potser algú es pensa, ja és tard, jo ja no recuperaré múscul, però es pot recuperar aquesta musculatura després dels 70 o 80 anys?
0: Doncs sí, la veritat que sí, que a vegades pensem, ostres, ara ja no fem res, no? O ja ho hem perdut tot. Doncs això és un missatge que m'agrada remarcar molt, mai no és massa tard per començar, com diu la cançó, no? Mai no és massa petard per tornar a començar, doncs a treballar la força, no? El múscul no té una data de caducitat. Una persona de 70, 80 o fins i tot més anys pot millorar la seva força i la seva capacitat funcional si fa un entrenament adequat, evidentment, a les seves possibilitats. I aquí l'objectiu no és convertir-se en un atleta, no?, de cop i volta amb 70 o 80 anys, sinó l'objectiu és que pugui aixecar-se d'una cadira, pujar unes escales amb normalitat, caminar amb seguretat, carregar una bossa de la compra, bàsicament mantenir la seva autonomia, perquè al final tenir força és també tenir una independència, no? Per tant, això sí que seria doncs com a un ànim, no?, per totes aquelles persones que ens estiguin escoltant d'aquesta edat, no?, per animar-se tant a nivell dietari, no?, com a nivell esportiu també.
1: Molt bé, doncs Sònia, d'unidó, doncs com ara dèiem,
0: sí.
1: Mai és massa tard
0: per tornar a començar.
1: Per tornar a començar.
0: Exacte.
1: Doncs moltes gràcies per ser amb nosaltres avui aquí.
0: A vosaltres un cop més.
1: Per parlar de la sarcopènia, i ens retrobem la d'aquí un mes,
0: Perfecte, una abraçada.
1: Una abraçada, i precisament, hi ha cançons que són molt més que cançons, són records, són moments i són ganes de tornar a començar, com ara dèiem, i si hi ha un grup que ha posat banda sonora a diverses generacions, és aquest Sopa de Cabra, Avui recuperem una de les seves cançons més especials amb un missatge que sempre arriba en el moment just. Mai és massa tard per tornar a començar, com ara escoltàvem, també mai és tard per recuperar aquest múscul. Sopa de Cabra, Mai és massa tard, escoltem. Bueno, camins.
0: Exacte.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Bona tarda. Obrim de nou les portes de l'Inspira't aquí al 99.7 de la FM Ràdio Rubí amb Cuca Fernández i Carmen Moreno. A vegades, les històries més boniques comencen quan algú s'atreveix a mirar el món d'una manera diferent.
1: Vivim dies estranys on tot canvia, tot es mou, tot sembla una mica incert. I malgrat això, continuen passant coses petites que ens fan respirar.
0: Avui venim a això, a respirar i a escoltar històries que ens connecten amb el que realment ens importa, el que és de veritat. A mirar el present i recordar que només es viu una vegada. Comencem l'Inspira't. L'Elisabet Adelina és una veu que neix del silenci i de les paraules compartides. A partir del 9 d'octubre inicia un nou club d'escriptura a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, d'aquí de Rubí. Un espai on cada mes es reuniran persones que escriuen per entendre, per ordenar, per respirar. Un lloc on les històries no es jutgen, sinó que es cuiden. Tenim amb nosaltres l'Elisabet Adelina, que és la creadora del club, que ens explicarà tots els detalls d'aquesta fantàstica iniciativa. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Elisabet o Adelina?
2: Bé, Elisabet és el meu nom artístic, Adelina és el meu nom, no? Però en el món de l'escriptura el meu pseudònim és Joalibet.
0: Per tant, ens quedem amb Elisabet, que és el nom artístic,
2: correcte,
0: perquè tenim l'artista avui aquí.
2: Això mateix.
0: Aleshores, jo pensava, precisament, que el teu àmbit era la pintura, però resulta que ara ens sorprens amb un club d'escriptura. No sé si per adults, només.
2: Sí, sí, sí.
0: Ara ens ho expliques. D'on et ve aquesta idea, aquesta inspiració?
2: Bé, doncs, em vaig jubilar el desembre del 2024... i com sóc una persona inquieta em vaig apuntar a un curs d'escriptura creativa i llavors doncs vaig veure que m'agradava força i em vaig descobrir i vaig dir, oh, doncs com jo segur que hi ha més persones que els agrada escriure, encara ben bé potser no ho saben si no ho comparteixen i venen a compartir-ho, no? Llavors doncs vaig pensar, bé, vull compartir els meus escrits amb altra gent com jo, amb aquestes inquietuds, més que res per ajudar-nos mútuament a créixer com a autores o autors, i bé, doncs d'aquí va néixer la idea. Llavors li vaig proposar al director de la biblioteca si li semblava bé o no, i em va dir sí, sí, no en tinc cap de club d'escriptura, i em va sobtar, no? Dic, ah, doncs bé, doncs aviam si tenim sort i la gent li agrada apuntar-se, i diu sí, sí, sí, punjarem al web, i bé, jo convido a tothom a que s'apunti. És un cop al mes, de 10:30 a 12:30 a la sala Chill Out de la biblioteca.
0: Els divendres?
2: Els divendres. És per adults. Aquest és un lloc segur, tot el que es llegeixi allà queda dins del club, per tant no és cap problema venir a llegir les teves creacions literàries. No es jutja ningú, no es canvia la veu de ningú, sinó senzillament doncs es donen, si es vol, opinions constructives, sobretot respectuoses i amb una escolta activa.
0: Relats d'estil, es diu.
2: Sí, relats d'estil, perquè són relats curts, que ja també he posat més o menys aproximadament unes 600 paraules, perquè clar, no sé ben bé encara quanta gent, comencem el dia 9 d'octubre, no sé encara ben bé quanta gent s'arribarà a apuntar. Llavors, clar, he fet una estimació de quants minuts atorgar a cada persona per poder llegir i després poder doncs opinar, suggerir, no?, sobre aquell relat. Llavors, clar, tot això depèn molt de la gent que s'hagi arribat a apuntar.
1: I què us esteu trobant? Qui i com us esteu trobant?
2: Aviam, jo m'estic trobant molt il·lusionada, la veritat, perquè a part de que a mi m'agradi escriure, també m'agrada molt escoltar, perquè penso que hi ha molta gent, no som professionals, no som escriptors ni escriptores, però penso que hi ha molta gent que no ho és, però que té molt a dir i el que diu és molt interessant i constructiu i educatiu. i que penso que és molt bona iniciativa i molt il·lusionada perquè la gent com jo doncs vulgui compartir-ho i vulgui créixer. Hem vingut a créixer en aquesta vida, a evolucionar, no?
0: A mi m'agrada molt la paraula club, perquè em fa pensar en una xarxa, que aquí aquesta paraula l'hem utilitzat molt, l'Inspira't, com una xarxa per també sostenir-te, no? Quan tu ets una persona que escriu, que no has tret cap llibre, cap, allò per compartir-ho amb el món, que et fa cosa, trobo que és bonic trobar un espai que tu defineixes com a segur per poder treure't això i explicar això que tens i que els altres també t'escoltin, sentir-te també com part d'un grup, d'un club, oi?
2: Correcte, sí.
0: I quan tu escrius, d'on et venen les idees? En quin moment dius, ara és moment de posar això
2: no,
0: en paper?
2: No, em deixo portar. Jo agafo l'ordinador, m'hi poso al Word i començo a escriure i això ho canvio, o això ho deixo més avall, ho reservo, després ho vaig... No hi ha a vegades una fita, a vegades no tinc un final. De vegades l'he tingut, però normalment no tinc el final, ni tinc... no sé, és com que una cosa em porta a l'altra, i vaig teixint, com, això és com un jersei, no? o ganxet, el que vulguis, i vas teixint, ara això, bueno, potser cap aquí, ara potser cap allà. Tu llegeixes i dius, ui, sona bé.
0: Sí. És com també ens explicava una escriptora la temporada passada, que també parlava de teixir històries, te'n recordes?
1: Sí,
0: que...
1: va ser final de temporada.
0: Final de temporada, aquest teixit,
1: no? No recordo el nom, sí, però parlava, ho feia aquesta comparativa igual.
0: Sí. Teniu pensat fer alguna dinàmica d'obertura perquè la gent que hi anirà es conegui i trenquin una mica el gel?
2: Sí, he fet he preparat uns escrits per donar com una mena de guia per ajudar la gent a que es pugui presentar i a més, pues això que acabes de dir, trencar el gel, sí.
0: Què t'agradaria tu traslladar a les persones amb qui compartiràs aquest club?
2: Doncs, sobretot, alegria i felicitat de compartir-ho.
0: M'agrada molt, eh?
1: Adelina, tu ets una persona que has comentat que aquesta inquietud et va sortir una mica arrel de jubilar-te. Aquest punt d'inflexió, molta gent li passa, que sembla que arriba un punt de la teva vida on tot s'acaba i moltes vegades és un començar. Per tu ha sigut també una porta oberta aquest punt en el que tu tenies que parar la teva trajectòria professional, ha sigut una porta a aquesta creativitat que tu segurament la portaves dintre.
2: Sí, bé, ha sigut la porta a la llibertat. M'he sentit lliure. M'he sentit molt lliure i feliç. I ara he de fer el camí que vull fer.
0: Ai, que en aquest moment, aquell moment, no?, que dius, vaig a fer això.
1: És que és molt inspirador, perquè moltes vegades, i sobretot últimament, pensem que la nostra vida acaba, sobretot els que venim d'una altra època, que el produir se'ns ha posat molt en el cap, perquè, clar, veníem d'uns pares que, si no produïen, no menjaven, llavors, clar, tot té el seu sentit, no? Però m'agrada molt que parlem d'aquest tema perquè molta gent sembla que vulgui parar la seva trajectòria professional perquè no hi hagi més vida, no? Per exemple, que paris i dius, no, és que el que no vull és no fer res. No, és que ja tens de fer moltes coses.
2: Sí, moltíssimes. Bé, de fet, ara és quan més dibuixo, ara és quan més les idees sembla que em venen moltes, inclús em falta temps. També he de dir que la família fa... També que hi ha una part de temps que també la dedico, que m'encanta, que puc dedicar-ho, puc veure els meus nets créixer i estar amb ells molt més, per tant, això ja m'omple, i a més això em dona també doncs, més ganes de dibuixar, de pintar, d'aviam quin conte faig avui, què explicaré, què em sortirà, i a vegades em sorprenc jo, perquè no sempre porto res preparat. Alguna vegada sí que puc fer projecte, de dir, bé, em vaig a preparar això, però el que més m'agrada és deixar-me anar.
0: Podem conèixer l'Elisabet pintora? Ara, ja que tenim aquí, deixem un moment el club a banda, després el reprenem.
2: Sí.
0: Com són les pintures, els dibuixos que fas? Què vols comunicar?
2: Jo m'agrada que hi ha una part divertida de mi que m'agrada molt treure-la a través dels dibuixos i de la, bueno, de l'escrit també, però sobretot dels dibuixos. I bé, sóc com una nena gran, tinc una certa edat, però la meva ànima és molt jove. Llavors em surten personatges de vegades molt infantils, no?, que m'agraden i explico històries per això, no? Però sí, també és veritat que no tot és això, de vegades són mons irreals, mons de fantasia, però amb una certa mida i missió, és a dir, comunicar sobretot el color. A mi m'agrada molt el color, o sigui, dona positivitat, la llum, m'agrada molt la llum, i la llum a través del color. Llavors jo treballo molt els colors, m'agrada fabricar-me'ls. Dels primaris, està bé, i diverses marques pots treure, però m'agrada fabricar la meva paleta, m'agrada treure els meus colors.
0: I tots aquests colors que saps barrejar, ha sigut la teva pròpia escola o t'has format d'algun lloc?
2: Bé, he fet alguns tallers. De fet, he fet alguns tallers, però jo no tinc la carrera de Belles Arts, eh? Però sí que he pintat molt i dibuixat molt, he experimentat i una mica d'autodidacta, que també, pues, entre els tallers i el que jo he experimentat, doncs, és la meva experiència que es veu, doncs, amb les teles o amb els dibuixos que faig.
1: I igual que tens el món d'aquest món de colors, tens aquest... jo he vist, m'has portat un conte, ens has portat un conte que es diu Flip de Sensi, que m'ha fet molta gràcia, t'ho he comentat, que presentes els personatges a través de dibuixos, no?
2: Sí.
1: També tens aquest un món que envolta els teus personatges?
2: Sí. I a més m'agrada cada personatge que tingui el seu món també, i que aquests mons comuniquin els uns amb els altres i poder fer històries, sí.
1: Jo l'he animat a que això s'ha d'editar.
0: Sí, sí, sí, però això aquí a l'Inspira't projectem, i projectem molt. Aleshores projectarem abans d'acabar l'entrevista que aquest llibre que tenim aquí...
1: Home, això
0: aquí
1: no es pot quedar un calaix...
0: Acabi amb una presentació a la biblioteca.
1: Clar, home, això... Jo ho he vist clar.
0: Sí, sí, no es pot quedar aquí. El que dèiem de compartir, i tornant al club, com estan estructurades les sessions? Quantes sessions estan previstes? Comencem el 9 d'octubre, però quantes sessions estan previstes i com s'estructuren?
2: En principi, tres.
0: Tres sessions?
2: Tres sessions. Després amb l'Adrià, doncs ja depèn com vagi funcionant el club, doncs ja mirarem més sessions. En principi tenim tres reservades. Llavors, doncs, si jo tinc el meu organigrama que m'he fet de la presentació, una guia de com presentar-se a la gent perquè es pugui presentar bé, i després, a més, els tempos de llegir, i el que havia comentat abans de també, doncs, suggerir. Mm-hmm. I tot això ha de ser una part també molt relaxada, que la gent també s'hi trobi a gust. No és una cosa estricta, vull dir, els tempos el que fan és ajudar a que puguem llegir tots, però també vaig posar 600 paraules, però és aproximadament, vull dir, que si són 700 o són 800 tampoc passa res, sempre marcat amb el temps que puguem tenir per cadascú, mm-hmm, per no poder-ho fer, llegir tots i no trepitjar-nos els uns als altres, de dir, ostres, no hem pogut acabar aquesta lectura. No, a mi m'agradaria que poguéssim acabar tots les nostres lectures, no? Mm. I poguéssim, pues, suggerir, opinar o no el que vulgui i el que no, no?
0: Què li diries a una persona que no s'atreveix a escriure o no vol compartir el que escriu per por?
2: Que sigui valenta. De fet, la gent que es presenti aquí al club són gent molt valenta. Som gent molt valenta, perquè fa respecte compartir el món teu literari amb altra gent. Vull dir, fa por. Però en la vida has de ser valent. Si no ets valent, no aconsegueixes res. Has de tirar endavant, has de dir, no passa res. Anem a provar, que segur que me'n sortiré.
0: I treure't una mica... altres paraules que han sortit aquí a l'Inspira't moltíssimes vegades, el síndrome de la impostor, l'impostora, no? I,
2: sí.
0: I aquí estic jo, aquí és el meu text, i en el fons és mostrar-te molt, no?, una mica despullar-te davant dels altres, i per això jo crec també aquesta por.
2: Sí, sí, fa molt respecte, i fa por, sí, home, clar que sí, però jo penso que la vida has de tirar endavant i has d'arriscar-te. si no t'arrisques...
1: Ni guanyes ni perds.
2: Correcte.
1: Però sí, també el ser un club amateur també et convida, no?, una mica a pensar, la resta de les persones estan igual que jo, o sigui, som gent que ens hem destapat i volem continuar fent i creant.
2: Sí, sí. Això no, també no vol dir que potser algun dia poder convidar algun escriptor que vulgui venir, que vulgui venir a escoltar-nos.
1: Per aquí l'inspirat passen molts, eh?
2: I vull dir que si estan convidats, poden venir, es posen en contacte amb la biblioteca, llavors la biblioteca es posa en contacte amb mi, i per què no? Perquè sempre aprenem.
1: Escolta'm, jo tinc una proposta. Jo tinc una escriptora davant meu. Potser podria ser la primera, no? Que podríeu convidar. Perquè és que parlem del síndrome de la impostora moltes vegades, però crec que tinc una pedazo escriptora davant meu cada tarda de dimarts i no es posa en el seu lloc? Podria ser tu la primera convidada, fixa't.
0: Podríem dir que estem les tres igual, oi que sí? qui estigui lliure de pecat, no? Que llenci la primera pedra, no? Aquí.
1: Això. Però bueno, no és mala idea, no?
0: Ah, no, jo estaria encantada si puc treure temps d'algun lloc. Perquè amb l'Alessia Bait vam dir, anem a fer un cafè i així t'explico el projecte, i pensava, d'on ho trauré això, oi? Així anem. Sort de l'Inspira't quan venim a aquest estudi. Ho parem tot.
1: La Adelina em comentava abans que estava oberta a obrir més convocatòries i potser que faran algun divendres a la tarda. Escolta'm, un divendres a la tarda...
0: Es pot fer,
1: una estoneta la podem buscar, no?
0: Però a veure, jo em considero encara principiant, perquè només tinc dos llibres al mercat. Jo penso que per donar allò cos a un club, si portéssim l'autora de Duna, que va venir la setmana passada...
1: La Muriel Villanueva, estava recordant-me d'ella.
0: 50 llibres ens va dir que portava...
1: Sí. 20 anys, porta 20 anys. Té dos fites en aquest any. Ha publicat 50 llibres i aquest any fa 20 anys que escriu.
2: Està convidadíssima.
1: Per això et dic que tenim persones que han passat per aquí, sobretot moltes dones.
0: Amb recorregut, molt recorregut.
1: Amb molt recorregut i amb recorreguts molt interessants. O sigui que teniu per mirar, us mireu tots els inspirats que teniu en 5 temporades, mira si teniu feina.
2: Doncs sí, és la veritat. I
0: cosa curiosa, la Muriel va dir en un moment, no diré les paraules textuals, però va venir a dir que ara, en aquest moment, ja podia ser qui és. Com ja no ho he d'interpretar, ja m'ho crec. I jo, després marxava cap a casa i pensava... 50 llibres? I ara m'ho crec, no? Vull dir, no el desè ni el, no? El vintè, no, 50 llibres en calgut, no? Perquè ella s'ho pugui creure. A veure...
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Tenim feina.
1: Molta feina per fer, per això hem d'inspirar, hem d'inspirar i molt.
0: I és escriptor o escriptora qui escriu, no qui publica, sinó qui escriu, i és pintor o pintora qui pinta, no?
1: Exacte.
0: Aleshores, vull dir... Posem també les coses al seu lloc. Ja, publicar és una altra història.
1: Ara que hem parlat del club, hem descobert aquesta part que molta gent pot trobar aquí a Rubí, on es poden inscriure i com?
2: A la biblioteca. Han de trucar a la biblioteca o enviar un correu a la biblioteca.
0: Directament. Biblioteca Mestre Martí Tauler.
2: Sí, exacte.
0: I que escriguin per dir que volen anar al club d'escriptura de l'Elisabet.
2: De la Joalibet.
0: I ara parlant de Joalibet, això, volíem recordar el teu Instagram, com et trobem?
2: Artelina26.
0: Artelina26, que allà també podem veure les teves creacions, les teves pintures, que algunes ja hem tafanejat, molt. I m'agrada molt, Elisabet, la samarreta que portes avui. No sé si, qui ens estigui escoltant no la podrà veure, però... Vull dir, és el que penso que és. Vull dir, és un llapis que s'està declarant, o això m'ho he imaginat jo.
2: És el meu llapis,
0: sí.
2: I la meva pinzelleta.
0: I s'està, oi que s'està declarant el llapis? M'agrada molt.
2: S'estimen molt.
1: I l'has creat tu?
2: Sí.
1: L'has creat tu?
2: Són els meus personatges.
1: M'encanta. És que tot lo que envolta Adelina jo crec que és un món.
2: Sí.
1: Perquè has parlat... Jo abans de marxar m'agradaria... Perquè se'm passava i no vull... I vull parlar de la nena interior. Jo crec que això també ho hem de començar a reivindicar. Aquestes nenes que no van poder ser nenes o que en un moment donat se'ns ha... Perquè tot això té un per què. I... que ja necessitaríem una altra entrevista, no?, per treure això, però m'agradaria saber si et trobessis amb aquesta nena interior ara mateix, què li diries?
2: Uau! Què li diria? Doncs, chapó, has estat valenta.
0: Ai, m'agrada.
1: Oh, això. Mira.
0: I m'agrada molt el xapú. Toma.
1: Oi que sí? Per no dir una altra cosa.
0: Sí.
1: Que es podria dir d'una altra manera, amb més sonoritat.
3: Però estem en unes hores que no es poden dir aquestes coses.
0: No. Ens queda res, ja hem d'anar tancant, però aquí aquest projecte de conte, que ja està acabat el conte, però diguem projecte, no?, perquè falta jo poder compartir-lo amb molta més gent. Dediques el conte a la teva filla i a la teva neta per haver esgarrapat part del seu compromès temps en ajudar-me a aclarir dubtes i esdevenir les meves lectures. Quins dubtes?
2: Doncs que de vegades els hi són les meves lectores zero. Moltes vegades, aviam, mira, que us llegeixo això, aviam, què us sembla? I potser la meva neta em diu, ai, iaia, m'ha agradat molt, o no sé.
0: No
2: o,
0: ets,
2: i la meva filla, doncs també, vols dir, i si ho canvies així? Bé, si et sembla, eh? I ho provo, i dic, ah, doncs sí. O de vegades dic, no, ho deixo així, m'agrada més.
0: O sigui, hi ha hagut una prèvia del club d'escriptura a casa teva.
2: Sí, perquè quan el mestre em donava els exercicis, cada setmana era una consigna. Cada setmana teníem que portar una consigna. I clar, és difícil, més que res també, per agafar el temps, perquè un cop et fiques a escriure, a mi el temps, com quan et poses a pintar o a dibuixar, m'hauria de posar el despertador, és que se me'n va el temps.
0: Sí, sí, com a nosaltres, que estic mirant ja...
1: Que ens encanta.
0: Sí, sí, 29 minuts.
1: No, és que t'ho he dit, Adelina, que venies nerviosa i dic, però si això és un viatge, això és un rei, després em passa l'hora i se'ns queden moltes coses per preguntar i per comentar.
2: Sí, sí.
1: O sigui, que tindràs que tornar un altre dia.
0: Sí, amb la propera edició del club i amb la propera edició d'aquest conte.
1: Bueno, acomiadem projectant?
0: Som-hi?
1: Sí?
0: Projectem
1: cas a tornar amb això publicat, eh?
4: Continguts en xarxa. Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Destapem una nova ampolla de jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Comencem un nou jazzit Gran Reserva. A França segurament en dirien un programa Gran Cru. Els primers minuts són per la veu, per el Bells Ulls Blaus, Frank Sinatra, que els dies 2 i 3 d'octubre de 1962 es va tancar en un estudi de gravació amb tota l'orquestra de Count Basie. I el fruit d'aquesta trobada sona així. Aquí teniu, per començar, Learning the Blues.

Frank Sinatra, un dels cantants més famosos del segle XX a nivell global, acompanyat per l'orquestra de Count Basie, dues superestrelles per mèrits propis juntes a l'estudi de gravació. Sempre s'ha dit que Frank Sinatra no va ser, en el sentit més estricte, un cantant de jazz, però que quan va entrar en aquest terreny ho va fer amb convenciment, amb swing i amb resultats en general brillants. També va gravar amb Duke Ellington i amb Woody Herman, com a exemples d'orquestres plenament jazzístiques. Però segurament la seva relació amb Basie va ser la més sòlida, ja que van fer gires i fins i tot un segon disc junts. Deixem reposar l'amic Frank, però a la Big Band se li ha girat feina, perquè ara us la portem, en el mateix context, acompanyant a un cantant famós. Un altre dels crooners nord-americans, i com Sinatra, amb arrels italianes. Es tracta de Tony Bennett, molt famós i podem dir que fins i tot competència de Sinatra durant les dècades dels 50 i 60. Va passar, però, una llarguíssima etapa d'alts i baixos, de problemes personals durant els 70 i els 80, amb fins i tot problemes també de salut. Però va renéixer, en certa manera, i va viure una mena de segona joventut a partir dels anys 90 i fins a la seva mort, que li va arribar l'any 2023, poc abans de fer 97 anys. Avui us el portem amb una petita meravella que dura 1 minut i 35 segons. With Plenty of Money and You. Poques paraules i ben dites.

Tony Bennett, que hem dit que durant alguns anys va ser de cares al públic una forta competència per a Frank Sinatra, però hem de dir que ambdós es respectaven molt, s'admiraven mútuament i van arribar a col·laborar en alguna ocasió. El següent cantant que us portem avui, acompanyat com els altres per l'orquestra de Count Basie, és Sammy Davis Jr., membre famós i destacat de la quadrilla d'amics de Sinatra. Quadrilla seria el nom segurament que ell, Sinatra, faria servir. També Sammy Davis també va formar part, juntament amb Dean Martin i el propi Sinatra, d'un trio vocal conegut com el Rat Pack, Paquet de Rates, un trio que va actuar força en el circuit de casinos de luxe de Las Vegas. Diuen que el nom se'l va inventar l'actriu Lauren Bacall. Aquí teniu a Sammy Davis Jr. amb l'orquestra de Count Basie. Segurament es podria definir a Sammy Davis Jr. com el més blanc dels cantants negres.

Sammy Davis Jr. amb l'orquestra de Count Basie ens han interpretat April in Paris. I per acabar aquest primer bloc de Jazzit d'avui, us portem a Joe Williams, un cantant que sí que va ser membre fix de la big band de Count Basie entre 1954 i 1961. Després va seguir una carrera en solitari, també amb molt d'èxit, però mai va tallar del tot els lligams amb l'orquestra en la que s'havia fet famós. Aquí teniu un dels seus grans èxits, Every Day I Have the Blues.

0: Hola, xiquets. Esteu així escoltant Ja Sit. No deixeu de sintonitzar. Soc Ramon Cardo. Això és La Bomba.
1: Seguim a Jàsit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. El nostre proper protagonista és europeu i concretament italià. És un pianista del que aquest final de setembre s'han complert 98 anys del seu naixement. Va morir l'any 2006. El seu cognom era Mussolini, com el Duce, el cap del govern dictatorial italià entre 1922 i 1943. Però aquesta coincidència no és casualitat, perquè Romano Mussolini, pianista de jazz, era el fill petit de Benito Mussolini. Com a pianista, es diu que va ser autodidacta i es va interessar en el jazz a través del seu germà gran Vittorio, que tocava el violoncel, però que era un gran aficionat al jazz i fins i tot se'l considera el primer crític de jazz italià. A l'inici de la seva carrera, Romano actuava amb el nom de Romano Full, perquè li semblava que el cognom Mussolini li podia portar problemes. Però al cap de poc va decidir assumir el cognom del seu pare, Mussolini. Es va guanyar prestigi com a pianista i com a compositor a Itàlia i va tenir també una certa projecció internacional. Així sonava el pianista Romano Mussolini i el seu trio.

Acabem d'escoltar Blues for Dizzy, dedicat a Dizzy Gillespie, un tema escrit i interpretat per Romano Mussolini, el fill petit dels quatre que va tenir el dictador italià Benito Mussolini. Romano, ja ho sabeu, va ser un pianista de jazz brillant. Romano mai va renegar de les idees del seu pare ni de la seva figura. Fins i tot va escriure un llibre sobre ell titulat Il Duce, mio padre, donant la seva visió de la figura de Benito Mussolini. La primera esposa de Romano Mussolini va ser Maria Ciccolone, que, dit així, és possible que no us soni gaire, però si us diem que era la germana de l'actriu Sofia Loren, que en realitat es deia Sofia Ciccolone, ja la podreu situar. Amb aquesta primera esposa, Maria, Romano Mussolini va tenir dues filles. Una d'elles es diu Alessandra Mussolini, que de jove va ser actriu i model, però que des de començaments dels anys 90 i fins a fa un parell d'anys s'ha dedicat a la política sempre en posicions d'ultradreta, òbviament inspirada per les idees del seu avi. Alessandra ha sigut membre del Parlament Europeu i italià i té un fill que es diu Romano, com el pare de l'Alessandra, com el pianista, i en aquest nou Romano Mussolini és jugador de futbol de la primera divisió italiana. Hem portat un altre disc en el que intervé Romano. És un disc a nom del trompetista austríac Oscar Klein. I en el llibret hi ha un text del propi Klein que comença dient: com és possible per a un músic de jazz jueu col·laborar i fins i tot arribar a ser amic íntim del fill petit del Duce? I ell mateix respon: us ho dic, estimo Itàlia i els italians. Aquí el teniu, aquest disc. En aquest disc hi ha una cançó que és un tribut a Wild Bill Davis i que sona així.

Hem escoltat el trompetista Oscar Klein i el pianista Romano Mussolini amb el seu quartet. Ens han ofert tribut a Wild Bill Davis. En una entrevista de març de 1961 li van preguntar a Romano Mussolini quins eren per ell els millors músics de jazz. I va respondre, en grans orquestres, Duke Ellington, i en grups petits, Horace Silver i Jerry Mulligan, però li vull dir que vostès aquí hi tenen a un pianista formidable. Es diu Tete Montoliu i és una gran figura. I li dic jo que he escoltat els millors solistes europeus actuals. Doncs hem de dir que estem totalment d'acord amb els gustos de Romano Mussolini. I ara, ni que sigui per al·lusions, acabarem aquest apartat amb Tete Montoliu. Des del disc que va gravar amb el trompetista Dusko Gojković el novembre de 1971, aquí teniu I Remember O.P.

0: Seguim passejant pel barri del Jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. El dia 3 d'octubre, un jove valor del jazz català, sorgit del planter de la Sant Andreu Jazz Band, en Coldo Montner, presenta el seu primer disc com a líder absolut en el Club Jamboree de la Plaça Reial de Barcelona. El disc es titula 1520 i li hem demanat al propi Coldo que ell mateix ens el presenti.
1: 1520 és el que seria el meu primer disc en solitari, el meu primer projecte en solitari, deixant de banda projectes anteriors amb Joan Chamorro. I és un disc conceptual en el que, i molt, molt personal, en el que exploro les diferents etapes, de manera cronològica, d'un enamorament no correspost. És un disc que vaig començar a preparar fa cosa de 4 anys, és a dir, fa cosa de 4 anys vaig començar a compondre els temes i els arranjaments per aquest disc, però sense tenir la certesa de si succeiria o no en algun moment. I després d'estar 2 anys component i arranjant i escrivint, sense acabar de saber si tindria la possibilitat de dur a terme aquest projecte, doncs vaig entrar al Conservatori del Liceu i de sobte em vaig veure rodejat d'un munt de músics i companys increïbles i vaig pensar que potser, doncs, en aquest context, no, era el moment de gravar aquest disc per fi. I així va ser. És un disc on, com bé dic, doncs, tots són temes meus, arranjaments meus, lletres meves, i per tant, doncs, com també he comentat, és un disc profundament personal.

0: Hem escoltat An Ordinary Guy, una cançó que podeu trobar en el nou disc del cantant i trompetista Coldo Montner, un disc que es titula 1520 i que l'està presentant aquests dies. I també li hem demanat a en Coldo que ens expliqui la seva experiència com a membre de la Sant Andreu Jazz Band, què ha representat per a ell i com s'hi ha sentit i com s'hi sent.
1: Jo he format i segueixo formant part de la Sant Andreu i porto des de que tinc 7 anys i ara en faré 20, per tant porto pràcticament 13 anys i és una experiència que no canviaria per res. És un lloc on evidentment he après moltíssim a nivell purament acadèmic, em refereixo, però a part també, i jo crec que això és el que té més valor, és un lloc que m'ha omplert d'experiència a nivell professional, no? A nivell d'aprendre a estar sobre un escenari, d'aprendre a gestionar els nervis, l'ansietat escènica de la que molts músics pateixen, aprendre a ser puntual a un assaig, a ser responsable, no? Un munt de qualitats que jo valoro molt en un músic i que el fet d'estar tants anys, no?, tan implicat en un projecte com és la Sant Andreu, doncs no, m'ha donat tots aquests recursos que jo crec que es necessiten per ser un músic professional.

0: M'agradaria recordar també, ja que estem, que el dia 3 d'octubre, és a dir, divendres que ve, a les 8 de la tarda, fem un concert de presentació presentant aquest disc 1520 del que us parlava a la sala 3 del Jamboree. És un concert que em fa molta, molta il·lusió, un concert on evidentment no podrem portar a tots els músics que formen part del disc, serà un format reduït, però un concert que, en la meva opinió, valdrà molt la pena, un concert on tocarem temes del disc i on tocarem també temes meus nous en exclusiva que encara no s'han tocat en directe.
1: Hi, this is Sullivan Fortner from New Orleans and New York, and please continue to check out Jazz It.
2: La recta final de Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, la comencem amb la cantant nord-americana Stacey Kent, que visitarà Barcelona mitjans de novembre per actuar en el Molino, el teatre de l'Avinguda del Paral·lel, amb Jim Tomlinson en el saxo tenor com a músic convidat.

També us volem recordar que el dia 10 d'octubre comença oficialment el Festival de Jazz de Barcelona amb el concert de la Barcelona Jazz Orquestra en el Palau de la Música Catalana.

I un altre detall important de l'edició 2025 del Festival de Jazz de Barcelona és que el retrat d'artista està protagonitzat, està dedicat a la Bella Dixieland, aquest grup que fa més de 40 anys que es dedica al jazz clàssic. I amb la seva música, avui us diem adeu. L'equip habitual del programa, Jordi Bertomeus, tècnic Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Són les 7.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

La música ha tingut una funció bàsica en la vida quotidiana, social i espiritual de les persones i de les societats, i això des de fa milers d'anys. Hi ha pocs dubtes de que els humans hem cantat des del moment en què van ser capaços de poder parlar articuladament, i poc després, amb tota seguretat, ja vam sentir l'emoció de cantar en grup. Cantar en comú reforça els lligams personals i socials, dona una identitat pròpia, és l'expressió d'una voluntat col·lectiva i forma part dels ritus i les tradicions. Es canta a l'església, als estadis i a les tavernes, es canta a les celebracions nacionals i a les desfilades militars. Per això totes les cultures de la història han desenvolupat alguna mena d'expressió coral. A més, cantar en grup és saludable. Hi ha estudis científics recents que demostren que quan ho fem es crea un patró emocional comú entre els cantaires, un patró que redueix el ritme cardíac, alenteix la respiració i estimula el nervi vague, el que controla el benestar i la relaxació. Per tant, ens condueix a un estat similar al de la meditació. En fi, podríem seguir enumerant les virtuts del cant coral, del cor, d'aquesta orquestra humana que té una llarga i interessantíssima història, però si us sembla passarem a la part pràctica, a gaudir dels seus resultats. Us convidem, doncs, a acompanyar-nos avui a l'audició de repertori d'obres exclusivament corals. Feu-nos confiança i us assegurem que podreu escoltar un bon recull de bona música.

0: La música cantada, la música interpretada tan sols amb la nostra veu, no va necessitar de partitures durant segles. Es cantava memoritzant, per transmissió oral, com es feia amb els contes i amb els mites. I si bé és veritat que a la Grècia antiga, diuen els experts, que ja es marcaven uns signes al costat dels textos per indicar el to correcte en què s'havia de cantar, no va ser fins a l'edat mitjana que apareixen el que ja podríem anomenar les primeres partitures, els famosos tetragrames, és a dir, quatre línies paral·leles sobre les que s'anotaven les entonacions correctes del cant pla. Cant que era a l'unisó, és a dir, tant feia si els cantaires eren 6 o 60, tothom cantava la mateixa nota. L'evolució cap al cant polifònic va sorgir al segle XII a França, a l'escola anomenada Escola de Notre-Dame. Això va ser perquè passa just quan estan construint la catedral de París. En aquell moment passa a cantar-se també un sol text, però amb dues o més melodies a la vegada. Melodies que se superposen i creen un efecte, imaginem que molt sorprenent per l'època. Eren els anomenats organum o conductus, com aquest que estem escoltant del compositor Perotinus Magnus.
1: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: La música coral, sigui o no polifònica, va ser interpretada durant segles en un context exclusivament religiós. Primer va ser el gregorià, després a la polifonia, com la que hem sentit, o en altres fins i tot més complicada, com els anomenats motets medievals. Però la joia de la corona del cant coral, fins i tot diríem que de tota la música al voltant del segle XVI, va ser la complexíssima polifonia dels grans mestres del moment, com Josquin, O'Keeghan, Palestrina, Vittoria, etc. Ells van crear una música austera fins al límit, però impactant emotivament i sempre amb un únic motiu: reforçar la fe.

Però tot va canviar a Itàlia a finals del segle XVI, quan els florentins, que estaven, diríem, emocionats amb el seu descobriment de l'art del Renaixement, ja sabeu, Miquel Àngel, Brunelleschi i companyia, i a més, no menys important, estaven enfrontats políticament a l'Església de Roma, es van treure la cotilla de la religió associada a la música i van començar a fer volar la seva imaginació artística. El pensament i la música sense límits es van començar a fixar en la natura, en la vida i en l'amor. I estem sentint el madrigal Quo non tami cor mio, escrit a 5 veus i publicat el 1592, a l'època daurada del madrigal profà italià. Una de les formes corals més selectes, refinades i també hem de dir elitistes que han existit. Una música només a l'abast d'uns pocs privilegiats. Per què? Doncs perquè eren molt pocs els que, per una banda, tenien la capacitat de cantar-ho, donades les dificultats que tenia, i també pocs els que tenien la possibilitat d'escoltar-los, que eren nobles, la noblesa i l'alta burgesia.

Ja existien formes de madrigal a l'edat mitja, però va ser al segle XVI-XVII quan van arribar al seu màxim esplendor. Hem sentit el bellíssim madrigal Quio non tami cor mio de Claudio Monteverdi, un dels més grans compositors del primer barroc, cap allà al 1600. Bé, i mentre Itàlia es conreuava aquest estil tan refinat i complex del madrigal, a l'Alemanya luterana el cant coral es convertia en una eina de l'Església per refermar la fe entre el poble. La música, de fet, era part de la litúrgia protestant d'una forma molt intensa. Sovint les misses tenien una banda sonora espectacular, el que avui coneixem com a cantates luteranes. Bach, per exemple, Johann Sebastian Bach, va escriure més de 300 d'aquestes cantates. I al final de cadascuna d'elles, cloent l'acte, sempre s'interpretava tant als cantants professionals o semiprofessionals com als feligresos un coral luterà, un cor que coneixia el poble perquè eren tradició i molts d'ells fins i tot havien estat escrits pel propi Martí Luter.

Hem sentit el coral en què s'acaba la cantata número 103 de Johann Sebastian Bach. És curiós perquè sembla una paradoxa que Bach, el compositor de la música hipercomplexa, acabi sempre les seves cantates amb un coral de simplicitat extrema, pensada per ser cantada pel poble, pels feligresos. Però clar, Bach, com a bon creient i bon professional, feia el que tenia que fer, el que manava la tradició luterana. Doncs bé, a l'altre extrem de la balança estilística, diríem, un altre alemany, aquest exiliat a Anglaterra, va reeixir en una forma coral que tenia textos religiosos també, però formes molt diferents, formes operístiques, pensades bàsicament per impactar l'audiència. Ens referim a l'oratori, un desplegament coral i instrumental en el que el gran mestre del moment va ser aquest home, Georg Friedrich Händel.

Era el cor And the Glory of the Lord de Georg Friedrich Händel, pertanyent al seu oratori més mediàtic, el Messias, interpretat en aquest cas per l'Academy of Ancient Music amb Voices 8 a la part coral. Bé, doncs els grans oratoris anglesos van servir de model a obres posteriors, a grans obres posteriors, com la creació de Haydn, per exemple, o Paulus, que un oratori de Mendelssohn que ara últimament s'està recuperant i en aquest cas era ja entrat al segle XIX. Però bé, el cor també va tenir un paper destacat i molt a l'òpera, el gran espectacle dels segles XVIII i XIX. A l'òpera, el cor recupera la seva funció original, la que havia tingut a la tragèdia grega, que era representar musicalment, però representar el poble o el grup que expressa la seva veu en veu alta. Com, per exemple, passa amb el cor O Isis i Osiris de la flauta màgica de Mozart.

0: Isis i Osiris. El seu esperit és audaç, el seu cor és pur. Aviat serà digne de nosaltres. Això, en alemany, és el que canten els sacerdots en aquest fragment, referint-se a l'aspirant que vol entrar a la lògia, guiat, evidentment, pel seu gran mestre Sarastro, que els ha de conduir cap a la bondat i la puresa. En fi, aquesta més o menys és la història màgica i maçònica, diguem-ho tot, de la flauta màgica, on la comunitat de les bones persones s'escenifica amb el cant d'aquest cor. Bé, tot i això, és una òpera clàssica i no va ser fins al romanticisme, especialment en Verdi, recordeu aquells grans cors de Nabucco, doncs va ser en Verdi, el romàntic, quan el cor pren realment a l'òpera un autèntic protagonisme. Però aquesta història la reservem per un altre dia.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Bé, semblaria que el cant coral només tindria una orientació religiosa o culta. Hem parlat de madrigals, de motets, de polifonia, de cantates luteranes, d'òpera. Però tots sabem el que passa quan estem en bona companyia, quan estem de festa perquè celebrem un aniversari o perquè el nostre equip de futbol ha guanyat la Lliga o simplement perquè potser hem begut una mica massa. I és que el cant coral sempre ha tingut una component lúdica i popular. S'ha cantat en tavernes, en festes. I un dels primers a incorporar aquestes cançons populars de taverna al seu catàleg va ser el vienès Franz Schubert, com aquesta, en el que el títol ja ens ho diu tot. Vi i amor.

0: ins Laufbau. Russland, ich süßen Schlummer, aber weck mich wieder auf. Ach, Russland, ich süßen Schlummer, aber weck mich wieder auf.
1: Franz Schubert no va tenir una vida fàcil, sabeu que ell era nascut d'una família extremadament humil. Diuen que havia nascut a la cuina de casa al costat de la llar de foc. I aquest home va haver de lluitar molt, i diríem que amb no gaire èxit, per obrir-se pas en una Viena absolutament saturada de músics. Afortunadament, Franz tenia un bon grup d'amics. Avui li diríem que tenia un grup de grupis que el recolzaven i amb qui compartien no només la música, sinó també llargues estones a les tavernes. Doncs bé, hem sentit d'aquella experiència seva, probablement, la cançó Vi i Amor, una cançó de taverna però de luxe, escrita per un dels més grans compositors del segle XIX.

La dona ha tingut un paper clarament secundari a la història de la música, això és un fet evident. I parlant de les formacions corals, també hem de destacar que la seva presència només va començar a prendre protagonisme a finals del XVIII, començaments del segle XIX. Val a dir que no existien corals exclusivament femenines, tret dels convents de monges, evidentment, abans del segle XIX. I un dels primers grans compositors que va dedicar els seus esforços activament en això va ser Johannes Brahms. Brahms, a la seva joventut, va dirigir a la seva ciutat, ell era d'Hamburg, doncs ell va dirigir la Frauenchor d'Hamburg, un cor femení en el que va elevar a cotes mai assolides per un cor de dones. A elles va dedicar unes quantes obres de molt bella factura, com aquesta.

Era pura delicadesa brahmsiana. Hem sentit una de les quatre cançons per cor de dona amb acompanyament d'arpa i trompa. És la Opus 17, escrita pel cor femení d'Hamburg, que ell mateix dirigia. És un exemple gairebé anecdòtic en el corpus coral que va produir aquest home, Johannes Brahms, en el que hauríem de destacar, evidentment, com a la seva gran obra, doncs, el seu impressionant Rèquiem alemany. Però això també mereixeria un altre dia amb un programa especial d'aquesta meravellosa obra.

La força emotiva d'un cor és tan potent que cap estil musical ha obviat el seu ús. Ja hem vist com els compositors l'han utilitzat a l'òpera, a la música religiosa, a les obres de caràcter popular o com a exercici de subtilesa màxima en aquella música dels madrigals. Però també el cinema va saber trobar-li el seu lloc, quan el que es volia era expressar un sentiment de profunda humanitat o de sentiment patriòtic. Així, almenys, és en el cas de la música que estem sentint. Va ser escrita per Sergei Prokofiev i l'hem extret de la banda sonora que el compositor va escriure, aquest compositor rus soviètic, va escriure pel film d'Einstein, Ivan el Terrible.

Doncs el que hem sentit era el vocalist per a cor que apareix al principi d'aquest film ja clàssic, antològic, diríem, que és Ivan, el terrible d'Eisenstein. I bé, aquest moment coral il·lustra just el moment de la coronació a la catedral de Moscou d'Ivan com a tsar. Doncs bé, heu vist que el cor canta sense text, és pura vocalització, un recurs que han utilitzat els altres compositors en obres força conegudes com Ravel o Rachmaninoff. Doncs bé, Prokófiev escriu aquí una música absolutament solemne, com demana la història que està explicant, però a més evoca el que podria ser la sonoritat d'un acte com aquell, la sonoritat de la música ortodoxa de l'Església russa, una música que té una tradició secular imponent pel que fa a la música coral. Música coral russa que vés a saber si d'alguna manera va ser la que va fer seva l'exèrcit soviètic. Sabeu que els soviètics van crear aquells cors de l'exèrcit que tantes i tantes gires van fer i han fet pel món. Per tant, aquí tenim en Prokófiev tres elements: música de cinema, però també música d'un gran compositor com Prokófiev i la tradició coral russa.

A partir de mitjans del segle XIX va sorgir a tota Europa un fortíssim corrent de recuperació de la música nacional, la música que és hereva directa del folclor de les nostres nacions naturals. Però música que a més era engrandida per la tradició coral i simfònica europea. És a dir, aquí van sorgir compositors com Dvořák, Grieg, Sibelius, Albéniz, Bartók, etc., etc. Sorgeix llavors, com a part del teixit associatiu també i obrer, diversos moviments d'agrupacions corals pensades per l'esbarjo i pel cultiu de les classes treballadores. I a Catalunya és el poeta, músic i polític fins i tot, Josep Anselm Clavé, que cap a l'any 1850 dona el primer pas en aquest sentit i funda els primers cors de Clavé. I després, una mica més endavant, principis del 20, apareixen ja els orfeons, unes agrupacions corals no professionals que recuperen en la llengua natural les músiques de la tradició de cada poble. Per exemple, l'Orfeó Mataroní es funda ja el 1931, però abans ja havien estat creats altres orfeons, com el mateix Orfeó Català, fundat el 1891 per Lluís Millet. Una mica després es funda l'Orfeón Donostiar, a qui estem sentint precisament en aquesta harmonització del tema Aita Gurea.

hem sentit el tema Aita Gurea, que no és res més, pels que no sabeu, com jo, euskera, que el text del Pare Nostre en euskera. Era una bellíssima musicalització a càrrec del pare Francisco Medina.

Imaginem per un moment que tota la música coral clàssica, tota la que hem estat veient fins ara, desaparegués de cop. Doncs bé, podríem refermar-nos, sense parpellejar, en la importància del cant coral a la història de la música en tota la humanitat per la senzilla raó de que ha estat una de les bases de l'expressió musical del folclor de tots els països, no de la tradició clàssica, sinó de la música absolutament popular, des dels cants zulus sud-africans, els cants de la tradició siberiana, el haka maori, els barbershop americans, les veus búlgares. I així podíem anar desgranant gairebé tantes i tantes visions meravellosament diferents com pobles han existit. I us deixem ara amb una d'elles que a nosaltres ens és especialment grat, el cant de la tradició

0: Era el tema Angiolina de la tradició de Còrsega, que utilitza uns melismes i una harmonia molt singulars que el fa inconfusible. A banda, està interpretada, evidentment, en llengua corsa. Ha estat la interpretació del grup Bàrbara Fortuna.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: Fer música en companyia d'altres és una de les experiències, sens dubte, més gratificants que pot experimentar una persona. Equilibra el nostre cos i la nostra ment. Però cantar en comunió amb altres veus ja no es tracta només de música, és respirar a la vegada, és sentir-se part d'una comunitat. Són molts cossos amb una sola veu.

Com dèiem, en un cor no es tracta només de música. Cantar en cor és una actitud gairebé mística, una actitud que ens apropa a la terra, al nostre país, a Déu, fins i tot, o potser a nosaltres mateixos. És una tradició humana que continua actualment en una munió de compositors joves que segueixen explorant les possibilitats del cant per fer música d'extrema sensibilitat, com aquesta que estem sentint, obra del compositor nord-americà d'origen noruec, Ola Geilo.

Era el fragment Northern Lights del compositor Ola Geilo, que segueix la tradició nòrdica del cant coral amb aquesta subtilesa típica de la música nòrdica, com altres compositors han fet, per exemple Morten Lauritsen o Erik Whitaker, o també l'estonià Arvo Pärt. Tots ells estan creant una escola amb aires gairebé místics que travessa fronteres i té exponents fins i tot a casa nostra, amb el nostre i estimat compositor Bernat Vivancos com a figura destacada, que ha escrit meravellosa música sacra, tot i que cal recordar que en Bernat també té la seva faceta innovadora. Ha harmonitzat, per exemple, a Rosalia, això ho recorda gairebé tothom, i fins i tot ha gosat fusionar la subtilesa coral amb un terratrèmol contemporani com Jennifer López. Doncs sí, heu sentit bé, això és el que passa en aquest tema que ell ha titulat, perquè quedi més clar, per la J-Lo.

Bernat Vivancos trenca aquí la seva tradició de músic clàssic i gairebé místic en aquesta versió de música coral sumada al pop llatí i dedicada a la Jay Lowe. Ens ha fet gràcia programar-la perquè és una, certament una curiositat. Però vaja, amb això ens quedarà el temps justet d'acomiadar-nos.

Estimats i estimades, acabem ja aquest repàs rapidíssim i per força esbiaixat de la música coral. Hem deixat fora grans obres corals, com alguna sinfonia de Mahler, algun gran rèquiem, alguna passió, però són obres llarguíssimes. Per tant, hem preferit triar peces curtes que ens deixessin temps per poder gaudir de més varietat d'estils i d'enfocs. I acabem en una curiosa versió coral de... No sé si esteu endevinant o heu endevinat el que està sonant. Ja us dic que no és precisament ni clàssic ni tradicional. És més, avui faré una cosa que no faig habitualment. No us diré el que és, deixaré que ho endevineu. Sí que us puc dir, si no l'heu reconegut, que és d'un músic actual, un músic del rock simfònic, o que havia estat del rock simfònic, per més senyes. Si espereu al final, crec que tindreu la resposta. I ara sí, ens acomiadem aquest cor a dues veus que fem aquest programa, a la veu de tenor, en Pere Sánchez, controlant el so i el balanç, i a la segona veu, veu de baríton, la de qui us parla, Lluís Bonamusica, que hi posa més la lletra i tria la música. Fixeu-vos. Doncs res més, esperem retrobar-vos d'avui en vuit perquè ens continueu acompanyant-nos a la recerca del més preuat dels tresors, la bona música.

0: Són les 8.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I ara és el torn d'una de les seccions ja consolidades, d'aquí del Badalona Matí. És el Badalona Pregunta amb el Suhab Seba. Què tal, Suhab?
4: Tot bé, Àlex. Tu com estàs?
3: Doncs molt bé, molt bé, molt bé. Mira, aquí amb el mòbil a la mà, i em sembla que avui ha sortit a preguntar pel mòbil, precisament.
4: Sí, exactament. Avui sortim de nou al carrer, però aquesta vegada per parlar d'això, d'això que portem sempre a la butxaca, que és el mòbil, un aparell que utilitzem cada dia, però que sovint acaba oblidat en un calaix quan deixa de funcionar, o quan se'ns queda antic, o simplement quan ens en comprem un de nou. I precisament sobre això parla aquests dies 3CAT, sobre la possibilitat de reparar, reciclar i recondicionar els mòbils i donar-los fins a una segona vida. Perquè, Àlex, tu tens mòbils vells per casa, i què en fas quan ja no els utilitzes?
3: Doncs mira, jo entre els que he perdut o m'han robat, o sigui, la veritat és que antics sí que tinc, amb un calaix a casa meva, molt antics, però de tipus Nokia, saps, aquells de l'any, de principis del 2000, 2005, 2006, aquells sí que els conservo, però estan morts, o sigui, no els carrego mai.
4: Ja no s'utilitzes.
3: No.
4: Doncs això mateix és el que hem volgut saber per Badalona, i la primera pregunta que hem fet al carrer és molt, molt senzilla. Què fas amb els mòbils vells que tens per casa?
5: Normalment no acostumo a tenir mòbils antics per casa, els acostumo a vendre.
6: Sempre m'han dit que els vengui o que els porti a la botiga on em compro el mòbil, però mai ho he fet per mandra.
7: Nada, los guardo.
8: Yo se los doy a mi padre, que siempre se queda con ellos, o los tiro.
9: Yo los heredo, plan, a otra gente.
4: I aquí ja apareix un problema bastant habitual, que és guardar un mòbil en un calaix per si de cas, i al final acabar acumulant aparells que ja no utilitzem, no?
3: Residus tecnològics, no?
4: Exacte. Però abans de guardar-lo o llançar-lo, hi ha també una opció, que és reparar-lo, que jo crec que molt poca gent la coneix, no? Perquè moltes vegades quan el mòbil comença a fallar, pensem directament que toca canviar-lo i agafar-ne un de nou. D'aquí precisament sorgeix la segona pregunta que hem fet, i que és: quan se't trenca s'espatlla un mòbil, què acostumes a fer? Reparar-lo, canviar-lo, i per què?
5: Quan se'm trenca un mòbil, normalment el reparo, però depèn de la gravetat de l'avaria o del trencament, saps? Acostumo a reparar-lo perquè, per exemple, que se't trenqui la pantalla no vol dir que el mòbil deixi de funcionar.
6: Acostumo a reparar-lo. Per què? Perquè en un principi em surt més econòmic reparar que no haver de canviar-lo.
7: Depende. Si se puede reparar, pues voy a repararlo, pero llega un punto que es bastante caro, entonces sale más a cuenta comprarse uno nuevo.
8: Sí, opino lo mismo. A mí se me rompió un móvil y estaba tan roto que lo tuve que tirar, porque eso ya no se podía reparar.
3: Sí que pots fer reparacions de si se trenca la pantalla, no? Però això ja de canviar la bateria, perquè dura poc, potser val més canviar-se'l de nou. També estem com molt dins aquesta roda del consumisme, no? Clar, que tinc l'iPhone antic i avui l'últim model, no? O sigui...
4: Doncs no et creïs, Àlex, perquè precisament aquesta notícia parla d'això, que amb un canvi de bateria potser es pot allargar la vida d'un aparell fins a 2-3 anys de vida útil, no? I segons explica 3CAT, potser no sempre cal canviar de mòbil quan falla una cosa, i aquí és on entra en joc Andrònimes, que no sé si tens alguna cosa del que és, Àlex?
3: Doncs he fet la meva feina i he investigat una mica, i pel que tinc entès és una entitat social i ambiental, no?, que treballa, entre altres coses, amb la gestió recuperada operació de residus electrònics. El que fan és recollir aparells que ja no utilitzem, comprovar si es poden reparar o recuperar, i quan és possible, doncs donar-los una segona vida, que sempre està bé.
4: Doncs així és, i el que ells expliquen sobretot és que quan una de les reparacions més habituals, que per exemple és el que et deia, a substituir una bateria, només canviant-la a un dispositiu pot arribar a allargar 2-3 anys, no? Això també pot suposar un estalvi respecte a comprar un nou aparell, però també evita generar més residus electrònics i reduir aquesta necessitat d'extreure nous materials.
3: De fet, Suhab, una cosa que vol deixar clara Andrònimes és que un aparell recondicionat no és exactament un aparell de segona mà. Expliquem que un aparell recondicionat passa per una revisió tècnica. També es comprova que els components funcionin correctament, es repara o substitueix el que calgui, es neteja i després es restableix de fàbrica.
4: Tenint en compte això, la següent pregunta que vam fer va ser: et compraries un mòbil recondicionat? Què et faria decidir?
5: Doncs segurament sí. Si està ben cuidat, segur que li puc donar una segona vida.
6: Sí, i ja me'l vaig comprar. Bueno, me'l van regalar. Primer perquè és més econòmic i en un principi segueix sent el mateix que et promet la botiga, però de segona mà.
7: Sí, de hecho el móvil que tengo es reacondicionado y la verdad es que va muy bien. O sea, el precio es mucho mejor y funciona igual, yo creo.
8: Yo intentaría comprármelo por una web o tienda fiable, pero sí, también creo que es buena idea y así ahorras un poco y ayudas también al medio ambiente.
4: De fet, apareix aquí una qüestió que és molt clau, que és la confiança, no? Sense confiança no hi ha res al final. Perquè quan compres tu un mòbil nou, més o menys saps què estàs comprant. Però quan és de segona mà o recondicionat, potser ens preocupa l'estat de la bateria, si donarà problemes o no, i si les peces són originals o fins i tot què ha passat amb les dades de l'antic propietari. Però més enllà d'aquests dubtes, hi ha una altra pregunta que ens podem fer, que és què és el que ens faria confiar en un mòbil recondicionat, no? I això és el que hem volgut preguntar també al carrer, que és què et fa confiar o desconfiar d'un mòbil de segona mà o recondicionat?
7: Nada en concreto, o sea, yo confío totalmente, depende de la página web, es lo que dice mi compañera, que si el origen es fiable, pues nada, mucho mejor apostar por algo que sea ya hecho, no sé, que se recicle.
8: Claro, no es lo mismo comprarse un móvil por Wallapop que comprárselo por una tienda que realmente te confirme que ese móvil de verdad funciona y que está en su mejor calidad.
6: Sí, és de segona mà, perquè és de Wallapop, de Vinted. No confio gaire. Primer perquè penso que em pot estafar amb l'estat del telèfon, però si és d'alguna pàgina que es dedica a recondicionar, com per exemple Back Market, sí que hi confio.
5: La persona que el ven, l'estat en el que es troba, i doncs el tipus d'anunci o la via per el qual el ven.
4: I per tant sembla que la confiança depèn sobretot de d'on ve, no, el dispositiu, en quin estat està i quines garanties en tenim de que funcioni bé, no? Però aquest tema té una altra cara que potser no tenim tan present als mòbils recondicionats, perquè recondicionar un mòbil no només significa allargar la vida d'un aparell, sinó que també pot significar donar una oportunitat laboral a una persona.
3: I aquí és on entra el projecte d'Andròmines que ara parlàvem, no? L'entitat treballa en aquest reciclatge i també recondicionament d'aparells electrònics, però també en la inserció sociolaboral de persones amb dificultats per poder trobar feina. El projecte combina, per tant, aquest impacte ambiental i també l'impacte social. I, de fet, Suhab, segons les dades de l'entitat, el 74% de les persones que participen en els seus programes d'inserció sociolaboral acaben, de fet, aconseguint feina. T'imaginaves que reparar un mòbil podia tenir també aquesta dimensió social? No sé què els hi sembla a les persones entrevistades.
4: Anem a escoltar-les.
7: No lo sabía, pero está muy bien, me alegro.
8: Sí, yo también me alegro.
6: Sí que ho sabia i em sembla una molt bona idea i molt bona opció.
5: Sincerament, molt bona idea. Al final és un win-win, tothom hi guanya.
4: És el que deia aquest últim entrevistat, és un win-win per amb dues parts, per la persona que compra el telèfon perquè el compra amb un preu que no el comprarà en una tenda original, diguem, i també és un win per les persones que aconsegueixen aquesta reinserció laboral, aquesta oportunitat per poder trobar feina, no? I aquí és on el concepte de segona vida agafa un altre significat. No només parlem de donar una segona oportunitat a un mòbil que ja no utilitzem, sinó també de crear aquestes oportunitats laborals de les quals parlaven per a persones que ho poden tenir més difícil per entrar en un mercat de treball, no? I al final, però, hi ha una pregunta que pot explicar moltes de les nostres decisions, i és que quan anem a comprar un mòbil nou, què és el que busquem? O sigui, tu què és el que busques, Àlex, quan compres un mòbil nou?
3: Jo, que tingui una bona càmera, bona capacitat, no?, per poder treballar, perquè és una eina de treball.
4: Al final jo també busco això mateix, però no sé si et fa la mateixa il·lusió, per exemple, obrir un mòbil amb el seu precinte original, clar, que no pas amb un precinte que saps que l'han posat perquè l'han de posar, no?
3: O sigui, fer l'unboxing original. Sí, això és un moment, no?, un ritual.
4: Exacte. I això també determina si estem disposats també a reparar el que ja tenim o si preferim substituir-lo. Per això l'última pregunta que vam fer al carrer va ser aquesta. Quan compres un mòbil nou, què és el que més valores d'aquesta compra?
5: Et diria que la garantia, la seguretat i la confiança.
6: El que més valoro és la càmera, que sigui una bona càmera, perquè vaig a molts concerts i a molts viatges i m'interessa que ho capti tot bé. Y sobre todo también el espai, que tingui un molt bon espai.
7: La experiencia de abrir la caja, bueno, todo, sí, el unboxing.
8: Que sea así para mí sola, el unboxing, que se dice.
4: Sí que és veritat que obrir aquest telèfon amb el precinte original dona com aquesta exclusivitat de que tu has comprat aquest mòbil i és només teu, no ve d'unes altres mans antecedents, no? I després d'escoltar-los, Àlex, crec que ens podem quedar amb una idea, no? Potser abans de donar per mort un mòbil, val la pena preguntar-nos si realment aquest mòbil necessita ser substituït. Potser més el que necessita és una reparació, no? I si finalment volem canviar-lo, també existeix l'opció d'un aparell recondicionat que ha passat també per un procés de revisió, reparació, abans de tornar al mercat. A més, donar una segona vida a aquests dispositius també significa reduir residus, que és bastant important en l'afectació del medi ambient, i aprofitar també millor els materials que ja tenim.
3: Sí, està bé, aquesta consciència mediambiental i també en projectes com el d'Andròmines. Aquesta segona vida també pot tenir una dimensió social, que és aquesta oportunitat per a un aparell i també alhora una oportunitat laboral per a una persona.
4: I així que potser la pròxima vegada, que trobem un mòbil vell al fons d'un calaix, no, per exemple, el teu, Àlex, que no crec que serveixi en aquests
3: ja
4: moments.
3: Ja poca cosa podem fer amb aquells.
4: Exacte, abans de pensar que ja no serveix per a res, potser podem fer-nos una pregunta molt senzilla, i és si encara li queda una vida més.
3: Doncs sí, això està molt bé amb la tecnologia i també amb les sabates, també està molt bé, mm-hmm, perquè l'ofici de portar una sabata que se'ns ha trencat al sabater, això, mm-hmm, jo no ho he fet mai, no sé tu, però s'ha perdut. No. Però encara hi ha establiments que ho fan, eh?
4: Sí, sí, sí.
3: O sigui que se'ns trenca una sabata i ens comprem una altra. Doncs bé, està bé donar una segona vida als materials, tant de roba com tecnologia, mòbils, per tenir aquesta consciència mediambiental. Suhab, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un mes més en aquesta temporada aquí al Badalona Matí. Ens retrobem d'aquí un mes exacte.
4: Ens veiem.
3: Moltes gràcies.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: I ara és el moment de parlar amb la Maria José Tarancón, la nostra economista de capçalera del Badalona Matí. Què tal, Maria José? Buenos días.
2: Què tal? Buenos días.
3: Gràcies per venir.
2: Solo faltaria, m'encanta venir a estar con vosotros.
3: Gràcies. Està molt al dia, aquest tema de les alertes meteorològiques. Cada vegada formen més part del nostre dia a dia. Però què passa si tenim una alerta activada i anar a treballar pot suposar un risc? En quins casos un treballador pot quedar-se a casa i, sobretot, té dret a cobrar igualment? Avui volem posar, Maria José, una mica de llum sobre els anomenats permisos retribuïts vinculats a situacions de risc o d'alerta meteorològica, com els que hem viscut aquest passat cap de setmana. Per saber què diu la llei, quins són els drets dels treballadors i també quines obligacions tenen les empreses, avui tu, com a advocada i economista, volem que posis una mica de llum a la foscor.
2: Sí.
3: Maria José, comencem pel principi. Existeix realment aquest permís retribuït específic quan hi ha una alerta meteorològica?
2: Sí, lo que pasa que bueno, yo me he hecho un poco un extracto, porque no te creas que es fácil explicarlo. Yo, bueno, cuando estoy en la universidad, a mis chicos les explico, a ver, primero, lo primero de todo, a todos los oyentes, sentido común. Eso es lo primero de todo. Da igual si sea retribuido o no, luego ya lo lucharemos. Lo primero es sentido común. Lo segundo, desde finales del 2024 está recogido en la ley. 4 días. Pero es que estos 4 días, dice, claro, es que yo solo tengo 4 días al año. ¿Qué pasa? Entonces, está, ¿dónde está? Por si alguien lo quiere mirar, que seguramente no lo mirarán. Pero en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores recoge permiso retribuido hasta 4 días. Cuando la persona trabajadora, estoy leyendo literal, no pueda acceder al centro de trabajo o no pueda circular por las vías necesarias. ¿Y esta imposibilidad cómo se produce? Entonces yo aquí hago muchos escenarios, porque ahora todos estamos que bueno, que de repente te sale la alerta. ¡Pi, pi, pi, pi! Sí.
3: Ayer nos pasó aquí en directo. ¿Ves? 2 alertas.
2: Bueno, y en todos sitios, sí, porque sí. Es la alerta esta, ¿no? Entonces tienes, claro, que tiene que ser un riesgo grave, inminente, derivado de una catástrofe. Entonces tú me dices, pero bueno, ¿la alerta esta sirve? Pues no sirve, yo lo siento mucho. Esta alerta es una precaución, tienes que saber. Bueno, entonces, claro, si la alerta es roja, si la alerta es naranja, ¿voy al trabajo o no voy al trabajo? Realmente no es lo mismo. Y entonces yo aquí me he hecho para explicaros varios ejemplos, ¿no? Vale. Porque al final con los ejemplos es donde tal. Imagínate que de repente te sale el pitido, ¡pi! ¡Pam! Entonces, O hay un trabajador en una misma empresa que vive a 30 kilómetros del puesto de trabajo y hay otro que vive en la puerta de abajo. Pues el de la puerta de abajo tiene que ir a trabajar.
3: No te excusa, ¿eh?
2: El de la puerta de abajo tiene que ir a trabajar. Uh-huh. Hombre, salvo que la fábrica se haya inundado, pero que no vamos a entrar. El que vive a 30 kilómetros, si cuando él tiene que coger un autobús, tiene que coger su coche, tiene que coger el metro, está todo inundado, etcétera, etcétera, no tiene que ir a trabajar, ¿vale?
3: Vale.
2: Pero ¿qué es lo que dice la ley? ¿Y qué es lo que yo digo, además, como abogada? Ahora estoy hablando como abogada, no como economista. Que todo se ha de documentar, ¿vale? Porque entonces este trabajador tendrá que guardar su alerta que ha recibido en su móvil con una captura de pantalla, yo le aconsejo, tendrá que acreditar que vive a 30 kilómetros y que, por ejemplo, en su zona se han caído 4 árboles. Yo, por ejemplo, en mi casa ahora, con todas estas lluvias, se ha caído un árbol y no puedo salir del parking. Entonces han habilitado otra zona por la parte de detrás de mi casa, porque tenemos como doble puerta, que es entrada y salida, por decirlo de alguna manera, y estamos entrando y saliendo por la puerta de salida, vamos a poner, ¿no? Pues imaginaros que yo no pudiera salir. Yo vivo en Barcelona, tengo que venir a... Bueno, yo soy una desgraciada porque soy autónoma, pero bueno, aparte de eso, pues imaginaros que fuera una trabajadora que tuviera que venir aquí, fuera contratada por vosotros y tuviera que poder venir aquí. Yo no podría salir, porque yo no tengo comunicación, mi comunicación es venir con un coche. Si yo tengo chapada mi puerta de casa y no tengo otro acceso, que solamente se me ha caído un árbol hasta que ese árbol no se retire, y a lo mejor no ha sonado ningún pito, porque ese pito sonó ayer o antes de ayer. ¿Eh? Pero vale, entonces, esto queda claro. Entonces, no sé si me quieres preguntar algo, si no yo voy tirando.
3: No, sí, ves explicando porque nos está quedando muy claro, la
2: verdad. Vale, entonces, cuando las autoridades recomiendan expresamente, ¿no?
3: ¿Sí?
2: Pues que se eviten desplazamientos, lo mismo. El que a ti una autoridad te recomiende que evites desplazamientos, si tú puedes acceder a tu centro de trabajo de forma normal, pues tú puedes ir a este centro de trabajo. Por ejemplo, lo mismo, lo de las localidades, pues hay uno que vive a 30 kilómetros y hay otro que vive al lado. El de 30 kilómetros, si se ha desbordado, que decían, yo ayer estaba un poco así porque, ¿os acordáis el lío que hubo? O sea, hubo mucho lío. Yo venía para Barcelona, cogí lo de la C31, me parece que se llama, había ahí una curva, decían que el Besós iba a desbordar, yo estaba ahí en la curva, estuve casi 3/4 de hora parada, más íbamos dos compañeras que las conoces del despacho, una y otra con dos coches delante, que las tres veníamos de Barcelona, bueno, fue como un show, o sea...
3: Muchas incidencias de tránsito y de todo.
2: Entonces, bueno, total, este permiso, lo que a la gente le interesa, ¿será retribuido? Claro que sí, evidentemente que será retribuido, es un permiso retribuido. ¿Serán 4 días? Porque claro, son 4 días al año lo que dice la ley, pero tú ahora imagínate que con estas situaciones que te estoy contando, el árbol que se cae, el no sé qué, el no sé cuántos, pues claro, te tienes que tirar una semana. ¿Qué pasa? ¿Será retribuido? Sí, pero la empresa también tiene la posibilidad de suspender este contrato de trabajo. ¿Vale?
3: También de la opción de fecho, ¿eh?
2: Claro, o una reducción de jornada, etcétera, etcétera. ¿Estas horas son recuperables? Decir, ay, mira, el jefe, bueno, usted no ha venido el sábado, o sea, perdón, usted no ha venido el jueves, pero resulta que tiene que venir el sábado a recuperar. No, no son horas recuperables. Son horas que se cobran y no son horas recuperables. Entonces, tu jefe de repente te dice, bueno, pero usted puede teletrabajar. Ahora que nos hemos
3: desde casa, claro.
2: Desde pandemia puede teletrabajar. Claro, un camarero...
3: Claro, difícil.
2: Difícil lo tendría. Pero el jefe, ojo, aquí las personas que me estén escuchando, imaginaros, pues, profesión como un paleta, como un camarero, etcétera, etcétera. Porque, claro, una secretaria o una abogada, por ejemplo, como yo, que yo mi portátil, ayer estuve hasta las 12 trabajando, vuelvo a decir, soy una autónoma desgraciada, pero... imaginaros que fuera trabajadora que me fine un plazo y tengo que prepararme un juicio, yo tengo mi portátil, yo podría llamar a mi empresa y mi jefe decirme, oye, pues quédate en casa teletrabajando, tengo el móvil, tengo el ordenador, lo tengo todo, tengo la conexión a través del escritorio remoto con el despacho, podría hacerlo y evidentemente podría hacerlo, pero claro, imagínate tú, ahora yo preparando el programa, como llevo bastantes demandas de laboral y situaciones de estas que los empresarios te preguntan y los trabajadores también, se me ocurre, bueno, pero tú imagínate que, por ejemplo, pues en una tienda o un camarero, que estamos hablando de un camarero, que de repente el jefe le diga, bueno, te voy a pasar un listado de proveedores, que aunque tú eres camarero, oye, llama y di, pues que no pueden venir, o, ¿entiendes? Gestióname un poco la agenda.
3: Una otra función, sí.
2: Podría hacerlo, ¿eh? Porque está previsto.
3: Está en el seu dret.
2: Está la empresa, está en... Si él tiene medios, imagínate que él tuviera un móvil de empresa. Uh-huh. Diferente es que él no tenga ningún medio material para poder desarrollar una actividad. Si él no tiene ningún medio material, que tiene el delantal, por decirlo de alguna manera.
3: No te móvil, no te ordenador.
2: Claro, y tiene
3: no te...
2: el traje de trabajo y tal. Pero imagínate, pues por ejemplo, yo que soy un paleta, yo mismo, ¿no? Que se va a una obra y que tiene el móvil del trabajo, que tiene su móvil particular, pero el jefe le da el móvil del trabajo, pues para atender a las obras, para ir a proveedores, para ir a no sé qué, para ir a Ferrola, bueno, no voy a decir marcas, para ir donde sea. Podrían decirlo. Esto es un vacío que está en la ley, porque claro, está muy claro que cuando los profesionales que teletrabajamos o las personas que podemos teletrabajar, ingenieros y tal, pero ojo, que tu jefe, si tú tienes un móvil o tienes tal, te podría decir que desempeñaras alguna tarea que normalmente también ya haces. Porque imagínate el típico camarero que no tiene ningún trabajo y tal, y el jefe le dice que está ahí sentado y le dice, oye, pues llámame a este, llámame al otro, etcétera.
3: Claro, li dona altres tasques a fer, i aquest permís realment retribuït, el treballador cobra el salari íntegre?
2: Sí, es totalmente, ¿no? Entonces, ya te hemos dicho que es que me he hecho aquí una chuleta, que las horas no se recuperan. ¿El trabajador puede decir que no se presenta a la empresa? No. Tú puedes decir, yo mañana no me presento. No.
3: Això no ho pots fer.
2: Tienes que acreditarlo, es lo que os he dicho, porque que te pite una alerta, que era, mira, a mí me está pitando una, pero debe ser alguien que me llama, que te pite una alerta en el móvil no significa que tú no tengas que ir a trabajar. Tú tienes que acreditarlo eso. Y lo ideal, yo aquí les he puesto un texto, por si me queréis escuchar, que no hace falta que sea tal, pero yo aconsejaría a todos mis clientes que mandaran ese texto, además de las capturas de pantalla, es decir, buenos días, debido a las restricciones, recomendaciones de movilidad establecidas por Protección Civil, ojo, siempre Protección Civil, no me sirven las páginas web,
3: fulanito
2: me ha llamado, la tía de mi hermano, de la cuñada,
3: una foto oficial,
2: que me ha dicho que va a llover y que se va a inundar todo.
3: Eso no cuela.
2: Pues, debido a las restricciones, recomendaciones de movilidad establecidas por Protección Civil y a la situación de las vías de acceso a mi centro de trabajo, claro, si vive abajo tampoco lo podrá hacer, me resulta imposible realizar el desplazamiento con seguridad. Lo comunico a efectos del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores.
3: Con esto ya estás cubierto, ¿eh?
2: Claro, esto y con tus capturas de tu prueba y tú cobras, vamos, tus días, como si son 8.
3: ¿Es eso, el periodo de cuándo ya un máximo?
2: O sea, lo que la ley recoge son 4, uh-huh. Pero claro, puede ser que estemos en situación de alarma varios días. Imagínate, Dios no lo quiera, que se nos desborde el río San Adrián o lo que sea. Imaginaros todas las zonas de por al lado, o yo qué sé, lo que pasó en el Dana de Valencia, cuánto tiempo estuvieron. Todo esto sale a través del Dana que hubo en Valencia, ¿no? Entonces, ¿cuántos días estuvieron sin poder sacar coches? Bueno, es que no fue uno ni dos. Entonces, lo que pasa que sí que es verdad que la empresa, para no quedar desprotegida, menos mal, porque siempre la pyme, dejarme que lo diga, porque esto a las grandes empresas no les afecta prácticamente, pero imaginaros una pyme o un autónomo que tenga 3 o 4 trabajadores y de repente ninguno se presente a trabajar, pues claro, entonces pueden suspenderse estos contratos de trabajo, ¿no?
3: ¿Y qué pasa, María José, si la situación de emergencia, que está alerta, afecta al municipio on viu aquest treballador, pero no al municipio on treballa?
2: Sí, esto te lo he puesto, ¿eh?
3: ¿Sí?
2: Sí. Claro, lo mismo. Claro, tú imagínate que tú no puedes desplazarte. Es una situación de emergencia. Es decir, puede pasar que la empresa de trabajo donde tú vas a trabajar esté en alerta o... A mí me pasó ayer cuando yo vine de Badalona a Barcelona. Barcelona no había ninguna alerta y era la alerta en el Maresme.
3: Claro.
2: Y a mí me cogió, bueno, de pleno. Pues claro, yo salí tan tranquila de mi casa porque no vi nada, evidentemente, y claro, me empezó a pitar el móvil, que debía ser que eran las 9:30, no me acuerdo exactamente la hora, que estaba yo en un atasco cuando había salido a las 8:00 a.m. Lo mismo, el trabajador siempre... O sea, lo primero de todo está la protección del trabajador. Lo primero de todo. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Ahora te voy a pillar. ¿Qué pasa si de repente la alerta te pita y tú estás ahí trabajando? ¿Esta la sabes? Claro.
3: ¿No puedes volver a casa? ¿Te tienes que quedar ahí?
2: No, claro. Te pita y te dice, ojo, que dentro de 2 o 3 horas habrá alerta. Claro, ahí ya la empresa, por medida de prevención de riesgos, tendría que coger a sus trabajadores y decir, vamos a evacuar, porque en un momento determinado no podréis salir.
3: Claro.
2: No es que haya diferencia de clases, ni diferencia de trabajadores, ni trabajadores tal. Vuelvo a decirte lo mismo. El que esté al lado tendrá que seguir trabajando y el que acredite que está a 30 kilómetros se podrá ir. porque claro, esto ya por prevención de riesgos. Entonces, ¿yo qué aconsejo a raíz de todo lo que está pasando? Que se hagan unos protocolos de seguridad. O sea, esto del Dana fue un antes y un después. Ah, otra que te voy a decir, antes, después de...
4: A ver, a ver.
2: Bueno, pero es que resulta que los niños no van al colegio. ¿Ah? Entonces, claro, me tengo que comer los niños. Pues te los comes con patatas, pero eso no es excusa.
3: No es excusa para...
2: O sea, imagínate que por lo que sea, por prevención, el colegio lo cierran. Eso no es excusa para que el trabajador no vaya a trabajar. ¿Mm? Tendrá que tener otras medidas, tendrá que cogerse días de dispensa, tendrá que... no tiene nada que ver con la inclemencia. Porque si él puede acceder, imagínate, lo vuelvo a repetir, que el trabajador viva al lado de la empresa, del centro de trabajo, esté a 5 minutos andando, pueda acceder perfectamente y los niños les hayan cerrado el colegio. No es una excusa y no entra dentro de los 4 días de permiso remunerado por inclemencias climàtiques.
3: Però, Maria José, l'empresa, una empresa pot dir al treballador, tot i que hagi sonat l'alerta, no, tu has de venir a treballar sí o sí.
2: Hombre, l'empresa ho pot dir, però
3: el sí. Treballador pot denunciar si l'obliguen?
2: És que suene l'alerta no significa nada.
3: Ja.
2: El que tu tengas una alerta roja, naranja, no significa nada. Significa lo que os he explicado. Mm. Es decir, si un trabajador no tiene posibilidades materiales por la inclemencia del tiempo, porque sus carreteras estén cerradas, porque los metros no funcionan. Ahora me han pasado un vídeo, no sé si de ayer o antes de ayer, de un autocar que les llegaba el agua. ¿Lo has visto, no?
3: Sí.
2: Entonces, esta situación un trabajador no puede tenerla ni puede considerarla. Si el trabajador no tiene posibilidades de acceder a su centro de trabajo, no tiene que ir a trabajar, pero tiene que acreditarlo.
3: Però, per exemple, si diuen, no, es limita totalment la mobilitat, no sortiu al carrer, quedeu-vos a casa. Per exemple, un treballador del servei de neteja viària d'una ciutat...
2: Sí.
3: ¿També ha d'aturar la seva feina o pot estar...?
2: Claro, un trabajador, si no puede limpiar porque le está cayendo una riada de agua, es que todo, al final, aplicamos lo que es sentido común. ¿Entiendes? No le pueden obligar la empresa a estar desarrollando un trabajo. Por ejemplo, imagínate que tengan que limpiar las calles con las aguadas que habían. Diferente otra cosa que sea protección civil. Ojo, que no estamos entrando en funcionarios tampoco, policías, bomberos, etcétera, etcétera, que todo esto evidentemente no entra, porque cuanto más necesitas protección, se están jugando, desde luego, darles las gracias, porque a mí me cogió el aguado, yo venía de Valencia, me cogió parando, llegando a la Ametlla de Mar, no podía acceder, estaba todo cerrado, tenía los bomberos, los Mossos de Escuadra. Desde aquí mi máximo agradecimiento, porque de verdad que se jugaban la vida, yo lo estaba viendo, o sea, no me lo han contado, yo tengo vídeos que lo dicen, ¿no? No entramos aquí. Pero para empezar, lo primero que busca esta medida es la seguridad de los trabajadores. Ya está. A partir de aquí, ¿la empresa te puede obligar? Claro, si tú no lo acreditas, claro que sí.
3: Claro.
2: Es decir, si tú estás al lado y no vas porque tienes un niño que no sé qué, porque no sé cuántos, claro que te puede obligar la empresa. Si tú lo acreditas, ¿la empresa te puede obligar? Rotundamente no. Y es denunciable, que es lo que me preguntabas.
3: Molt interessant, María José. I abans d'acabar,
2: sí.
3: Vols afegir alguna cosa més sobre aquest tema?
2: No.
3: Val, és que vull preguntar sobre una altra qüestió, i és que el govern...
2: Me encantará que me preguntes sobre esto. Claro. Me
3: encantará. Sí, no? Chivao, ya un pajarito. Doncs bé, el govern espanyol ajorna l'entrada en vigor del sistema Verifactu a l'octubre del 2028. L'Agència Tributària Estatal ha decidit ajornar aquesta implantació perquè l'obligatorietat del nou sistema coincideixi amb l'entrada en vigor de la factura electrònica obligatòria, segons ha anunciat aquest dilluns el Ministeri d'Hisenda en una nota. El govern espanyol ja havia ajornat un any, fins al 2027, l'aplicació del Verifactu, que és aquest nou sistema que pretén estandarditzar els registres de facturació i lluitar el frau fiscal. La patronal SECOT ha assegurat que el nou calendari d'implantació aporta seguretat jurídica i facilita la planificació de les adaptacions tecnològiques i organitzatives.
2: Mira, soy la vicepresidenta de la Comisión Fiscal de PIMEC. Aquí con Núria en un programa, yo ya lo dije, no tiene ningún sentido que se implante un sistema Verifactum cuando vamos a tener la factura electrónica en el 2028. Y te voy a dar una primicia. Y en el 2028... 100% convencida que no se va a implantar. ¿Por qué? Porque la factura electrónica europea será en el 2030. Entonces, ¿cómo vamos a implantar una factura electrónica en el 2028 para luego cambiarlo todo al 2030? Yo creo que esto al final se implantará en el 2030 y no tiene tanto sentido marear, porque mira, las grandes que ya están en el sistema, sí, que seguro que no sabéis lo que es la información de los datos de manera inmediata, ya están. Esto nos afecta y nos perjudica a las pymes y autónomos, que yo tengo un montón de clientes clientes desesperados de aquí de Badalona, que escuchar bien, que espero que estéis escuchando este programa, que ya os dije que no se implantaría y que no hicierais nada. Y además, te voy a dar otra primicia, yo estando en Congreso Fiscal, que te he dicho que venía de Valencia, ¿sí? Y la agencia tributaria no estaba preparada. No estaba preparada, porque es normal, porque de repente le viene todo el volcado de diferentes plataformas. Sí que es verdad que tenemos una de las agencias tributarias informáticamente mejores del mundo, todo esto lo verá la gente, sobre todo los contribuyentes que reciben día sí día también inspecciones, comprobaciones paralelas, te has equivocado en la renta, no sé qué, no sé cuántos, pero... Claro, piensa el volcado de datos. O sea, igual informáticamente están preparados, pero no para asimilar esa descarga tan grande. Entonces, 2000 que se haya aplazado, además, a petición de la agencia tributaria, ojo al dato, que se haya aplazado, normal, porque no tiene ningún sentido hacer gastar dinero a las pymes y autónomos en programas informáticos, etcétera, para que luego en el 2028 se instaure la factura electrónica. Y... en el 2030 vamos a volver a cambiar otra vez el sistema.
3: La europea.
2: No tiene ningún sentido. Entonces yo creo que si nosotros tenemos una agencia tributaria como lo que tiene que ser y un gobierno como lo que tiene que ser, bueno, ahora no tenemos gobierno, me parece, ¿no? Como lo que tiene que ser.
3: Elecciones en noviembre.
2: Bueno, pero ahora está suspendido, como lo que tiene que ser, pues dirán, apoyarán a los autónomos y a las pymes, que somos el mayor olvidado de la legislación, nunca legislan en pequeño, siempre lo dice el presidente Cañete, somos el mayor olvidado de nuestra legislación y se esperará implantar el sistema, que a mí me parece bueno además, en el 2030.
3: María José Tarancón, advocada i economista, quan aprenem amb tu, eh?
2: Oi, una cosa.
3: I que útil tot el que ens expliques,
2: no,
3: eh? Per tot el que ens escolta.
2: Però intento explicar, perquè la gent muchas veces, si pegas aquí una chapa, i perdón por la palabra, de esotérica y entonces y de doctorado, pues no, pero al final la gente lo que quiere es qué me va a pasar conmigo, ¿no?
3: Clar. Doncs María José Tarancón, gràcies per venir un dia més al Badalona Matí, que passis un bon dia i que no en soni cap alerta més, eh?
2: Sí. I si suena una alerta, que hagan captura de pantalla.
3: Això. Moltes gràcies.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Avui estrenem secció, un moment per a compartir històries, anècdotes i malsons del món del cinema de la mà de l'Edu Veciana. Bon dia de nou.
10: Bon dia, Àlex. Quina intro més bonica que m'has fet, no?
3: Que maco, eh?
10: Sí, doncs mira, avui us vull presentar aquesta secció on explicaré històries del cinema, però no vull parlar de com el cinema és la fàbrica dels somnis, com diuen. No, jo vinc a parlar de com algunes produccions ja són un malson abans de l'estrena. Avui presento Càmera, Caos i Acció. I per començar...
3: Aquesta intro amb la flauta m'encanta, eh?
10: Sí, perquè a mi m'agraden les coses quan surten malament. Doncs mira, avui per començar i estrenar aquesta secció parlaré d'una pel·lícula molt famosa per motius equivocats. La pel·lícula es diu Roar.
11: No, it's just like life. You get the funny with the tragic.
12: Feel the power of the lion when he roars like thunder.
3: Quina manera de començar, Edu, però de què va Roar?
13: Roar!
10: Doncs Roar...
13: Roar!
10: Prou ja, no, amb la veueta?
3: Roar!
10: Bueno, ens ha quedat clar, sí, es diu Roar. Doncs mira, la pel·lícula, dades bàsiques, estrenada l'any 81, protagonitzada per Noel Marshall, qui també dirigeix i fa el guió, la seva dona Tippi Hedren, qui va protagonitzar Els ocells de Hitchcock, i la seva filla, una jove Melanie Griffith. Oh. I l'argument podria ser senzill. El protagonista, el Marshall, és un naturista que viu en una reserva a Àfrica amb lleons, tigres i altres grans felins, i tot va relativament bé fins a que comença a anar relativament malament. Quan la seva família l'intenta visitar, llavors s'enreda tot. La gràcia de la pel·li és l'aparició dels lleons i els tigres pel voltant.
3: De fet, fins aquí, Edu, un argument prou normal, no? La típica pel·lícula, comèdia familiar...
10: Sí, no? Un paisatge molt bucòlic, sí. L'Àfrica, lleons i tal, però recordem que l'estrenen l'any 81, llavors es va filmar als anys 70, i els efectes especials no eren la gran cosa encara.
3: Llavors, com van aconseguir fer els lleons?
10: Eren reals.
3: I quants lleons hi havia?
10: 150.
3: Caram.
10: I un elefant, sí. Jo crec que argument o guió no tenien. Anaven amb una idea, il·lusió, i a veure què passava.
14: Chihuahua.
3: I aquest caos, tants animals havien estar ensinistrats i tenir un cuidador a prop com a mínim, no?
10: Doncs és una molt bona idea que ningú dels qui va fer la pel·li va tenir. De fet, l'eslògan de la pel·lícula va directe al gra. Era la pel·lícula més perillosa de la història. Van fer una reestrena l'any 2015 i van afegir cap lleó va ser ferit durant el rodatge. 70 membres de la producció, sí. Un altre cop.
3: Ja, 70 persones 70. Ferides durant el rodatge, però què va passar? Els van mossegar o algo o què?
10: Doncs, bueno, sí, mira, he llegit i he fet una mica, he recoblat una mica el conjunt d'anafres a la peli i per explicar-ho necessito una miqueta de música animada. De Katy Perry,
3: que sempre va bé Katy Perry.
10: Doncs mira, amb aquest bon humor parlem de com la gent va anar a l'hospital. Mira, he fet la selecció del que he llegit i per començar el director, Noel Marshall. El van mossegar més de 15 cops, gairebé perd una mà i una cama, es va lesionar la cara i el pit.
3: Mare meva!
10: I va acabar amb una intoxicació a la sang. Tippi Hedren, que era la seva dona en aquell moment i es va acabar divorciant després d'aquesta pel·li per motius que obvis. Crec que podrien ser bastant obvis. Ella va ser mossegada al cap per un lleó anomenat Cherries, que li va deixar el crani ben mastegadet. L'elefant, que també apareix, anomenat Trembo, en un moment l'aixeca i li va aixafar el turmell amb la trompa, fet que això li va provocar gangrena a la cama i també es va trencar la mà i les cames, com no podia ser d'altra manera. Melanie Griffith, qui tenia 18 anys quan va començar el rodatge, va acabar amb 50 punts de sutura i es creia que potser perdria un ull. Però, per sort, només va necessitar cirurgia de reconstrucció facial. De fet, l'atac... Si veieu la pel·lícula, que està a YouTube, l'atac es veu a la pel·lícula. I per acabar, també vull mencionar a Jan de Bond, qui era el director de fotografia i va treballar a pel·lícules més segures, com La jungla de cristal. Doncs aquest home va patir un atac on un lleó li va arrencar el cuir cabellut i va necessitar 220 punts de sutura.
3: Les assegurances aquí de les productores deuen anar...
10: Les mans al cap, com a mínim.
3: Desplomades totes, no?
10: Sí, no, va ser una massacre. O sigui, el fill de Marshall, també, un lleó va saltar a la seva esquena i el va començar a mossegar. Van fer falta 6 homes forts i 15 minuts per fer-lo sortir. De fet, la xifra de 70 membres de l'equip ferits és una aproximació bastant curta, ja que només van considerar ferides aquelles persones que anaven a l'hospital.
3: Una mica més, Edu, i amb la claqueta en lloc d'acció diuen bon profit, eh?
10: Sí, jo crec que allà van trobar l'antònim del pss-ps-ps que fan allò pels gats. Doncs mira, per anar acabant una miqueta aquest malson cinematogràfic, aclarir que l'eslògan de la pel·lícula, que cap lleó va resultar ferit, però en van morir 3.
3: Ostres, i això?
10: Si van passar de 0 a 100... I és que durant el rodatge, que era a prop de Los Angeles, al set hi va haver-hi un incendi i posteriorment una presa va fallar i va inundar tot.
3: Què és aquesta cadena de desgràcies?
10: Totes, totes. Però, doncs tota aquesta cadena va provocar que 15 animals escapessin i les autoritats locals, a l'intentar contenir els animals, van disparar i van acabar matant a 3. O sigui, clar, imagina't que ets el xèrif del poble i diuen, no, tenim 15 lleons per aquí. No m'han entrenat per això.
3: Va amb l'escopeta i vinga.
10: Mare. I mira, també, comentar 4 dades, que diem que la pel·lícula es va estrenar l'any 81, però cap cinema dels Estats Units la volia. Ningú la volia estrenar. Marshall deia que la pel·lícula costaria 3 milions de dòlars i es farien 6 mesos. L'optimisme que tenia, tant de bo tenia una quarta part. Això deia l'any 70, 1970, l'optimista. El resultat? Doncs la factura va pujar a 17 milions i gairebé 11 anys de producció. En tot aquest temps hi van treballar prop de 500 persones i només els actors i un membre de l'equip van ser els que van sobreviure tota aquesta tortura.
3: Doncs la veritat és que... Roar, eh? L'hauré de veure perquè no l'he vist.
10: Doncs està a YouTube en castellà, és molt dura de veure. I mira, jo he de dir que, com diu la dita, la Lady de Murphy, no? Si alguna cosa pot sortir malament, sortirà pitjor.
3: És una mostra evident, eh? D'aquesta pel·lícula més perillosa de la història. Per això després Steven Spielberg va fer servir els efectes especials per ordinador per fer Jurassic Park.
10: Sí, però imagina la pel·lícula aquesta amb dinosaures de veritat, eh? No? Hauria sigut molt pitjor.
3: Són algunes de les avantatges del CGI, eh? Que mira, així no t'estalvies que un lleó et mossegui el cap.
10: O que el lleó pateixi mal, que també s'han de protegir els animals.
3: També, i ojos amb els elefants, també, eh? Que també quan apreten a córrer i ja no t'enxampen i ja no ho expliques, eh? Que aquí també...
10: Si voleu fer una pel·lícula amb animals, no ho feu.
3: Eviteu. Animals i nens, no? Diuen que Que lluny. Bé, doncs sí. Edu, gràcies per portar-nos aquesta secció de cinema, i ens anirem retrobant durant aquesta temporada.
10: Oh, i tant.
3: Gràcies i bon cap de setmana, company.
10: Igualment.

0: Ja m'acompanya aquí la Laura Vives. Bon dia, Laura.
1: Bon dia. Quant de temps?
0: Quant de temps? Un mes, no? Per ser exactes.
1: Correcte, un mes, no gaire.
0: Sí, he anat comptant els dies, eh?
1: Segur,
0: tachant els dies per fer aquesta secció. I perquè tinc moltes ganes d'acabar el programa amb música, no? I com fem sempre.
1: Aquesta cançó que t'he posat, t'ha agradat?
0: Home, i tant, escolta, has començat amb Moques Grasses, que aquesta setmana són protagonistes perquè encaren els últims concerts a l'Estadi Olímpic. Des d'avui fins dissabte oferiran els quatre últims de la seva trajectòria, tots quatre ja amb les entrades exaurides, eh? Vens a fer un especial Moques Grasses avui, Laura?
1: Podria haver-ho fet perfectament, perquè Moques Grasses són un dels grups més emblemàtics de la música catalana i és evident que al final d'aquesta etapa deixa molta gent trista. Però t'haig de dir que no són els únics que aquest mes d'octubre tancant etapa, perquè aquest mateix cap de setmana la Gossa Sorda també posa punt i final a la seva trajectòria, igual que també ho farà la Fúmiga amb els seus últims concerts a Barcelona i a València aquest mes d'octubre.
0: Per tant, Laura, un mes una mica complicat, oi?
1: Sí, però avui no vinc a fer-vos plorar directament, perquè sé que tu no vols plorar, jo
0: no.
1: Tampoc, i el que podríem haver fet és quedar-nos això amb la nostàlgia i escoltar els seus temes, però també podríem mirar cap a l'altra banda de l'altra cara de la moneda, no?
0: I quins avantatges té, doncs, que un grup decideixi acabar?
1: Doncs que quan alguns grups deixen els escenaris, també s'obren oportunitats per a altres artistes que estan pujant i que potser fins ara no havien tingut tanta presència als festivals. És això, doncs, que als finals també poden significar nous inicis per a altres. I per això avui us porto una selecció de noms que jo crec que podrien formar part de molts més cartells de festival del país.
0: Doncs vinga, digues, quins són els teus candidats?
1: La primera artista que m'agradaria veure en un festival és Match.

0: la conegui, Maig és una artista catalana que justament aquest mes de maig va publicar el seu primer disc de llarga durada, Prou. És un treball on l'artista doncs, ha trobat el seu lloc amb un so madur i potent que funciona per si sol. I des d'aleshores no ha parat. Va omplir el concert de presentació a la sala Razzmatazz 3 i aquest any també ha format part del cartell de la Mercè de Barcelona. I jo crec que, tal com diu el títol del seu disc, no hem tingut prou de maig i m'agradaria doncs, veure-la a més festivals.
1: Això del prou em recorda el Josep Cuní. Tu saps el prou?
0: Sí,
1: me'n recordo, eh?
0: Imagina't, jo era petita.
1: El mític prou, eh? Doncs una proposta ben interessant. Què més tens? A qui més ens portes, Laura?
0: Te n'emporto un que has de conèixer, sí o sí, Guillem Bautista. Just crawl,

0: Home, on va de l'únic, clar que sí. A més, va actuar les últimes festes de maig.
1: Correcte. A principis d'any va publicar el seu tercer EP No està mal, un treball amb cançons més vives i alegres que parlen de relativitzar els mals de cap del dia a dia. I crec que és un d'aquests artistes que pot encaixar molt bé en un cartell perquè combina música jove, proximitat i ganes de passar-s'ho bé.
0: I tant. Bon rotllo, eh? Bon rotllo.
1: I una altra proposta que us porto és Banda Neon.

0: jo crec que podria funcionar molt bé en un festival perquè té un repertori enèrgic i fresc i d'aquells que, doncs, que conviden a ballar. Els coneixies tu?
1: I tant, i aquesta cançó guapíssima, com el nom indica de la cançó. Potser que tinguin un tema amb Buhos?
0: Correcte, tenen el tema ventiladors, però a diferència de Buhos, jo crec que a banda neon encara els hi queda molt de camí per recórrer. I precisament doncs, per això els poso avui en aquesta llista. Però sí que és veritat que en un festival no tot pot ser saltar i ballar directament, perquè si no, a les 2 hores ens quedaríem sense energia.
1: Oh, i tant.
0: També necessitem moments més tranquils. I per això me'n vaig fins a Figueres perquè descobriu a Carlota Giró.

0: Carlota Giró és una cantant de l'Alt Empordà que aquest estiu va publicar el seu primer EP a poc, un treball que combina pop, indie i la cançó d'autor des d'una mirada molt íntima i personal. I és una d'aquelles propostes que jo veig perfectament en un escenari de tarda quan encara queda llum per al festival, però el festival ja comença a canviar el ritme.
1: Allò quan ja marxa el sol, no?
0: Sí, és com aquest moment de relax.
1: Magic hour, no? Allí amb...
0: Sí, i aquell moment que dius, ui, em queda poc per anar a sopar, però m'agrada gaudir. A més, ella, o sigui, jo he tingut l'oportunitat de parlar amb ella i t'haig de dir que és una persona tan propera que sí. Fa arribar la seva música tan fàcil i és que és esplèndid gaudir d'ella.
1: Un encant, no?
0: Un encant.
1: I continues amb més talent femení?
0: Sí, continuo amb talent femení, però ara de la mà de la cantant gironina Jules.

0: és un artista que a poc s'ha anat obrint camí dins de l'escena musical catalana i que encara té molt per oferir. De fet, aquest octubre formarà part del cartell de la Castanyada del Cabró Rock. I aquí hi ha una dada que m'ha cridat molt l'atenció, que és bàsicament que Jules serà juntament amb Venus una de les dues úniques veus femenines del cartell i, a més, totes dues seran les encarregades d'obrir la jornada abans de donar pas a una programació formada per grups i artistes masculins.
1: Sí, estem parlant de 31 Fam, els Amics de les Arts, els Pets, de Ludwig Bank, la gran aplec de la cultura catalana...
0: Sí, aquí és el moment que...
1: La Clampusto, Catarres, The Tallets, Figaflauas, Doctor Prats... Bueno, quina programació, mare meva, el Cabró
0: Rock. Sí, no, és una mica, potser una mica interessant, no?, a aquest punt, que les dues úniques artistes femenines estiguin a l'inici, que també és veritat que no és un festival que comença a la tarda, sinó que comença a 1:15. Aleshores, clar, doncs, Jules i Venus serien les...
1: Només dues.
0: Només dues i a sobre les primeres. Que vulguis o no, aquella hora és dolenta.
1: Clar, és l'hora que encara estàs escalfant motors, no?
0: Exacte, i bé, al final jo crec que era un tema també interessant per posar sobre la taula quan parlem de quins artistes doncs volem veure més als festivals. Però bé, m'he anat a Figueres, m'he anat a Girona, ara me'n vaig cap a Sabadell perquè d'allà són els Flashy Ice Cream.

0: les propostes que us he anat presentant, Flash i Ice Cream, probablement és la més consolidada. Però precisament per això crec que també mereixen més presència als festivals. En un cartell sempre hi ha d'haver aquesta representació de la música urbana, que avui engloba estils com el trap, rap, reggaeton i molts més. I crec que aquest grup de Sabadell podria estar molt més present en els festivals de música del país. Jo no sé si els coneixies tu, eh?
1: No, el Flash i Ice Cream no.
0: No.
1: Em recorden molt, em sonen com els Tallets una mica, no?
0: O... Tallets, potser 31 Fam, s'ha de dir que sí. Tenen molts bastants temes amb 31 Fam.
1: Però m'agrada el nom, Flash i Ice Cream.
0: Sí, sí, sí.
1: És com refrescant, no? De què vol, geladet, no? Flashy, un gelat d'aquests, Flashy.
0: Correcte.
1: No ho arreglem, ja ho hem espatllat.
0: No ho arreglem, no.
1: No ho arreglarem.
0: Sí que és veritat que en els festivals, en el moment que està 31 Fam, doncs sí que és veritat que portar Flash i Ice Cream potser és una proposta bastant igual, no? Aleshores, potser per això en certs festivals ja no van, perquè com ja va 31,
1: clar.
0: Doncs clar, al final ha de tenir més diversitat, no?, el festival. Però bé, a mi m'agradaria veure'ls més perquè s'ho mereixen i bé, també t'haig de dir que espero que treguin música nova, ja, perquè ja va tocant.
1: Ja va
0: un
1: tocant,
0: àlbum, ja. Alguna coseta així nova. Però bé, molta varietat, no?
1: Molta, moltíssima, i perquè és que la gràcia dels festivals és aquesta, anar descobrint.
0: Correcte, jo ho vaig dir el mes passat, descobrir és el que és més important.
1: Clar.
0: I bé, una altra proposta que potser us faig descobrir també és Svetlana.

0: Estàs a la R1?
1: Sí, és com Sant Adrià, no?, que també està allí...
0: Sant Adrià té el... com es diu, el tramvia.
1: Ah, veus, llavors aleshores, ja està connectat.
0: Vulguis o no, a vegades haig d'agafar el tramvia per anar.
1: Però Montgat està molt ben connectat també amb la xarxa de bus, eh? I ja. Tenim dues estacions de tren...
0: Bueno, també.
1: I durant tots aquests trajectes podem escoltar aquesta música tan maca que estem parlant avui, Lesbel, l'Anna, el Flash i Ice Cream, per amenitzar-nos el trajecte.
0: Exacte. Però bé, això, Lesbel, l'Anna, perquè no els conegui, doncs una proposta que m'agradaria precisament... volia parlar d'ella perquè aporten molta energia al cartell. També entremig no només tenen temes propis, també fan versions, i al final és que són gent molt enèrgica i val molt la pena. I si vols bé, és que em sap greu, perquè et veig molt animat aquí i em sap greu arribar amb l'última proposta.
1: Però que anem de baixada ja, ara que...
0: No anem de baixada, però et veig aquí molt content amb les cançons. Clar, i em sap greu.
1: M'està agradant molt aquesta selecció. Però... I l'última que ens proposes es diu Hipnosi. Que quedarem hipnotitzats o va per aquí la cosa?
0: Escoltem-ho, va.
1: Doncs no et negaré, perquè en aquest estudi ens està fallant una mica l'aire des d'ahir.
0: Jo m'he hagut de treure
1: una mica de calor,
0: el jersei.
1: O sigui, aquesta cançó és ideal.
0: Bé, deixa-la escoltar una mica.
1: Deixa que soni.

0: Aquesta és més rockera, eh? Convida més a moure's i...
1: Correcte, és que és, al final és rock, guitarres, el potser el que necessitem, no?, ara mateix.
0: Sí.
1: Perquè ja que surten tantes cançons fetes amb intel·ligència artificial, potser ara que tornin una mica les guitarres i reivindicar aquest rock i tot, també jo crec que està bé. I bé, Hipnosi és aquest grup, és un grup que potser no coneixíeu gaire,
0: no.
1: Però també... ideal per un festival, perquè jo crec que el rock no pot faltar mai.
0: Escolta, i m'encanta el títol d'aquesta cançó d'Hipnosi, que és Pebrot Escalivat.
1: Sí, o sigui, que dius, no té res a veure.
0: Què té res a veure això? Amb la calor, el pebrot escalivat, que és ben bo per acompanyar els àpats, no? Però bé.
1: Jo et recomano que quan acabi el programa,
0: sí,
1: si vols, admires la foto d'aquest grup, i jo crec, sí, que llavors trobaràs respostes.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo crec... Jo...
0: Ah, clar, això...
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, ara he quedat en evidència, que sembla que no es nota que no sé ni qui són, no?
1: Però que jo t'he dit, aquí fa... Jo vinc aquí a fer-te descobrir, és la gràcia que passis 15 minuts descobrint,
0: ah,
1: igual que els,
0: clar,
1: oients.
0: Ah, clar. Ah, vale, ja ho pillo.
1: Ara,
0: clar,
1: ho pilles, oi?
0: Clar, és que van amb la cara de vermell, aquest,
1: sí,
0: aquest quartet.
1: Uh-huh.
0: Però hi fan els concerts així, amb la cara pintada de vermell?
1: No, home, no.
0: És només la porta
1: de vermell. Jo t'haig de dir que els seus concerts són performàtics, eh? O sigui, has d'anar amb la mirada, amb el cap molt obert. O sigui, et pots esperar que passi tot.
0: Pot passar qualsevol bogeria.
1: Correcte.
0: És improvisació, no... qualsevol cosa.
1: Correcte, el millor que et podria passar per mi.
0: Molt bé, com el que estem fent ara, improvisar.
1: Sí, a mi em sap greu perquè fins aquí la meva selecció
0: d'artistes,
1: la veritat, no sé què t'ha semblat.
0: No, ha estat genial. Ja tenim la teva llista de candidats i ara només falta veure quan d'ells acabarem trobant Laura als cartells als pròxims festivals.
1: Sí, només ara, aquest mes d'octubre, ve a plorar una mica amb els finals,
0: sí,
1: que ens esperen de bandes.
0: Però vindran molts festivals. Laura, moltes gràcies i ens retrobem d'aquí un mes, al novembre.
1: Correcte.
0: T'esperem, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Són les 9.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Benvinguts a l'especial dedicat a Franco Battiato. Com a presentació, hem agafat les parts instrumentals d'algunes de les seves cançons emblemàtiques perquè ens agrada el que canta Battiato, però també ens agrada i molt la seva música.

Oposat, però prop d'un monjo birmà, durant la seva joventut va descartar la vida amb una cal, perquè es negava a renunciar als plaers de la carn. Deia, les noies a la casa o fora als balcons em regalaven fins tímides ereccions. Per les seves venes corre el mar Mediterrani, on es degusten carns especiades d'Orient i xiu-xiuegen els vins, les roses, la mel. A Batiato li agrada el pensament radical i diu venir recte de l'alta cultura dels sumeris. El 1984, a Luxemburg, va aparèixer al costat d'Alice a Eurovisió, amb Il Treni di Tozer, aconseguint una cinquena posició, que és doblement meritòria si analitzem la seva curiosa indumentària. La història del miratge d'una línia ferroviària tunisiana desperta en l'italià la necessitat de viure a una altra velocitat.

0: Possiblement, aquest àlbum Fisionòmica de 1988 és el seu disc més personal i introspectiu. Per exemple, en aquesta cançó, Mesopotàmia, diu: quina cosa quedarà de mi, del trànsit terrestre. I recorda, flegmàtic, fins a la seva primera masturbació, la primera gota blanca, quina impressió i quin plaer estrany.
1: La primera gota blanca, que impressió i que placer estrany.
0: Però no van ser aquests, sinó els versos de dues de les seves obres més sublims, els que Battiato va ressonar a l'aula Pau VI del Vaticà, davant l'atenta mirada del papa, ara sant, Joan Pau II. Van ser Oceano di Silenzio.
1: Un oceano di silenzio scorre.

Batiato, amb 19 anys, després de la mort del seu pare, es va traslladar a Roma per després assentar-se a Milà. Diu: "Vaig arribar a Milà el desembre del 64. Després de baixar del tren, vaig deixar la maleta a terra de l'estació. Hi havia una boira espessíssima i em vaig dir: aquesta és la meva casa. I allà abandona la facultat de magisteri per dedicar-se a la cançó protesta, llavors molt popular a la Itàlia. A l'era del jabalí blanco de 1975, Batiato es reconcilia amb la música comercial i es submergeix en l'estudi de la llengua i la cultura àrabs. A mesura que les seves melodies s'acosten al pop, les seves lletres es tornen més profundes. Apareixen els lames tibetans, l'esoterisme de René Guénon i l'espiritualitat del místic armeni Gurdjieff. El veritable canvi en el meu camí, deia Batiato, el més gran, li dec a la descoberta de Gurdjieff. Només amb una experiència autodidacta havia descobert el que a Occident es diu meditació transcendental. Darrere d'aquest enigmàtic títol s'amaga una interessant referència a la mitologia comparada. Segons deia la tradició celta, caçar un senglar blanc assegura el pas a l'altre món, un assumpte recurrent en l'obra de Batiato. L'era del senglar blanc, anhelada per Batiato, és l'era de l'espiritualitat, de la familiaritat amb el transcendent, superada per l'era del nihilisme i el càlcul.

I Battiato començarà a buscar el seu centre de gravetat permanent a l'àlbum La Voce del Padrone de 1982, primer disc en acumular més d'un milió de vendes a Itàlia. Les seves lletres són hermètiques, contenen subtils referències literàries i intercalen de nou diferents idiomes, però al mateix temps resulten accessibles al gran públic. Aquesta universalitat és potser el major mèrit de Battiato i la clau de l'heterogeni del seu públic. En les seves lletres cobra sentit aquell aforisme de Chekhov: si vols ser universal, parla del teu petit poble. Immortalitza la bellesa d'un diumenge de Pasqua al petit poble de Grado, el tema Scalo a Grado del seu àlbum L'Arca di Noè. El seu pensament religiós és complex i Battiato prefereix evitar la qüestió, aclarint que practica una amanida de religions.

Aquell 1985, Battiato inicia els preparatius d'una òpera, Gènesi, que es va publicar el 87, a partir de textos en sànscrit, persa, grec i turc, amb el sufisme com a tema central. Aquest corrent místic de l'islam exercirà una poderosa influència en la seva vida i obra i donarà títol al primer disc cantat en espanyol, Ecos de Danza Sufí, un àlbum sense desperdici, amb cançons com Otra Vida. Por la

0: bella gallina, cocodrulo.
1: Yo sí, siempre te cuidaré.
0: Batiato en algunes ocasions ha versionat clàssics del pop que li agradaven quan era jove. Per exemple, el Ruby Tuesday, escrita per Mick Jagger i Keith Richards dels Rolling Stones el 1967, que Batiato va versionar el 1999.

Apriti Sésamo del 2012, també versionat al castellà, requeia el presagi de ser el seu últim gran treball. Amb ell, conscient potser que s'acostava el moment del comiat, Battiato va redactar el seu testament. I m'agradava tot de la meva vida mortal, fins l'olor que li donaven els espàrrecs a l'orina.

I de l'àlbum del 2012, Ábrete Sésamo, que ell pensava que potser podria ser l'últim i sortosament no ho va ser. També m'agradaria, encara que només fos un fragment, recuperar un irresistible reclamo. Era

0: Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi, torneremo ancora.
1: Torneremo ancora.
0: E ancora.
1: El tema que dona títol genèric al seu últim treball, publicat el 2019. M'ha encantat compartir amb tu aquesta hora de programa tan especial. Sempre he sentit autèntica devoció per Battiato, malgrat que em sembla que la seva obra no és prou coneguda al nostre país. Battiato ha publicat llibres, ha dirigit pel·lícules i ha creat diverses òperes clàssiques.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 10.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'un...

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Algú va dir que l'únic error de Déu va ser no haver dotat a l'home de dues vides. Una per assajar i una altra per actuar. No, aquí hem d'improvisar contínuament. La sort és que això ho fem junts. Quina és aquella cançó que t'agradaria compartir? Ja sé que l'escoltes quan vulguis, potser tu sol, però no és el mateix, eh? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. També va haver-hi un temps en el que utilitzàvem molt sovint el contestador automàtic.
2: La meva proposta musical és una cançó del Demi Russos, Goodbye, My Love, Goodbye.

0: Un dels molts èxits que va aconseguir Dennis Russell en solitari, també com a component de la seva banda anterior, els Aphrodite Child. Nascut a Alexandria, Egipte, el 1946, marxava el 2015 des d'Atenes, Grècia. Però ja saps, Coco, que aquí procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents horaris per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per el canal de ràdio de la teva tele. No perdis la sintonia. I si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics, que així encara en serem més i ens ho passarem millor. Des de Viladecavalls m'escriu la Nerea Arasa, que em diu: hola, Albert, fa poc que t'escolto, però el programa ja en té ben enganxada. T'escoltem amb la meva parella, el Joan, i et volem demanar una de Judy Collins molt oblidada. Es diu Both Sides Now. Seguirem en sintonia. Moltes gràcies als dos i salutacions a tots els que escolteu el Coco en parella.

both sides now. Tots dos costats, ara. La veu de Judy Collins, nascuda a Seattle el 1939, ara en té 86. Jo la vaig descobrir el 1975 gràcies a una preciositat que va gravar molta gent. Per exemple, el mateix Frankie Sinatra. Però a mi m'agradava més la seva versió. Sending the Clowns. Que entrin els pallassos. De la veu de Judy Collins s'ha dit que és cristal·lina, veu de soprano, conmovedora. I amb una claredat eterna.

0: No et sembla una meravella, Coco? Ah, pell de gallina, Sending the Clones. Cosetes que pràcticament ara ja només sonen aquí. Has connectat amb el Cocodril Club? Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Ets dels habituals, dels fidels, o acabes d'incorporar-te? En qualsevol cas...
1: Recordes Cocodril?

0: Els Cocos, que van viure 1964, segurament no han oblidat mai aquest Sapore di Sale.
1: Di cose perdute.
0: Sì, de Gino Paoli.
1: Di cose lasciate.
0: L'amic de Manlleu, Miquel Navarro, ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, m'agradaria escoltar qualsevol de Gino Paoli. Em recorda els meus estius dels anys 60 a Cadaqués. Ah, quina sort que vas tenir, no, Miquel? Saps que Gino Paoli fa poc va arribar als 91 anys? Bueno, hem posat Sapore di Sale com a introducció perquè és la més popular. Va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1964 a Espanya i també a Itàlia, però hi ha una curiosa història darrere de la cançó. És un títol subtilment al·legòric que va burlar la censura italiana. I és que Gino Paoli, en aquell moment, estava casat i es va inspirar en l'actriu Stefania Sandrelli, a l'època menor d'edat, amb la que estava vivint una història sentimental i amb la que va tenir una filla que es porta pocs mesos amb el fill que va tenir amb la seva dona oficial. Superat per la situació, per l'escàndol, mentre Sapore di Sale anava escalant els primers llocs de les classificacions, Gino Paoli va intentar suïcidar-se d'un tret al cor. Però no era el seu destí. Sí, és veritat, ja fa un moment he dit que ha arribat als 91 anys perquè la bala se li va quedar incrustada sense produir cap dany irreversible. I allà segueix, després de més de 60 anys. Però, si em permets, Miquel, d'ell m'agraden diverses, però sobretot, sense fine.

0: senza fine,
1: senza fine. Aquells moments en els que et sents tan bé que voldries que no tinguessin mai fi. Gràcies, Miquel, per escoltar-nos i escriure'ns des de Manlleu i per recordar-nos Gino Paoli. L'amic Sergi Rius, des d'Arenys de Mar, ens diu el seu correu arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola, Albert, sisplau, un record per J.D. Souther. Era molt bo. Gràcies. Sí que era bo, sí. Va néixer a Detroit el 1945 i va marxar des de Nuevo México el 2024, quan tenia 78 anys. Va ser una figura clau per formacions tan bones com Eagles, també per cantants com Linda Ronstadt o Jackson Browne. Però sempre la recordarem amb aquella preciositat de cançó You Are Only Lonely, que deia: quan el món estigui llest per caure sobre les teves espatlles i quan et sentis sol i petit, necessites algú allà que et sostingui. Aleshores pots dir el meu nom quan estàs sol. Ara mai no t'avergonyeixis, estàs sol. Quan necessites algú a les nits que et prova, jo hi era quan eres una reina i seré el darrer al teu costat. Ah, no, no és un crim. Carinyo, tenim molt de temps. Ah, i no hi ha res de dolent en tu, així que si em necessites, tot el que has de fer és trucar-me.

En un principi, els quatre del Liverpool van estar d'acord, van donar el seu permís perquè aquesta cançó, Here Comes the Sound, escrita per George Harrison per al seu àlbum Abbey Road, formés part d'aquest disc d'or que està a l'espai per si algun dia un extraterrestre el pot escoltar i fer-se una idea de diverses coses de la Terra. Però la discogràfica dels Beatles, la EMI, es va negar a la utilització d'aquesta gravació. Una llàstima. Perquè si algun dia un marcià no escoltés això, diria... Sí que fan bé les coses, aquests de la Terra. Encara sort que quan van fer això no existia el reggaeton. Va ser el 1977. Però estàvem parlant del Johnny B. Goode, que era la cançó protagonista de Chuck Berry, i diu el llibre del company Jordi Novell, Les canciones de culto del pop rock. La canción revivió en el cine de la mano del actor Michael J. Fox en la primera entrega de Regreso al Futuro, dirigida por Robert Zemeckis en 1985. Sí, la recordem perfectament, oi? En una de las secuencias más recordadas de la película, el personaje interpretado por Fox, Marty McFly, viaja a través del tiempo hasta 1955 y allá recalará en un baile de instituto donde interpretará, ante el pasmo de la audiencia, Johnny B. Goode. Para guiar a la banda de acompañamiento les da una única consigna. Dijo, es un blues en sí. Observen los cambios y traten de seguirme. Bueno, Chuck Berry cosechó mala fama en sus apariciones en vivo. Murió a los 90 años en su casa, víctima de un ataque al corazón.

0: Johnny B. Good. 1959, Chuck Berry. El filòsof francès Montaigne va dir en certa ocasió: el que no estigui segur de la seva memòria s'ha d'abstenir de dir mentides.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Fa alguns mesos, el company Ricky Romero va rebre la menció d'honor dels Premis Ràdio Associació de Catalunya per la seva trajectòria radiofònica. I en aquella ocasió vam estar amb ell al seu costat. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial i un gran amic, Ricky Romero. Què
2: Hola,
0: tal?
2: Molt bé, Albert. Estupendament i, a més, molt, molt content. Doncs perquè, noi, m'ha vingut un premi que no m'esperava ni boig. Després de tants i tants anys, em porto, a més, ja 14 a Andorra.
0: L'any que ve fa 50 anys que
2: sí,
0: fas ràdio.
2: Sí.
0: Bueno, i d'aquests 50 ho vaig compartir amb tu uns quants,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, i tant, i qual. Ja me'n recordo, ja, a Ràdio Espanya de Barcelona, allò, la mañana es nuestra.
0: Exacte.
2: Amb la Mai Triborau.
0: Sí, senyor.
2: La veritat és que va ser una època molt maca perquè allà, precisament, va començar a mi manera, amb el Pere Bernal. Doncs vam començar allà, el que després es va dilatar 24 anys.
0: Doncs mira, he trobat un tall de 1984 que parlàveu de mi. Bueno, més que de mi, de qui m'acompanyava.
3: Oye, por cierto, ¿sabes? Me quedé parado, patidifuso y una pieza cuando...
4: Un nen aquest, que
3: cuando
4: ja
3: se la, cuando se la vi al Maya.
4: Sí, no, ja, ja, també.
3: Entiéndase el sentido, digo, sí, cuando sí. Se la vi, quiero
4: sí,
3: decir,
4: sí,
3: cuando
4: sí,
3: le vi
4: ja,
3: la...
4: Sí, ja, ja t'agafo, ja
3: la parienta, el Maya, vaya, vaya, vaya arte.
4: Sí, jo no sé qui les ven, no sé qui les ven, no sé qui les ven.
3: Vaya arte.
4: Què vols que et digui?
3: Miren ustedes, la mía se parece a la Pastora Vega, pero la del Maya, para que ustedes tengan una idea, yo les diría que se parece a Brigitte Bardot en sus mejores tiempos, una rubia, bueno, pero exuberante.
0: 1984, a Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana. Primer vaig conèixer el teu pare, perquè clar, jo vaig fer el curset de Ràdio Joventut i tal, i ell ja estava allà amb el tocadiscos flamenco.
2: Evidentment.
0: I aquesta era la seva careta d'entrada, que vas tenir el luxe de gravar al costat de la veu prodigiosa d'Ernestina Guillén.
5: Con ustedes, amigos...
6: Romero
5: y su tocadiscos flamenco.
6: El primer tablao con duende de la radiodifusión catalana.
0: Ricky, quina podria ser la cançó de la teva vida?
2: Ui, en tinc moltes. En tinc moltíssimes, però moltíssimes.
0: Una, sisplau.
2: Però, per exemple, una que m'agrada especialment perquè em recorda, doncs, mi primer amor. Eh?
0: Aquell que no s'oblida mai.
2: Aquell que no s'oblida mai. I és una cançó del grup Ten CC que diu I'm Not In Love.
0: Sí.
2: M'encanta aquesta cançó i, a més, quan de tant en tant sona, ostres, em ve el cap aquell amor que va quedar allà.
0: Va quedar allà, és una gran cançó, que és una de les poques cançons que diuen, ja ho diuen el títol, no estic enamorat.
2: No estic enamorat.
0: No estic enamorat.
2: I és tot el contrari. És tot el contrari.
0: Ricky, enhorabona.
2: Gràcies, Albert.
0: Ja
2: sé que te n'alegres molt.
0: Gràcies, Ricky.

0: I'm Not In Love. Una de les poques cançons d'amor que diu no estic enamorat de tu. Però quanta gent s'haurà enamorat ballant-la? Perquè va sortir quan encara es posaven lents a les discoteques, el 1975. La cançó preferida del nostre company Ricky Romero és del grup 10cc, 10 centímetres cúbics, un grup del Regne Unit. Segons sembla, el seu nom, els 10 centímetres cúbics, deriva de la mètrica total de semen mitjana ejaculat per un home. Però Ramon Arcusa, del Duo Dinàmico, quan va estar aquí al programa, va coincidir amb aquesta cançó quan li vam preguntar quina cançó t'hagués agradat escriure. Ramon.
1: I a mi hi ha una cançó que no és massa coneguda, però que sempre em va entusiasmar, no solament per la lletra i la música, sinó per la producció i pel temps que es va fer, que ha sigut un model per mi tota la meva carrera, no? Com productor i com arreglador, que era 10 centímetres cúbicos, I'm Not In Love.
0: Oh, una meravella, nen, un lentorro d'aquells, eh? Increïbles. Bon gust, eh? Bona memòria, sí senyor.
2: És Albert Malla.
0: I recuperem aquell bon costum de marxar, d'acomiadar-nos del programa ballant amb música de festa que ens recordarà nits de farra amb bons amics, amb bones amigues i bona música. Una secció on també m'agradaria molt que col·laboressis. Envia'm un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com i digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, només una, sisplau. I, si vols, o pots, si la teva memòria ho permet, digue'm també quina discoteca era la teva preferida, que segurament ja no existeix, perquè han plegat quasi totes. En Miquel Tomeu Deulofeu ens diu en el seu e-mail: hola Albert, moltes felicitats per el teu programa que ens trasllada als veterans a èpoques inoblidables de la millor música de tots els temps, a l'època de les discoteques. Les meves eren Còmics de Badalona, Scucs de Masnou. Ah, jo també havia anat a Scucs de Masnou. Sí, era petita, però jo recordo tardes de dissabte molt agradables a Scucs de Masnou, eh? Sí, sí. Fa molts anys. Diu, oh, La Calàndria, també del Masnou. Són moltíssimes les cançons inoblidables, però si pots, mira de posar Words dels Vigis. Crec que el seu llançament va ser el 1968 i per mi és un dels grans lents d'or. Gràcies i moltíssimes felicitats per el programa, que mai s'acabi. Moltes gràcies. Petons i abraçades, Miquel Tomeu Deulofeu. Bueno, doncs, escolta, cap problema si per l'espai de les discoteques vols demanar un tema lent. Nosaltres encara mantenim aquest bon costum. Els diumenges a la tarda fem aquest programa adaptat a sessió de ball a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Allò està a petar, o sigui, tenim un ambientasso fantàstic. I això sí, mantenim el bon costum de posar tres lents d'or a tres quarts de nou. I té molt d'èxit. Per les parelles ja fetes o per qui li pugui resultar més fàcil trobar parella. Hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, com aquesta dels Vigis, Words.
3: Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me.

Words, paraules, són només paraules. I paraules són tot el que tinc per emportar-me al teu cor. La cançó expressa la dificultat de comunicar, que hi ha moltes vegades. És de 1968 i, evidentment, aquí juguem amb les versions. En el seu moment també va tenir una versió al castellà, aquella de Los Salvajes.

0: sempre s'ha dit que els grups de rock dur, els grups heavies, són els millors quan es posen a fer balades. Però això és molt antic, perquè el 1968, aquí ho podeu comprovar, per exemple, amb Gaby Alegret al capdavant de Los Salvajes, que llavors eren, això, els més salvatges, els més peluts, els que feien més soroll. Ah, però quan es posaven romàntics...
1: Palabras son...
0: Gràcies per els teus records de discoteques i per la teva proposta, en aquest cas lenta, per ballar a l'espai de les discoteques, en Miquel Tomeu d'Eurofeu, del Masnou. Recordes una cançó que t'hagi fet ballar? Aquella que tu estaves tranquil·lament xerrant a la barra amb la teva copa a la mà, però quan va entrar vas donar un salt a la pista. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-la. I de pas aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet en Pere Guaita Casals, de Barcelona, que escull Boogie Wonderland de Earth, Wind & Fire, de 1979, i ens diu que la seva discoteca preferida era René Brunet. Ah, ja recordo, sí, a la part alta. Per cert, que no oblidarem tampoc aquella divertida escena de la pel·lícula Amigos Intocables...

0: Boogie Wonderland. La cançó que feia ballar l'amic Pere Guaita Casals de Barcelona. I l'última d'aquest espai disco la proposa el contestador automàtic.
1: Hola, me llamo Carmen. Quería pedir las hermanas Goyi. No sé qué año es. Si lo dejamos bailando. No sé si se titula la canción así.
0: Doncs es deia Estoy bailando. La van gravar en italià perquè eren dues germanes italianes. El 1979 van durar poc, van durar només 4 anys, però ens van deixar aquesta cançó, podríem dir que divertida. Feia molt que no l'escoltava, però recordo una frase que em feia especial gràcia quan deia, me bebo tu Coca-Cola.
2: Si lo dejamos bailando.
0: Ey, Coco.
2: Será más fácil que hablar.
0: Procura ser feliç.
2: Tu bailas con cualquier rubia.
3: Cocodril Club.
2: Y yo me dejo llevar.
3: El programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 11. Badalona
1: 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Continguts en xarxa.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana en la qual també volem compartir, com sempre fem, al llarg de pràcticament que 55 minuts, algunes històries noves, musicals, que ens acompanyaran. Per començar avui en terres catalanes i per compartir una de les històries que ens arriben amb veu, música i so de Judith Nederman, que és una cantautora de Vilassar de Mar, i Momi Maiga, que és un músic i virtuós de la Cora, nascut al Senegal, establert a Catalunya. Junts han presentat la cançó solidària Mouta, dedicada a visibilitzar i donar suport a les persones afectades per l'ELA i a recaptar fons per a la seva investigació. Per tant, avui comencem de manera solidària escoltant aquesta cançó compartida entre Judith Nederman i Momi Maiga, Mouta.

És la cançó compartida entre Judith Nederman i Momi Maiga, això es diu Mouta, i així hem obert aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara mateix anem a fer un viatge cap a Anglaterra, obrim la frontera del dia d'avui per anar-nos fins allà i compartir i escoltar a Bashcroft. És un actor, cantant i compositor britànic, nascut a Oxford, Anglaterra, i aquesta és una de les cançons que ens portarà ara mateix la seva nova, es diu Pretty People.

La cançó es diu Pretty People, és la més nova de Bash Croft, una altra novetat de la setmana, una cançó que ens parla d'aquella dolorosa sensació d'obrir les xarxes socials i veure que la teva exparella continua amb la seva vida, viatjant o sortint de festa, aparentant tenir una vida perfecta i radiant, de la qual, evidentment, ja no en formes part. Pretty People amb Bash Croft i tornem a Catalunya amb Mas Vidal. Mas Vidal és un projecte musical català creat i liderat pel músic i compositor Marc Mas Vidal. La seva cançó que escoltarem es diu Aquí no am, que dona títol al seu àlbum de debut, que ha sortit aquest mes d'octubre. És una peça d'autor molt emotiva, que compta amb les col·laboracions especials de la pianista Meritxell Nederman i el percussionista Joan Palà, excomponent de Charango i Doctor Prats. Aquesta cançó, que és un homenatge directe a la reconeguda artista israeliana Noa, el nom real de la qual és Aquinoam Nini. Així sona la nova història de Mas Vidal.

Aquí Noam, aquesta és la cançó de Mas Vidal, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Ella es diu Holly Humberstone, és una cantautora britànica de música pop alternativa, nascuda a Nottingham, Anglaterra, i va guanyar una gran notorietat internacional després de rebre el prestigiós premi Rising Star als Brit Awards de l'any 2022. La seva nova cançó es diu Too Good To Be Lonely, és una de les cançons incloses en el seu àlbum A Cruel World, i la temàtica gira al voltant de la solitud, les relacions modernes i l'autoestima. Així sona la nova de Holly Humberstone.

0: El nostre viatge de nou cap a Anglaterra ens ha portat a compartir aquesta nova cançó de Holly Humberstone que es diu Too Cute to be Lonely. Més novetats de la setmana, tornem a aterrar a Catalunya perquè ens arriba l'Ernest Prana, nom artístic d'Ernest Prat Corona, és un cantautor, músic i compositor que neix a Sabadell, tot i que ha crescut, viu i té les seves arrels a Peralada, a l'Alt Empordà. Després de formar part del grup Crossing i passar per una etapa a Madrid, s'ha consolidat com una de les veus emergents més populars del pop en català i com un autèntic fenomen a les xarxes socials. Aquesta és la cançó que escoltarem, es diu Fotos de tardor, la temàtica evidentment ens submergeix en el canvi d'estació.
1: Ja ens venia de gust treure el jersei del fons. Ja ens venia de gust reunir-nos vora el foc. Ja ens venia de gust

Així hem compartit amb ell aquestes fotos de tardor. Ernest Prana, una altra novetat interessant de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Gran Bretanya, Anglaterra. Avui sembla la protagonista amb les cançons en aquesta obertura de fronteres per escoltar el més nou de Take That. Actualment funciona com un trio amb Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald. Els altres dos membres originals, en Robbie Williams i Jason Arrange, ja no formen part de la mítica boy band britànica de manera activa. La seva nova cançó es diu Dreamers. És una cançó que formarà part del desè àlbum d'estudi del trio i que sortirà el 20 de novembre d'aquest any. Dreamers, la nova de Take That, amb tot un missatge que gira a l'entorn de la importància de continuar tenint grans somnis i aspiracions.

Dreamers, aquesta és la nova cançó dels Take That, que ben aviat ens presentaran noves cançons, nou disc, ara ja convertit en trio, i així ens han acompanyat a estrenes. Tornem a Catalunya perquè ens arriba la Júria. És una cantautora i artista independent catalana, arriba des de Tarragona, dins de la nova escena musical, s'està consolidant com una de les veus emergents del pop d'autor, amb propostes que combinen lletres allò molt personals, l'acústica i una producció molt actual i orgànica. La seva cançó, M'estimo més estimar-te, és el primer senzill de presentació del que serà el seu EP de debut, anomenat Dolça Nostàlgia. I ens parla de la pressió social i la cultura d'opinar constantment sobre coses alienes. M'estimo més estimar-me és la Júria.

La cançó es diu Draw You Out, és el més nou de Noah Kahan i és una de les cançons incloses dintre de la banda sonora de la nova pel·lícula dels Jocs de la Fam, The Hunger Games. La cançó d'aquest cantautor i músic nord-americà nascut a Stafford, a Vermont, i que ha guanyat una immensa popularitat a escala mundial gràcies al seu disc d'èxit mundial Stick Season, de fa ja un temps. Una cançó que ens parla, i de forma directa, de la dolorosa, tràgica i alhora esperançadora història d'amor entre dos dels components d'aquesta pel·lícula, The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, els Jocs de la Fam, matinada de la sega. Una pel·lícula que, per cert, s'estrenarà, si tot va bé, el 20 de novembre proper a les pantalles dels cinemes. Seguim endavant amb més música, més èxits, més històries noves, que ara mateix ens porten a Lluna Plena, que és un grup de pop urbà i música independent format per una colla d'amics d'Igualada, a la comarca de l'Anoia, i amb la cançó més nova d'ells, Ets una enganxina, com a primer senzill avançament del seu proper i tercer àlbum d'estudi anomenat Per si no ho sabies. Una cançó que es parla d'aquella cançó, d'aquella persona que se't queda completament clavada al cap.

És una de les cançons noves d'aquesta banda anomenada Lluna Plena, ets una enganxina, així amb força ens han arribat ara mateix en aquestes estrenes. Seguim endavant, es diu Sondre Lerche, és un cantant, compositor i guitarrista i productor noruec, nascut a Bergen, és una de les figures més consolidades del pop alternatiu i de l'indie pop escandinau, reconegut internacionalment per la seva versatilitat musical, que barreja des del folk i rock fins a arranjaments de jazz. La seva nova cançó que escoltarem ara mateix estrenes es diu Little Kids. És una de les cançons incloses en el seu àlbum Acrobats, i és un viatge en el temps cap a l'adolescència de l'autor, específicament cap als 17 anys. Aquest és el missatge que ens vol transmetre Sondre Lerche, Little Kids.

Little Kids, aquesta és la nova cançó de Sondre Lerche des de Noruega, ens arriba i així l'hem escoltat en aquest estrenes. Seguim ara mateix amb Mon Joan Tiquat, és el nom artístic de Joan Vila Salvanyà, és un músic, compositor i cantautor mallorquí i s'ha convertit en un dels creadors més originals de l'escena balear. L'escoltarem amb la cançó Està, i que va molt directe, perquè és una peça molt curta i és un exercici d'introspecció minimalista. Per tant, es tracta sobretot de la simple acció i el pes d'estar present.

Des de Ses Illes, Mon Joan Tiquet és una de les cançons està que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes, històries noves que anem compartint setmana rere setmana. Ella es diu Stevie Bill, és una cantautora i compositora d'origen neerlandès, nascuda a Amsterdam, als Països Baixos, i l'escoltarem amb el seu nou èxit, Take It Off For You, que ens parla del magnetisme, del control, del desig i la rendició cap a una altra persona. Take It Off For You, la nova de Stevie Bill.

La veu, la música i el so de la cantant Stevie Bill. Aquesta és la cançó Take It Off For You, la seva nova que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya perquè ens arriba Nau, nom artístic d'Arnau. És un jove artista, productor i cantant emergent català i que s'està obrint camí de forma totalment independent dins de la nova escena musical de Catalunya, destacant per la seva proposta molt versàtil i autoproduïda, com comprovarem amb la cançó Cada Lluna, i que ens parla i gira a l'entorn de la intensitat dels vincles sentimentals de joventut, del desig d'evasió i de les nits compartides. Cada Lluna amb Nau.

La veu de Nau i aquesta cançó que es diu Cada Lluna, una altra novetat interessant de la setmana. Anem acabant perquè ens arriba ja a la part final del nostre camí Another i Thirdy. Another és un duet de música de ball i música house format per productors i DJs holandesos i Thirdy és un productor, compositor, vocalista i multiinstrumentista també establert als Països Baixos. Comparteixen una cançó que es diu Like It, una cançó d'estil house amb molta energia i que ens parla i gira l'entorn de la invitació a deixar-se portar a la pista de ball, de connectar amb algú, de viure el moment i de llançar-se a provar coses noves si realment et ve de gust. Per tant, així acabarem amb Another i Thirdy i la cançó Like It. Això sí, tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Es la una.
1: Badalona 94.4.
2: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les dues.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Continguts en xarxa.
1: Look for its Hello AT style. DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics, Mega Mix, Volume 2.
0: Generación Chic, amb Toni Ramoneda.
2: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem junts un nou Generació Chic. Com sempre, ja us saps aquell trajecte que fem tornant cap enrere? De vegades diuen que és per agafar més força per anar cap al futur. O aquell retorn al futur. No sabíem quan escoltàvem aquestes cançons que el nostre futur seria recordar-les 30, 40, 50 anys més tard. No ho sabíem, però tampoc érem massa conscients d'això, eh? I ens era bastant igual. El que volíem era gaudir d'aquella música. I el que no sabíem és que després de tots aquests anys hi tornaríem a gaudir-les, tornaríem a gaudir-les, seguiríem gaudint. Algunes no les hem deixat de sentir, d'escoltar, de compartir mai a la vida. Per això té sentit programes com aquest Generació Chic, en el que fem és això, buscar aquestes cançons que van ocupar el nostre cor, el nostre cap, els nostres peus també, perquè les ballàvem força durant aquells 80 i 90, ara en una història que es diu Generació Chic i que compartim amb vosaltres, per cert. Donem la benvinguda als que s'han anat incorporant. Ja ho saps que doncs, aquest programa, ara és la sisena temporada que el vam començar en el seu moment, però que ara doncs, la família s'ha anat fent més gran i això ens agrada. Ens escolteu des de diferents punts del territori, això és molt bonic. I ens agrada força, això és veritat. Així que benvinguts a tots. Ja ho sabeu, tenim un lloc de connexió que és Instagram. Amb l'etiqueta al davant, aquest arroba al davant i el Generació Chic, tot junt, on podeu dir-nos coses, demanar-nos cançons o dir-nos, no sé, que parlem una mica de no sé quin cantant, de no sé quin grup, de no sé quina història que ens agradava força en aquell moment. Normalment, no dic totes les vegades, però normalment quan ens parleu de o ens demaneu que recuperem alguna cançó, moltes són de caire així com romanticot. Que ens fem els durs, però al final, escolta, agrada això d'enamorament, aquells, perquè potser perquè d'aquella època el que recordem són els primers enamoraments de l'institut, de la colla, aquella primera novieta. Aquell primer dir-te que eres com el vent, aquest She's Like the Wind que ens deien Patrick Swayze.

She's Like a Wind, des d'una pel·lícula que segur que recordaràs i que també ens ha marcat, i tant que ens va marcar. Encara és una de les que tenim moltíssimes reposicions, diria que durant l'any, eh? I ens agrada tenir-la, evidentment. She's Like a Wind pertany, doncs, a una pel·lícula, a una banda sonora, que era Dirty Dancing, una pel·lícula de 1987. En Patrick Swayze, que va morir amb 57 anys... I era el protagonista d'aquella pel·lícula, no? Amb la Baby. Sí, home, sí. Com ens agradava, eh? I quantes vegades hem provat allò de saltar i anar tots dos per terra? Si és que no tenim edat de fer segons quines coses. Ja no són edats. Ai, senyor. Va, anem amb uns de Madrid. Tres són ells, els coneixes perfectament, els germans Cano i l'Ana Torroja al davant. Amb aquesta Cruz de Navajas.

0: la història del Mario Postigo, la història de la Maria, una història que coneixem tots, una història que sabem tots com va acabar o com acaba la pel·lícula, una història que és basada en fets reals, una cançó que va ser el segon senzill de l'àlbum Entre el cielo y el suelo dels Mecano de 1990. Aquelles navalles que de matinada, quan el Mario troba la Maria en mans d'un altre, doncs es veu que no li va fer massa gràcia i ho va arreglar anant pel dret, noi. Però les coses van anar com van anar i al final, doncs mira, el que se'n va sortir i va treure la pitjor part va ser ell. Cru de Navajas dels Mecano de 1990, aquí al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.

Una altra cançó de 1990, en aquest cas són els Snap. Aquells ritmes que ens feien els Snap que ens agradaven força, perquè donaven peu a parlar-hi molt, fins i tot a rapejar, alguns s'atrevien. Aquesta cançó, ja et dic, és d'un àlbum que es diu Wall Power, segurament el seu àlbum més important, 1990, això es diu Oops Up. Es

Aquesta gent són, són alemanys, tot i que hi ha també aquí Nancy Lotti, aquella italià que també estava molt curada amb tot el tema aquest de l'aquest Eurodance. En Munzing i Nancy Lotti, tots noms bàsics del que és aquest Eurodance, amb les veus rapejant del Turbo B. I atenció, aquesta gent s'havia envoltat de gent de noms com, per exemple, la mateixa Jocelyn Brown, eh? Sí, senyor. Nosaltres anem amb una mica de rock català ara. De la mà del Sau, de la mà d'aquell tren de mitjanit.

Aquest tren de mitjanit que ens va portar el Sau amb un dels àlbums més interessants de, i més cuidats, no? Amb una producció maquíssima, fantàstica i superben feta, que era aquell, el més gran dels pecadors. I aquell tren de mitjanit que ens va portar, per exemple, en aquell àlbum, en aquell concert en directe, aquell concert de mitjanit que li van dir també. Si dius als núvols i estàs deprimit, jo et dic que el millor per tu és un Generació Xic. Oi, que ho hem fet maco, això. Sí, senyor, pots pujar al tren del Generació Xic sempre que vulguis. Ja ho saps, que el pots escoltar o bé en directe a qualsevol de les emissions que en podem fer, o també el pots escoltar sempre, sempre, sempre a través de la web. Va, què, anem amb l'Stevie Wonder?

0: I què, no em diguis que no es maga? Que és una mica el que es preguntava, el que es deia en Stevie Wonder, amb aquest Agency Lovely. No em diguis que no mola, no em diguis que no és preciosa, no em diguis que no és una passada. Unes coses molt boniques que t'ho diguin, no? I dius, home, això deu ser una cançó d'amor que li dedica, doncs, a la seva estimada, a la seva nòvia, a la seva parella. Doncs no! Quan ens parla d'aquesta noia que es pregunta, dius, no em diguis que no és preciós, no em diguis que no és excepcional, que no és maquíssima. Doncs sí, i tant que sí, però parlàvem d'Aisha, de la seva filla. Quan va néixer la seva filla Aisha, li va dedicar aquesta cançó, Isn't She Lovely? Des dels Songs in the Key of Life, del 1976, un clàssic de l'Stevie Wonder. Una altra de les cançons que et volíem portar aquí, que et volíem acompanyar, doncs això, aquí, al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda. Chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic.
0: Va, que ara sí que venim amb una de les nostres, un dels nostres temes de capçalera, sens dubte. Són els del Timura, des d'Itàlia. I aquest Tarzan Boy, tot un himne, cançó de l'estiu del 85, una cançó que encara avui és un autèntic himne.

No em diguis que no valia la pena recuperar una vegada i una altra aquest Tarzan Boy, aquest Baltimore, una cançó, jo crec que molt, molt bona, eh? Jugava amb això de si és bona o no és bona, perquè ara ens venia una altra cançó que diu que és dolent. Ell no ho sé, la cançó segur que no. Ell, jo dic que tampoc, era dels bons, dels millors. Michael Jackson, Bad. Un àlbum que es deia així també, Bad, i que era de 1980.

You know I'm bad, ja ho saps, soc dolent, soc dolentot. Una història d'un xavalet que anava a col·le, una història pensada sobre fets reals que diuen, sempre, al final sempre hi ha històries reals que inspiren les cançons. Aquesta, en aquest cas, és un àlbum que es va dir de la mateixa manera, és de 1987, es deia Bad, i és una de les grans produccions del grandíssim del senyor Michael Jackson, amb la producció darrere, com sempre, d'en Quincy Jones. Atenció, aquesta cançó li van oferir per cantar-la amb un duet amb el Prince i va dir que ni de conya. Va dir que no, que ell això no ho veia, que aquestes lletres no li acabaven de fer el pes, no? Prince. Mira, doncs... un visionari. Un altre que també, déu-n'hi-do. Amante Bandido, del 78, és això? Amante Bandido. En Miguel Bosé.

les cançons del Miguel Bosé, que a mi no ens agrada per fer una mica l'animal, perquè aquí no ha anat amb una festa d'aquestes que et poses a ballar, ja sigui un casament, ja sigui qualsevol d'aquests tardeos que anem fent pels puestos i que ens ho passem també, i que, escolta, poses una mica de Miguel Bosé i sempre hi ha aquell que balla de costat a costat, i perquè, escolta'm, que el Miguel Bosé ha fet coses molt guapes, que és ara, al final, que se li ha anat una mica la flapa, doncs no sé, parlant i explicant-nos històries sobre les que no sé a què venen, no sé a què venen, però que si tenim, apartem això i tenim en compte només el que és la música, les cançons del Miguel Bosé, sobretot en els seus inicis i en aquest, home, aquest àlbum Bandido va ser un dels seus potents, però va ser un transgressor amb la història aquella del Linda, del Superman, tot això, sí, home, sí. No li traiem mèrits, que en té moltíssims en Miguel Bosé. Abans et deia que això era del 78, no, home, no, això és del 83, 84, 83 surt la cançó, 84 surt el disc Amante Bandido. Aquesta cançonaca d'en Bosé. Anem amb uns anglesos ara, va, vinga, va, sí. I a repassar una mica, ja ho sé, això del rap era potser més de Nova York, però hi va haver dos anglesos que es van atrevir. De fet, els coneixem, el primer seu èxit, el seu primer senzill és aquest Wham Rap, Enjoy What You Do. Són els Wham, sí senyor. Get on down, I said get on down. Oh. És un àlbum que es diu Fantàstic, del 82, primer senzill aquest.

Què, et sembla que això del rap, no? Havia de venir molt del Harlem i d'aquestes històries del Bronx i tot això, no? Però aquí uns anglesos, un parell d'anglesos, que van ser, doncs, els Wham, ja ho saps, Andrew Rickley i Michael... El George Michael, perdó, doncs van ser els primers que es van atrevir i van treure aquest primer senzill d'aquell seu primer àlbum de presentació que es deia Fantàstic, uns anglesos que es van atrevir a rapejar quan aquí encara ningú ho feia. Uns altres anglesos que també van ser prou transgressors i es van atrevir a moltes coses. Els Bronze Cubits. I els Bronze Cubits, doncs, home, com sempre, evidentment, liderats pel Somerville, per Jimmy Somerville, es preguntaven per què el 84, Tell Me Why...

me why, digue'm, si us plau, digue'm per què. Això és el que es preguntaven els Brown Spirit, un grup, una formació. Eren tres, liderats, evidentment. Home, quan hi ha una veu tan imponent i tan característica com les... La veu d'en Summerville, de Jimmy Summerville, doncs tot queda molt marcat, no? Per això no sabem mai, o sempre ens costa decidir tots aquells grups pels que va passar en Jimmy Summerville. Però, per exemple, un dels grups era aquest Brown Spirit. D'aquest grup, els tres integrants eren obertament homosexuals. Es preguntaven, per exemple, per què havien de tenir doncs, problemes pel fet de ser-ho. Home, només faltaria. L'àlbum es diu The Age of Consent. Doncs va, si algú sap la resposta, que ho digui, no? I per què no?

0: Estem super ballables, perquè ja saps que en Somerville s'ha sempre... Uau!
1: Generació, xixixi.
0: A veure qui és que m'iguala aquestes notes altíssimes d'en Somerville amb aquest falset, amb aquesta veu de falset autènticament important. Nois, estem acabant el final del programa d'avui. Aquest generació de xic d'avui ho farem amb els Kill Tour Beat. Hem volgut, doncs mira, si tenim els Bronski Beat, anem amb els Kill Tour Beat. Aquests no són anglesos, aquests arriben des d'Alemanya i és una mostra més d'aquell Eurodance de finals dels 90. De fet, de tot el 90. Parlem ara, ens presenten amb Mr. Bane.

from yourself.

amb Mr. Bean, amb aquest senyor tan vanidós, no? Que ens portaven els Culture Beat. Doncs avui acabarem aquesta generació, xic d'avui. Una generació que hem tingut, com sempre, una mica de tot. Hem mirat de tenir doncs, música dance, com pugui ser aquesta dels Culture Beat ara al final. Hem tingut música, home, potent en quant a noms, eh? Michael Jackson, hem tingut els Baltimore, hem tingut Mr. Stevie Wonder. Bé, tot això, coses que podeu recuperar si us ha agradat el programa avui, el podeu tornar a sentir quan vulgueu, gràcies a la web de la ràdio, de la vostra ràdio, que vulgueu, recupereu el Generació Chic aquest o qualsevol dels altres. Mireu, aquest és el que em fa 225, o sigui, mireu si teniu programes per recuperar, si voleu. I serà un gust acompanyar-vos també en els propers programes, a la propera entrega, a la propera setmana, amb un nou Generació Chic. Un programa en el que ja ho sabeu que el que volem és doncs, retrobar-nos amb aquella música dels 80 i els 90 que ens va agradar tant i que ens va, bueno, que ens va portar a què? A disfrutar, a estimar, a conèixer la música. Així que ja ho saps, per nosaltres doncs, aquesta és la part final del programa i ja t'emplacem a la propera.

0: Junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Voyage, voyage. Generació Chi, la banda sonora de la teva vida.
1: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
2: Continguts en xarxa.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé.
0: Portes bé la reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi quan passi. Orient Mitjà.
1: Ui.
0: Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. La Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sanghe? Si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època.
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les llistes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb 4 vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. Sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges al tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina, de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644, bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, el Yuan... Però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment, l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordant-ho també que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma apostal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel... va començar a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta. Va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils, i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustre... Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil això. Ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg a la
0: sí,
1: Xina.
0: Això està molt bé, però mira com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Un imperi no implica imperialisme i pot haver-hi imperi sense colonialisme. Mm-hmm. Que és aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no era una dominació, era efectivament una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, fet aquesta reflexió inicial, anem ara a centrar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es va Girafes a un nuc i vaixells gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, però comencem per preguntar-nos qui era.
1: Ara, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com... O sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys, més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Mohammed.
1: Li van trobar el mà, no? Va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada... A veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual. En certs presoners de certs estrats socials, per convertir-los en servents segurs, no?, i en aquesta mena de entre cometes, casta, no?, que eren els eunucs, que després si en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc, últimament.
1: Es castra poc, sí?
0: Sí, i aquella gent que... Aquests defensors de la tradició, no?, diuen, que ja no es perden les formes.
1: Doncs comenceu per aquí, no?
0: Molt bé.
1: En fi, serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no?, encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zhu Di, Zhu Di és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase "aquí manda mi polla"?
1: No.
0: pel que sigui.
1: En fi, quan Zhu Di pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits un home que, si us fixeu, no encaixava gaire enlloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, bueno, ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell, i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible, i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductòria de la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar d'una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall. Però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació seriefila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres de màrrega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Senghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí. Clar, si això fos cert, serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja d'omplir els buits, no?
0: Exacte.
1: Per tenir una comparació, perquè ens fem una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres. Però clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles XIV i XV, rarament, superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull. Ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells. S'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg a Nanjing, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que haurien de ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició de Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això en quant a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien...
0: Pot passar, que els europeus trigarien dècades
1: o segles, no?, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tot el que podies fer era tancar, i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng-He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
0: El típic timó
1: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: Clar, és clar, si anem a lo fàcil.
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molta gent, tio.
0: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé 200... Bueno, no, 200 salonis, no? Però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, perdó.
0: Serà 1.400, sí. Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: I zero turistes. Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno,
1: no,
0: sí, algun. Però no li deien turistes. Vale, li deien, no, els agradava dir-se viatgers.
1: Viatgers.
0: Sí.
1: La composició de la flota ja us podia imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una... Bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment i s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans...
0: Ai, mira... I cafè d'especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... Cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo, sense ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i...
1: Sí, és això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, sí. Una gran civilització en moviment.
1: Mm-hmm. Doncs una miqueta...
0: Doneu-me un parell de milions de joents i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, no sé.
1: Uns quants.
0: L'alternativa. La és zero, o sigui, tot el que vingui.
1: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, eh? Òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
0: Bueno, no et muries, no et muries d'escorbut.
1: No, exacte.
0: És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, eh? Tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: I a les bodegues d'aquests grans vaixells que hi havia, a les cobertes hi havia
1: allà, ramat,
0: una mena no? de Cort Inglés a la bodega.
1: Clar, a les bodegues, que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i, sobretot, la porcellana, no? Per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles XV, XVI, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes de un luxe inigualable en aquell moment.
0: És una mica fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. Sabeu que hi ha coses que no han canviat.
1: No.
0: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances,
1: però
0: sí que et porta un gerro
1: no, únic. De color blanc i amb dibuixets blaus.
0: Sí, és no? la teva tieta que va de viatge no. a l'estiu.
1: L'estàs dient una persona que col·lecciona imants cutres, eh?
0: És veritat, tu col·lecciones, és veritat. No, vols que parlem d'aquest tema? Vols que parlem de la teva nevera?
1: Podem parlar-ne, si vols, parlar al final del programa. Si em queda temps, parlem de la
0: nevera. Si queda temps, Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI del que eren les bodegues dels 300 vaixells de Zheng He.
1: Mm-hmm. A part de portar tot això, de tornada, el viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, més un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etc., que els interessava col·leccionar animals exòtics, etc. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes... portaven un zoo sencer, òbviament.
0: Ficar una girafa a un vaixell té mèrit.
1: És que eren molt grossos.
0: Té mèrit.
1: Eren molt grossos.
0: Sí, però ser molt grossos no significa que ser molt alt.
1: Ah, és veritat. Bueno, la portaven a sobre.
0: Clar.
1: Ja està.
0: I el vent, sí. No? Era com Raimon allà. El carna fent així. El vent.
1: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
0: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè l'he llegit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7?
1: No, 7 i durant 30 anys. O sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
0: Vinga.
1: A veure, l'eunuc va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant.
0: La d'anada i la de tornada.
1: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen unes rutes comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malacca, fins a arribar a Calicut. Sí? Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això en 1405-1411...
0: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
1: Ni una.
0: O sigui, té mèrit, eh?
1: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos. O sigui, és per... No és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament, no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no? Els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat, sí? 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming... Adora'ns, no? O firma conforme som els millors d'aquestes terres. També, en aquests viatges, intervenien políticament. Vale? Com, per exemple, en el segon viatge, al regne de Khmer, o militarment, com en el tercer viatge, on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
0: Lleig, això també.
1: Ah, sí.
0: També
1: sí.
0: Ja... soft power, però...
1: Però no tant, eh?
0: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge.
1: Sí.
0: Cap a on van? Si ja han anat al lloc que coneixen.
1: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
0: Fa baixada, clar. Sí, sí. El mapa, fa baixada.
1: A partir del 1413, la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbiga.
0: I passen l'estret d'Hormuz?
1: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
0: Potser està més obert.
1: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zheng He és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda, algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique o fins i tot cap al Cap de Bona Esperança.
0: Oh, que bonic.
1: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
0: No, clar, sí, simplement... Això d'aquí davant.
1: Això d'aquí, aquesta punta d'aquí, no?
0: M'hagués agradat molt que això, aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no?, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà, com... què fas aquí?
1: Qui ets? En fi, bueno, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
0: Que és que estem en una escala, no?, de dimensió que ens sembla mitològica, pràcticament. No?
1: Sí,
0: i moltes
1: sí,
0: vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquests relats, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, de, ja, parlant a l'Àfrica llunyana, l'imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
1: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions, clar, precisament.
0: On repostes?
1: Sí, clar, bueno.
0: Passen 28.000 persones, al moment que has de parar...
1: A comprar quatre queviures al súper, no?
0: Uns quicos.
1: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues.
0: No.
1: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves... en total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zheng He i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, eh? Ja en parlarem després.
0: Però tens una girafa.
1: Ah, sí, una girafa que la portaves allà.
0: El mateix com la pel·li de Madagascar, no? Mm-hmm. No us sembla que és com cada cop i volta que un d'aquests vaixells naufragui i allà enmig de Madagascar acabin girafes, lleons... Es falta el pingüí, però fora d'això...
1: Podria ser-ho. I llavors que es converteixen en espècies invasores, no?
0: Sí,
1: i...
0: el govern xinès, us regalem una altra...
1: 2 milions més.
0: Sí.
1: Finalment, el setè viatge, que ja és l'últim...
0: Bueno, ho fem pel comunisme, també.
1: Ho fem pel comunisme?
0: Pel comunisme, els comunismes, sí. Que ens podran pagar.
1: Finalment, el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però va marcar la fi d'una època perquè el mateix Zheng He, ja gran, uns 62, 63 anys més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada. O sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop, desapareix.
0: O sigui, estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta... Això, de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
1: Sí i no, Alberto.
0: Ah,
1: sí i no.
0: Molt bé.
1: Veurem després què passa.
0: Vale, molt bé. Doncs, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
1: Sucosilla, no?
0: Sucosilla.
1: Tres. Vinga. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona, però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i el 1411.
0: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro, perquè és molt vergonyant.
1: És
0: personal.
1: No ho vols explicar?
0: No t'ho he explicat mai?
1: Fem un programa per mecenes per això.
0: No t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
1: Què?
0: No, doncs ja t'ho explico després.
1: Vale.
0: Clickbait total, eh?
1: Saps qui no tenia escorbut?
0: La girafa?
1: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka... el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada i les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zenghe va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no annexiona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som homes o homes. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
0: Una mica que va fer als Estats Units amb Bin Laden, no?
1: Sí, exacte, el mateix. Ho està fent amb Maduro?
0: Bueno, amb Maduro no sé si...
1: Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu era el reconeixement simbòlic, no la dominació directa del territori. El segon episodi és el de les girafes.
0: Això aquest,
1: molt divertit.
0: Volem saber més de les girafes.
1: Doncs hi ha molt poca cosa, però bueno, el que sí que val la pena destacar és que en aquest cinquè viatge la flota torna amb girafes de les costes africanes.
0: A més, les girafes tenen una pinta de marejar-se molt en un vaixell. Vull dir, no us dona la sensació de que no hi ha suficient biodramina i que una pota de girafa... Són herbívors, eh?
1: Vull dir, sí.
0: Devia ser això fantàstic? No, o sóc l'única persona perturbada mentalment que li dona voltes a aquest sí?
1: No, jo estic pensant constantment, o sigui, m'estic imaginant aquests
0: viatges. Girafes marejades, putant en un vaixell.
1: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora...
0: Ah, tu penses que era com una mena de...
1: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
0: Bueno. I tothom a la cobertura... Cuida contra... decidint... Seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua,
1: sí,
0: no? Com cubells d'aigua que van com caient,
1: sí,
0: i la gent
1: va
0: allà,
1: sí,
0: a veure
1: sí,
0: si em mullo, però amb punta de girar.
1: Mm-hmm. Quina imatge més... Fantàstica.
0: És la fantasia... Truca'ns.
1: Hòstia, estem recaptant molts diners avui,
0: sí,
1: eh?
0: Bueno, escolta, no has fet promo de Patreon, però pues, d'alguna manera haurem de...
1: En fi, cinquè viatge, Zenghe torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte, sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zenghe estableix una aliança amb el sultanat de Malaca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç. I això li va donar protecció contra veïns poderosos, com Siam, un estat del qual vam parlar en els programes de la història d'Indochina i tot,
0: sí,
1: amb en Jordi Sallarès.
0: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
1: 5 o 6?
0: 5, no?
1: Alguna cosa així.
0: Gairebé tants com Heracli. per tota la història d'un subcontinent.
1: Espera't.
0: 5 o 6, no? Encara vols...
1: Alguna cosa podem rascar.
0: Hi ha una primícia, encara hi ha més Heracli. La gent,
1: alguna cosa rascarem.
0: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Zenghe fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
1: Sí, a veure, se'ns explica que sí. I és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota aquesta, de tota la costa, de Swahili, la costa Swahili fins a Malacca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui. No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Pues també perquè és un tio que sabem que quadrarà en aquestes rutes marítimes, etc. Si no, no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zheng He podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, que molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts si tenim temps i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
0: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433 aquests viatges s'aturen de cop, Zheng He mor en aquesta darrera travessia,
1: sí.
0: I aquestes expedicions es cancelen, no? I per què tot acaba tan ràpid? Per què si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa els Ming continuar aquests viatges?
1: És, o sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. I és bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, hi ha els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
0: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh?
1: A
0: veure si...
1: Un funcionari confucià de l'època ho resumeix molt bé, i en una frase diria alguna cosa com els viatges de Zheng He han produït molt de soroll, però cap benefici real per l'Estat. Llavors, el sistema tributari que havia estat teixint Zheng He portava molt prestigi, ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas solucions econòmiques concretes.
0: Molt bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
1: Doncs són bastant impecables.
0: Implacables o impecables?
1: Són implacables.
0: Són impecablement implacables, no?
1: A un altre programa em va passar això, no recordo quin. Implacables.
0: Implacables.
1: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zheng He acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zheng He el 1430. Però com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes d'esports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això. Inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I, de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
0: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid.
1: El respondrem ràpid, temps, sí.
0: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
1: Bueno, és que de fet no les coneixem en gaire detall. Sabem per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat sobretot restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010 a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming, datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera. I també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zenghe, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens arriba.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa de Joc de Trons, exacte, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes?
1: És molt important.
0: Canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es tornarà a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud. Quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498, a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. I arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant allà del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines diferències fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda, i va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la Ruta de la Seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donar sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com el centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco de Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una ideològica, hi ha una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
0: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
1: He posat Joc de Trons.
0: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
1: O mors.
0: Xina no va jugar.
1: No va jugar. És imperialisme, per tant, l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i...
0: Però sempre és millor fer-lo tu que rebre.
1: Això
0: és horrible, però... no sempre. Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng He?
1: Indubtablement és un personatge molt interessant que, gràcies a les seves expedicions, es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia coses que els europeus no havien vist, no veuran fins dècades després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, a Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell, com a protector dels
0: navegants. És molt interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir. La pólvora, que després els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. No? Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem opinió pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final... Escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però la vegada tan silenciat a la Xina.
1: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
0: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema.
1: No, clar. Si no tens girafes, vigila.
0: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català?
1: Un burro català, com a molt.
0: Un burro català, no?
1: El capibara del Cosmocaixa.
0: Clar, una oca de l'Empordà.
1: Una oca de l'Empordà.
0: Un tritó del Montseny.
1: Poca cosa més, eh?
0: Els falalà. Els falalà, no? Directament.
1: Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'extén, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, que seria una mica com una idea de la nova Ruta de la Seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el Cinturó, i marítimes, la Ruta, per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
0: Tot això està molt bé.
1: Sí? O sigui,
0: que ens queda un minut de programa i jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que acabes flotant a l'aire, que són els imants de la teva nevera.
1: No! Deixa'm acabar amb una reflexió. Deixa'm acabar amb una reflexió.
0: Reflexió.
1: Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que això, que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no?, perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
0: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Oh. Només dirà a la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
1: Efectivament.
0: Seria això, no?
1: Sí.
0: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè has allargat el programa per no haver de contestar la pregunta, obro una petició als nostres oients. Hòstia. Que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien
1: a
0: la ràdio castellà, i prometem que l'Albert Abril se'ls posa a la seva nevera.
1: Així sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Alberto.
0: Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reig, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I ara és el torn d'una de les seccions ja consolidades, d'aquí del Badalona Matí. És el Badalona Pregunta amb el Suhab Seba. Què tal, Suhab?
4: Tot bé, Àlex. Tu com estàs?
3: Doncs molt bé, molt bé, molt bé. Mira, aquí amb el mòbil a la mà, i em sembla que avui ha sortit a preguntar pel mòbil, precisament.
4: Sí, exactament. Avui sortim de nou al carrer, però aquí...

0: Aquesta vegada, per parlar d'això, d'això que portem sempre a la butxaca, que és el mòbil, un aparell que utilitzem cada dia, però que sovint acaba oblidat en un calaix quan deixa de funcionar. O quan se'ns queda antic, o simplement quan ens en comprem un de nou. I precisament sobre això parla aquests dies 3CAT, sobre la possibilitat de reparar, reciclar i recondicionar els mòbils i donar-los fins a una segona vida.
1: Ah,
0: perquè, Àlex, tu tens mòbils vells per casa i què en fas quan ja no els utilitzes?
1: Doncs mira, jo entre els que he perdut o m'han robat, o sigui, la veritat és que antics, sí que tinc en un calaix a casa meva, molt antics, però de tipus Nokia, saps, aquells de l'any, de principis del 2000, 2005, 2006, aquells sí que els conservo, però estan morts, o sigui, no els carreguen
0: ja no,
1: mai.
0: Ja no els utilitzes.
1: No.
0: Doncs això mateix és el que hem volgut saber per Badalona, i la primera pregunta que hem fet al carrer és molt, molt senzilla. Què fas amb els mòbils vells que tens per casa?
2: Normalment no acostumo a tenir mòbils antics per casa, els acostumo a vendre.
3: Sempre m'han dit que els vengui o que els porti a la botiga on em compro el mòbil, però mai ho he fet per mandra.
4: Nada, los guardo.
5: Yo se los doy a mi padre, que siempre se queda con ellos, o los tiro.
6: Yo los heredo, plan, a otra gente.
0: I aquí ja apareix un problema bastant habitual, que és guardar un mòbil en un calaix per si de cas, i al final acabar acumulant aparells que ja no utilitzem, no?
1: Residus tecnològics, no?
0: Exacte. Però abans de guardar-lo o llançar-lo, hi ha també una opció, que és reparar-lo, que jo crec que molt poca gent la coneix, no? Perquè moltes vegades quan el mòbil comença a fallar, pensem directament que toca canviar-lo i agafar-ne un de nou. D'aquí precisament sorgeix la segona pregunta que hem fet, i que és, quan se't trenca s'espatlla un mòbil, què acostumes a fer? Reparar-lo, canviar-lo i per què?
2: Quan se'm trenca un mòbil, normalment el reparo, però depèn de la gravetat de l'avaria o del trencament, saps? Acostumo a reparar-lo perquè, per exemple, que se't trenqui la pantalla no vol dir que el mòbil deixi de funcionar.
3: Acostumo a reparar-lo. Per què? Perquè en un principi em surt més econòmic reparar que no haver de canviar-lo.
4: Depende. Si se puede reparar, pues voy a repararlo, pero llega un punto que es bastante caro, entonces sale más a cuenta comprarse uno nuevo.
5: Sí, opino lo mismo. A mí se me rompió un móvil y estaba tan roto que lo tuve que tirar, porque eso ya no se podía reparar.
1: Sí que pots fer reparacions de si se trenca la pantalla, no? Però això ja de canviar la bateria perquè dura poc, potser val més canviar-se'l de nou. També estem com molt dins aquesta roda del consumisme, no? Clar, que tinc l'iPhone antic ja, vull l'últim model, no? O sigui...
0: Doncs no et creïs, Àlex, perquè precisament aquesta notícia parla d'això, de que amb un canvi de bateria potser es pot allargar la vida d'un aparell fins a 2-3 anys de vida útil, no? I segons explica 3CAT, potser no sempre cal canviar de mòbil quan falla una cosa, i aquí és on entra en joc Andrònimes, que no sé si tens alguna cosa del que és, Àlex?
1: Doncs he fet la meva feina i he investigat una mica, i pel que tinc entès és una entitat social i ambiental, no?, que treballa, entre altres coses, amb la gestió recuperada operació de residus electrònics. El que fan és recollir aparells que ja no utilitzem, comprovar si es poden reparar o recuperar i, quan és possible, doncs donar-los una segona vida, que sempre està bé.
0: Doncs així és, i el que ells expliquen sobretot és que quan una de les reparacions més habituals, que per exemple és el que et deia, substituir una bateria, només canviant-la a un dispositiu pot arribar a allargar 2-3 anys, no? Això també pot suposar un estalvi respecte a comprar un nou aparell, però també evita generar més residus electrònics i reduir aquesta necessitat d'extreure nous materials.
1: De fet, Suhab, una cosa que vol deixar clar Andrònimes és que un aparell recondicionat no és exactament un aparell de segona mà. Expliquem que un aparell recondicionat passa per una revisió tècnica. També es comprova que els components funcionen correctament, es repara o substitueix el que calgui, es neteja i després es restableix de fàbrica.
0: Tenint en compte això, la següent pregunta que vam fer va ser: et compraries un mòbil recondicionat? Què et faria decidir?
2: Doncs segurament sí. Si està ben cuidat, segur que li puc donar una segona vida.
3: Sí, i ja me'l vaig comprar. Bueno, me'l van regalar. Primer perquè és més econòmic i en un principi segueix sent el mateix que et promet la botiga, però de segona mà.
4: Sí, de hecho el mòbil que tengo es reacondicionado y la verdad es que va muy bien. O sea, el precio es mucho mejor y funciona igual, yo creo.
5: Yo intentaría comprármelo por una web o tienda fiable, pero sí, también creo que es buena idea y así ahorras un poco y ayudas también al medio ambiente.
0: De fet, apareix aquí una qüestió que és molt clau, que és la confiança, no? Sense confiança no hi ha res, al final. Perquè quan compres tu un mòbil nou, més o menys saps què estàs comprant. Però quan és de segona mà o recondicionat, potser ens preocupa l'estat de la bateria, si donarà problemes o no, i si les peces són originals o fins i tot què ha passat amb les dades de l'antic propietari. Però més enllà d'aquests dubtes, hi ha una altra pregunta que ens podem fer, que és què és el que ens faria confiar en un mòbil recondicionat, no? I això és el que hem volgut preguntar també al carrer, que és què et fa confiar o desconfiar d'un mòbil de segona mà o recondicionat?
4: Nada en concreto, o sea, yo confío totalmente, depende de la página web, es lo que dice mi compañera, que si el origen es fiable, pues nada, mucho mejor apostar por algo que sea ya hecho, no sé, que se recicle.
5: Claro, no es lo mismo comprarse un móvil por Wallapop que comprárselo por una tienda que realmente te confirme que ese móvil de verdad funciona y que está en su mejor calidad.
3: Si és de segona mà, perquè és de Wallapop, de Vinted, no confio gaire. Primer perquè penso que em pot estafar amb l'estat del telèfon, però si és d'alguna pàgina que es dedica a recondicionar, com per exemple Back Market, sí que hi confio.
2: La persona que el ven, l'estat en el que es troba, i doncs el tipus d'anunci o la via per el qual el ven.
0: I per tant sembla que la confiança depèn sobretot de d'on ve, no, el dispositiu, en quin estat està i quines garanties en tenim de que funcioni bé, no? Però aquest tema té una altra cara que potser no tenim tan present als mòbils recondicionats, perquè recondicionar un mòbil no només significa allargar la vida d'un aparell, sinó que també pot significar donar una oportunitat laboral a una persona.
1: I aquí és on entra el projecte d'Andròmines que ara parlàvem, no? L'entitat treballa en aquest reciclatge i també recondicionament d'aparells electrònics, però també en la inserció sociolaboral de persones amb dificultats per poder trobar feina. El projecte combina, per tant, aquest impacte ambiental i també l'impacte social. I, de fet, Suhab, segons les dades de l'entitat, el 74% de les persones que participen en els seus programes d'inserció sociolaboral acaben de fet, aconseguint feina. T'imaginaves que reparar un mòbil podia tenir també aquesta dimensió social? No sé què els hi sembla a les persones entrevistades.
0: Anem a escoltar-les.
4: No lo sabía, pero está muy bien, me alegro.
5: Sí, yo también me alegro.
3: Sí que ho sabia i em sembla una molt bona idea i molt bona opció.
2: Sincerament, molt bona idea. Al final és un win-win, tothom hi guanya.
0: És el que deia aquest últim entrevistat, és un win-win per amb dues parts, per la persona que compra el telèfon perquè el compra amb un preu que no el comprarà en una tenda original, diguem, i també és un win per les persones que aconsegueixen aquesta reinserció laboral, aquesta oportunitat per poder trobar feina, no? I aquí és on el concepte de segona vida agafa un altre significat, no només parlem de donar una segona oportunitat a un mòbil que ja no utilitzem, sinó també de crear aquestes oportunitats laborals de les quals parlaven per a persones que ho poden tenir més difícil per entrar en un mercat de treball, no? I al final, però, hi ha una pregunta que pot explicar moltes de les nostres decisions i és que quan anem a comprar un mòbil nou, què és el que busquem? O sigui, tu què és el que busques, Àlex, quan compres un mòbil nou?
1: Jo, que tingui una bona càmera, bona capacitat, no?, per poder treballar, perquè és una eina de treball.
0: Al final jo també busco això mateix, però no sé si et fa la mateixa il·lusió, per exemple, obrir un mòbil amb el seu precinte original, clar, que no pas amb un precinte que saps que l'han posat perquè l'han de posar, no?
1: O sigui, fer l'unboxing original, sí, això és un moment, no?, un ritual.
0: Exacte, i això també determina si estem disposats també a reparar el que ja tenim o si preferim substituir-lo. Per això l'última pregunta que vam fer al carrer va ser aquesta. Quan compres un mòbil nou, què és el que més valores d'aquesta compra?
2: Et diria que la garantia, la seguretat i la confiança.
3: El que més valoro és la càmera, que sigui una bona càmera, perquè vaig a molts concerts i a molts viatges i m'interessa que ho capti tot bé. I sobretot també l'espai, que tingui un molt bon espai.
4: La experiència de abrir la caja, bueno, todo, sí, el unboxing.
5: Que sea así para mí sola, el unboxing, que se dice.
0: Sí que és veritat que obrir aquest telèfon amb el precinte original dona com aquesta exclusivitat de que tu has comprat aquest mòbil i és només teu, no ve d'unes altres mans antecedents, no? I després d'escoltar-los, Àlex, crec que ens podem quedar amb una idea, no? Potser abans de donar per mort un mòbil, val la pena preguntar-nos si realment aquest mòbil necessita ser substituït. Potser més el que necessita és una reparació, no? I si finalment volem canviar-lo, també existeix l'opció d'un aparell recondicionat que ha passat també per un procés de revisió, reparació, abans de tornar al mercat. A més, donar una segona vida a aquests dispositius també significa reduir residus, que és bastant important en l'afectació del medi ambient, i aprofitar també millor els materials que ja tenim.
1: Sí, està bé, aquesta consciència mediambiental i també en projectes com el d'Andròmines, aquesta segona vida també pot tenir una dimensió social, que és aquesta oportunitat per a un aparell i també alhora una oportunitat laboral per a una persona.
0: I així que potser la pròxima vegada, que trobem un mòbil vell al fons d'un calaix, no, per exemple, el teu, Àlex, que no crec que serveixi en aquests moments...
1: Ja, poca cosa podrem fer amb aquells.
0: Exacte, abans de pensar que ja no serveix per a res, potser podem fer-nos una pregunta molt senzilla, i és si encara li queda una vida més.
1: Doncs sí, això està molt bé amb la tecnologia i també amb les sabates, també està molt bé, perquè l'ofici de portar una sabata que se'ns ha trencat al sabater, això, jo no ho he fet mai, no sé tu, però s'ha perdut. Però encara hi ha establiments que ho fan,
0: sí, sí, sí.
1: O sigui que se'ns trenca una sabata i ens comprem una altra. Doncs bé, està bé donar una segona vida als materials, tant de roba com tecnologia, mòbils, per tenir aquesta consciència mediambiental. Suhab, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un mes més en aquesta temporada aquí al Badalona Matí. Ens retrobem d'aquí un mes exacte.
0: Ens veiem.
1: Moltes adeu. Gràcies.
7: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I ara és el moment de parlar amb la Maria José Tarancón, la nostra economista de capçalera del Badalona Matí. Què tal, Maria José? Buenos días.
8: Què tal? Buenos días.
1: Gràcies per venir.
8: Solo faltaria, m'encanta venir a estar con vosotros.
1: Gràcies. Està molt al dia, aquest tema de les alertes meteorològiques. Cada vegada formen més part del nostre dia a dia. Però què passa si tenim una alerta activada i anar a treballar pot suposar un risc? En quins casos un treballador pot quedar-se a casa i, sobretot, té dret a cobrar igualment? Avui volem posar, Maria José, una mica de llum sobre els anomenats permisos retribuïts vinculats a situacions de risc o d'alerta meteorològica, com els que hem viscut aquest passat cap de setmana. Per saber què diu la llei, quins són els drets dels treballadors i també quines obligacions tenen les empreses, avui tu, com a advocada i economista, volem que posis una mica de llum a la foscor.
8: Sí.
1: Maria José, comencem pel principi. Existeix realment aquest permís retribuït específic quan hi ha una alerta meteorològica?
8: Sí, lo que pasa que bueno, yo me he hecho un poco un extracto, porque no te creas que es fácil explicarlo. Yo, bueno, cuando estoy en la universidad, a mis chicos les explico, a ver, primero, lo primero de todo, a todos los oyentes, sentido común. Eso es lo primero de todo. Da igual si sea retribuido o no, luego ya lo lucharemos. Lo primero, sentido común. Lo segundo, desde finales del 2024 está recogido en la ley. 4 días. Pero es que estos 4 días, dice, claro, es que yo solo tengo 4 días al año. ¿Qué pasa? Entonces, está, ¿dónde está? Por si alguien lo quiere mirar, que seguramente no lo mirarán, pero en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores recoge permiso retribuido hasta 4 días, cuando la persona trabajadora, estoy leyendo literal, no pueda acceder al centro de trabajo o no pueda circular por las vías necesarias. ¿Y esta imposibilidad cómo se produce? Entonces yo aquí hago muchos escenarios, porque ahora todos estamos que de repente te sale la alerta. ¡Pi, pi, pi, pi!
1: Sí. Ayer nos pasó aquí en directo. ¿Ves? 2 alertas.
8: Bueno, y en todos sitios, sí, porque sí. Es la alerta esta, ¿no? Entonces tienes... claro que tiene que ser un riesgo grave, inminente, derivado de una catástrofe. Entonces tú me dices, pero bueno, ¿la alerta esta sirve? Pues no sirve, yo lo siento mucho. Esta alerta es una precaución, tienes que saber. Bueno, entonces claro, si la alerta es roja, si la alerta es naranja, ¿voy al trabajo o no voy al trabajo? Realmente no es lo mismo. Y entonces yo aquí me he hecho para explicaros varios ejemplos, ¿no? Vale. Porque al final con los ejemplos es donde tal. Imagínate que de repente te sale el pitido, ¡pi! ¡Pam! Entonces... O hay un trabajador en una misma empresa que vive a 30 kilómetros del puesto de trabajo y hay otro que vive en la puerta de abajo. Pues el de la puerta de abajo tiene que ir a trabajar.
1: No te excusa, ¿eh?
8: El de la puerta de abajo tiene que ir a trabajar. Uh-huh. Hombre, salvo que la fábrica se haya inundado, pero que no vamos a entrar. El que vive a 30 kilómetros, si cuando él tiene que coger un autobús, tiene que coger su coche, tiene que coger el metro, está todo inundado, etcétera, etcétera, no tiene que ir a trabajar, ¿vale?
1: Vale.
8: Pero ¿qué es lo que dice la ley? ¿Y qué es lo que yo digo, además, como abogada? Ahora estoy hablando como abogada, no como economista. Que todo se ha de documentar. ¿vale? Porque entonces este trabajador tendrá que guardar su alerta que ha recibido en su móvil con una captura de pantalla, yo le aconsejo, tendrá que acreditar que vive a 30 kilómetros y que, por ejemplo, en su zona se han caído 4 árboles. Yo, por ejemplo, en mi casa ahora, con todas estas lluvias, se ha caído un árbol y no puedo salir del parking. Entonces han habilitado otra zona por la parte de detrás de mi casa, porque tenemos como doble puerta, que es entrada y salida, por decirlo de alguna manera, y estamos entrando y saliendo por la puerta de salida, vamos a poner, ¿no? Pues imaginaros que yo no pudiera salir. Yo vivo en Barcelona, tengo que venir a... Bueno, yo soy una desgraciada porque soy autónoma. Pero bueno, aparte de eso, pues imaginaros que fuera una trabajadora que tuviera que venir aquí, fuera contratada por vosotros y tuviera que poder venir aquí. Yo no podría salir. Porque yo no tengo comunicación, mi comunicación es venir con un coche. Si yo tengo chapada mi puerta de casa y no tengo otro acceso, que solamente se me ha caído un árbol, hasta que ese árbol no se retire, y a lo mejor no ha sonado ningún pito, porque ese pito sonó ayer o antes de ayer. Pero vale, entonces, esto queda claro. Entonces, no sé si me quieres preguntar algo, si no yo voy tirando.
1: No, sí, ves explicando porque nos está quedando muy claro, la verdad.
8: Entonces, cuando las autoridades recomiendan expresamente, ¿no?
1: ¿Sí?
8: Pues que se eviten desplazamientos, lo mismo. El que a ti una autoridad te recomiende que evites desplazamientos, si tú puedes acceder a tu centro de trabajo de forma normal, pues tú puedes ir a este centro de trabajo. Por ejemplo, lo mismo, lo de las localidades, pues hay uno que vive a 30 kilómetros y hay otro que vive al lado. El de 30 kilómetros, si se ha desbordado, que decían, yo ayer estaba un poco así porque, ¿os acordáis el lío que hubo? O sea, hubo mucho lío. Yo venía para Barcelona, cogí lo de la C31, me parece que se llama, había ahí una curva, decían que el Besós iba a desbordar, yo estaba ahí en la curva, estuve casi 3/4 de hora parada, más íbamos dos compañeras que las conoces del despacho, una y otra con dos coches delante, que las tres veníamos de Barcelona, bueno, fue como un show, o sea...
1: Muchas incidencias de tránsito y de todo.
8: Entonces, total, este permiso, lo que a la gente le interesa, ¿será retribuido? Claro que sí, evidentemente que será retribuido, es un permiso retribuido. ¿Serán 4 días? Porque claro, son 4 días al año lo que dice la ley, pero tú ahora imagínate que con estas situaciones que te estoy contando, el árbol que se cae, el no sé qué, el no sé cuántos, pues claro, te tienes que tirar una semana. ¿Qué pasa? ¿Será retribuido? Sí, pero la empresa también tiene la posibilidad de suspender este contrato de trabajo. ¿Vale?
1: También de la opción de fecho, ¿eh?
8: Claro, o una reducción de jornada, etcétera, etcétera. ¿Estas horas son recuperables? Decir, ay, mira, el jefe, bueno, usted no ha venido el sábado, o sea, perdón, usted no ha venido el jueves, pero resulta que tiene que venir el sábado a recuperar. No son horas recuperables. Son horas que se cobran y no son horas recuperables. Entonces, tu jefe de repente te dice, bueno, pero usted puede teletrabajar. Para que nos hemos
1: desde casa, claro.
8: Desde pandemia puede teletrabajar. Claro, un camarero...
1: Claro, difícil.
8: Difícil lo tendría. Pero el jefe, ojo, aquí las personas que me estén escuchando, imaginaros, pues, profesión como un paleta, como un camarero, etcétera, etcétera. Porque, claro, una secretaria o una abogada, por ejemplo, como yo, que yo mi portátil, ayer estuve hasta las 12 trabajando, vuelvo a decir, soy una autónoma desgraciada, pero... imaginaros que fuera trabajadora que me fine un plazo y tengo que prepararme un juicio, yo tengo mi portátil, yo podría llamar a mi empresa y mi jefe decirme, oye, pues quédate en casa teletrabajando, tengo el móvil, tengo el ordenador, lo tengo todo, tengo la conexión a través del escritorio remoto con el despacho, podría hacerlo y evidentemente podría hacerlo, pero claro, imagínate tú ahora yo preparando el programa, como llevo bastantes demandas de laboral y situaciones de estas que los empresarios te preguntan y los trabajadores también, se me ocurre, bueno, pero tú imagínate que, por ejemplo, pues en una tienda o un camarero, que estamos hablando de un camarero, que de repente el jefe le diga, bueno, te voy a pasar un listado de proveedores, que aunque tú eres camarero, oye, llama y di, pues que no pueden venir, o, ¿entiendes? Gestióname un poco la agenda.
1: Es una otra función, sí.
8: Podría hacerlo, ¿eh? Porque está previsto.
1: Está en el seu dret.
8: Está la empresa, está en... Si él tiene medios, imagínate que él tuviera un móvil de empresa. Uh-huh. Diferente es que él no tenga ningún medio material para poder desarrollar una actividad. Si él no tiene ningún medio material, que tiene el delantal, por decirlo de alguna manera.
1: No te móvil, no te ordenador.
8: Claro, y tiene
1: no te...
8: el traje de trabajo y tal. Pero imagínate, pues por ejemplo, yo que soy un paleta, lo mismo, ¿no? Que se va a una obra y que tiene el móvil del trabajo, que tiene su móvil particular, pero el jefe le da el móvil del trabajo, pues para atender a las obras, para ir a proveedores, para ir a no sé qué, para ir a Ferrola, bueno, no voy a decir marcas, para ir donde sea. podrían decirlo. Esto es un vacío que está en la ley, porque claro, está muy claro que cuando los profesionales que teletrabajamos o las personas que podemos teletrabajar, ingenieros y tal, pero ojo, que tu jefe, si tú tienes un móvil o tienes tal, te podría decir que desempeñaras alguna tarea que normalmente también ya haces. Porque imagínate el típico camarero que no tiene ningún trabajo y tal, y el jefe le dice que está ahí sentado y le dice, oye, pues llámame a este, llámame al otro, etcétera.
1: Que li dona altres tasques a fer, i aquest permís realment retribuït, el treballador cobra el salari íntegre?
8: Sí, es totalmente, ¿no? Entonces, ya te hemos dicho que es que me he hecho aquí una chuleta, que las horas no se recuperan. ¿El trabajador puede decir que no se presenta a la empresa? No. Tú puedes decir, yo mañana no me presento. No.
1: Això no ho pots fer.
8: Tienes que acreditarlo, es lo que os he dicho, porque que te pite una alerta, que ahora mira, a mí me está pitando una, pero debe ser alguien que me llama, que te pite una alerta en el móvil no significa que tú no tengas que ir a trabajar. Tú tienes que acreditarlo eso. Y lo ideal, yo aquí les he puesto un texto, por si me queréis escuchar, que no hace falta que sea tal, pero yo aconsejaría a todos mis clientes que mandaran ese texto, además de las capturas de pantalla, es decir, buenos días, debido a las restricciones, recomendaciones de movilidad establecidas por Protección Civil, ojo, siempre Protección Civil, no me sirven las páginas web, fulanito me ha llamado, la tía de mi hermano, de la cuñada,
1: una foto oficial,
8: que me ha dicho que va a llover y que se va a inundar todo.
1: Eso no cuela.
8: Pues, debido a las restricciones, recomendaciones de movilidad establecidas por Protección Civil y a la situación de las vías de acceso a mi centro de trabajo, claro, si vive abajo tampoco lo podrá hacer, me resulta imposible realizar el desplazamiento con seguridad. Lo comunico a efectos del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores.
1: Con esto ya estás cubierto, ¿eh?
8: Claro, esto y con tus capturas de tu prueba y tú cobras, vamos, tus días, como si son 8.
1: ¿Es eso, el periodo de cuánto, sí, ya un máximo?
8: O sea, lo que la ley recoge son 4, pero claro, puede ser que estemos en situación de alarma varios días. Imagínate, Dios no lo quiera, que se nos desborde el río San Adrián o lo que sea. Imaginaros todas las zonas de por al lado, o yo qué sé, lo que pasó en el Dana de Valencia, cuánto tiempo estuvieron. Todo esto sale a través del Dana que hubo en Valencia, ¿no? Entonces, ¿cuántos días estuvieron sin poder sacar coches? Bueno, es que no fue uno ni dos. Entonces, lo que pasa que sí que es verdad que la empresa, para no quedar desprotegida, menos mal, porque siempre la pyme, dejarme que lo diga, porque esto a las grandes empresas no les afecta prácticamente, pero imaginaros una pyme o un autónomo que tenga 3 o 4 trabajadores y de repente ninguno se presente a trabajar, pues claro, entonces pueden suspenderse estos contratos de trabajo, ¿no?
1: ¿Y qué pasa, María José, si la situación de emergencia, que está alerta, afecta al municipio on viu aquest treballador, pero no al municipio on treballa?
8: Sí, esto te lo he puesto, ¿eh?
1: ¿Ah, sí?
8: Claro, lo mismo. Claro, tú imagínate que tú no puedes desplazarte. Es una situación de emergencia. Es decir, puede pasar que la empresa de trabajo donde tú vas a trabajar esté en alerta o... A mí me pasó ayer cuando yo vine de Badalona a Barcelona. Barcelona no había ninguna alerta y era la alerta en el Maresme.
1: Claro.
8: Y a mí me cogió, bueno, de pleno. Porque claro, yo salí tan tranquila de mi casa porque no vi nada, evidentemente. Y claro, me empezó a pitar el móvil, que debía ser que eran las 9:30.
1: Sí.
8: No me acuerdo exactamente la hora, que estaba yo en un atasco cuando había salido a las 8:00 a.m. Lo mismo, el trabajador siempre... O sea, lo primero de todo está la protección del trabajador. Lo primero de todo. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Ahora te voy a pillar. ¿Qué pasa si de repente la alerta te pita y tú estás ahí trabajando? ¿Esta la sabes? Claro.
1: ¿No puedes volver a casa? ¿Te tienes que quedar ahí?
8: No, claro. Te pita y te dice, ojo, que dentro de 2 o 3 horas habrá alerta. Claro, ahí ya la empresa, por medida de prevención de riesgos, tendría que coger a sus trabajadores y decir, vamos a evacuar, porque en un momento determinado no podréis salir.
1: Claro.
8: No es que haya diferencia de clases, ni diferencia de trabajadores, ni trabajadores tal. Vuelvo a decirte lo mismo. El que esté al lado tendrá que seguir trabajando y el que acredite que está a 30 kilómetros se podrá ir. Porque, claro, esto ya por prevención de riesgos. Entonces, ¿yo qué aconsejo a raíz de todo lo que está pasando? Que se hagan unos protocolos de seguridad. O sea, esto del Dana fue un antes y un después. Ah, otra que te voy a decir, antes, después de... Bueno, pero es que resulta que los niños no van al colegio. ¿Ah? Entonces, claro, me tengo que comer los niños. Pues te los comes con patatas, pero eso no es excusa.
1: No es excusa para...
8: O sea, imagínate que por lo que sea, por prevención, el colegio lo cierran. Eso no es excusa para que el trabajador no vaya a trabajar. Tendrá que tener otras medidas, tendrá que cogerse días de dispensa, tendrá que... No tiene nada que ver con la inclemencia. porque si él puede acceder, imagínate, lo vuelvo a repetir, que el trabajador viva al lado de la empresa, del centro de trabajo, esté a 5 minutos andando, pueda acceder perfectamente y los niños les hayan cerrado el colegio. No es una excusa y no entra dentro de los 4 días de permiso remunerado por inclemencias climàtiques.
1: Però, María José, l'empresa, una empresa pot dir al treballador, tot i que hagi sonat l'alerta, no, tu has de venir a treballar sí o sí.
8: Hombre, l'empresa ho pot dir, però
1: el sí. treballador pot denunciar si l'obliguen?
8: És que suene l'alerta no significa nada.
1: Ja.
8: És que tu tengas una alerta roja-naranja no significa nada, significa lo que os he explicado. Mm. Es decir, si un trabajador no tiene posibilidades materiales, por la inclemencia del tiempo, porque sus carreteras estén cerradas, porque los metros no funcionan. Ahora me han pasado un vídeo, no sé si de ayer o antes de ayer, de un autocar que les llegaba el agua. ¿Lo has visto, no?
1: Sí.
8: Entonces, esta situación un trabajador no puede tenerla, ni puede considerarla. Si el trabajador no tiene posibilidades de acceder a su centro de trabajo, no tiene que ir a trabajar, pero tiene que acreditarlo.
1: Però, per exemple, si diuen, no, es limita totalment la mobilitat, no sortiu al carrer, quedeu-vos a casa. Per exemple, un treballador del servei de neteja viària d'una ciutat...
8: Sí.
1: ¿També ha d'aturar la seva feina o pot estar...?
8: Claro, un trabajador, si no puede limpiar porque le está cayendo una riada de agua, es que todo, al final, aplicamos lo que es sentido común. ¿Entiendes? No le pueden obligar la empresa a estar desarrollando un trabajo. Por ejemplo, imagínate que tengan que limpiar las calles con las aguadas que habían. Diferente a otra cosa que sea protección civil. Ojo, que no estamos entrando en funcionarios tampoco, policías, bomberos, etcétera, etcétera, que todo esto evidentemente no entra, porque cuanto más necesitas protección, se están jugando, desde luego, darles las gracias, porque a mí me cogió el aguado, yo venía de Valencia, me cogió parando, llegando a la Admella de Mar, no podía acceder, estaba todo cerrado, tenía los bomberos, los Mossos de Escuadra. Desde aquí mi máximo agradecimiento, porque de verdad que se jugaban la vida, yo lo estaba viendo, o sea, no me lo han contado, yo tengo vídeos que lo dicen, ¿no? No entramos aquí. Pero para empezar, lo primero que busca esta medida es la seguridad de los trabajadores. Ya está. A partir de aquí, ¿la empresa te puede obligar? Claro, si tú no lo acreditas, claro que sí.
1: Claro.
8: Es decir, si tú estás al lado y no vas porque tienes un niño que no sé qué, porque no sé cuántos, claro que te puede obligar la empresa. Si tú lo acreditas, ¿la empresa te puede obligar? Rotundamente no. Y es denunciable, que es lo que me preguntabas.
1: Muy interesante, ¿eh, María José? Y abans d'acabar,
8: sí.
1: ¿Vols afegir alguna cosa més sobre aquest tema?
8: No.
1: Vale, es que vull preguntar sobre una altra qüestió, y es que el govern...
8: Me encantará que me preguntes sobre esto. Claro. Me encantará.
1: Sí, no? Chivao, ya un pajarito. Doncs el govern espanyol ajorna l'entrada en vigor del sistema Verifactu a l'octubre del 2028. L'Agència Tributària Estatal ha decidit ajornar aquesta implantació perquè l'obligatorietat del nou sistema coincideixi amb l'entrada en vigor de la factura electrònica obligatòria, segons ha anunciat aquest dilluns el Ministeri d'Hisenda en una nota. El govern espanyol ja havia ajornat un any, fins al 2027, l'aplicació del Verifactu, que és aquest nou sistema que pretén estandarditzar els registres de facturació i lluitar el frau fiscal. La patronal SECOT ha assegurat que el nou calendari d'implantació aporta seguretat jurídica i facilita la planificació de les adaptacions tecnològiques i organitzatives.
8: Mira, soy la vicepresidenta de la Comisión Fiscal de PIMEC. Aquí con Núria en un programa, yo ya lo dije, no tiene ningún sentido que se implante un sistema Verifactum cuando vamos a tener la factura electrónica en el 2028. Y te voy a dar una primicia. Y en el 2028... 100% convencida que no se va a implantar. ¿Por qué? Porque la factura electrónica europea será en el 2030. Entonces, ¿cómo vamos a implantar una factura electrónica en el 2028 para luego cambiarlo todo al 2030? Yo creo que esto al final se implantará en el 2030 y no tiene tanto sentido marear, porque mira, las grandes que ya están en el sistema, sí, que seguro que no sabéis lo que es la información de los datos de manera inmediata, ya están. Esto nos afecta y nos perjudica a las pymes y autónomos, que yo tengo un montón de clientes desesperados de aquí de Badalona, que escuchar bien, que espero que estéis escuchando este programa, que ya os dije que no se implantaría y que no hicierais nada. Y además, te voy a dar otra primicia, yo estaba en un congreso fiscal que te he dicho que venía de Valencia,
1: ¿sí?
8: Y la agencia tributaria no estaba preparada. No estaba preparada, porque es normal, porque de repente le viene todo el volcado de diferentes plataformas. Sí que es verdad que tenemos una de las agencias tributarias informáticamente mejores del mundo, todo esto lo verán la gente, sobre todo los contribuyentes que reciben día sí día también inspecciones, comprobaciones paralelas, te has equivocado en la renta, no sé qué, no sé cuántos, pero Claro, piensa el volcado de datos. O sea, igual informáticamente están preparados, pero no para asimilar esa descarga tan grande. Entonces, 2000 que se haya aplazado, además, a petición de la agencia tributaria, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Que se haya aplazado, normal, normal, porque no tiene ningún sentido hacer gastar dinero a las pymes y autónomos en programas informáticos, etcétera, para que luego en el 2028 se instaure la factura electrónica. Y en el 2030 vamos a volver a cambiar otra vez el sistema.
1: La europea.
8: No tiene ningún sentido. Entonces yo creo que si nosotros tenemos una agencia tributaria como lo que tiene que ser y un gobierno como lo que tiene que ser, bueno, ahora no tenemos gobierno, me parece, ¿no? Como lo que tiene que ser.
1: Elecciones en noviembre.
8: Bueno, pero ahora está suspendido, como lo que tiene que ser, pues dirán, apoyarán a los autónomos y a las pymes, que somos el mayor olvidado de la legislación. Nunca legislan en pequeño, siempre lo dice el presidente Cañete, somos el mayor olvidado de nuestra legislación, y se esperará implantar el sistema, que a mí me parece bueno además, en el 2030.
1: María José Tarancón, advocada i economista, quan aprenem amb tu, eh?
8: Oi, una cosa.
1: I que útil tot el que ens expliques,
8: no,
1: eh? Perdó, que ens escolta.
8: Pero intento explicar, porque la gente muchas veces, si pegas aquí una chapa, y perdón por la palabra, de esotérica, y entonces, y de doctorado, pues no, pero al final la gente lo que quiere es qué me va a pasar conmigo, ¿no?
1: Clar. Doncs María José Tarancón, gràcies per venir un dia més al Badalona Matí, que passis un bon dia i que no en soni cap alerta més, eh?
8: Sí, sí, sí. I si suena una alerta, que hagan captura de pantalla.
1: Això. Moltes gràcies.
7: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Avui estrenem secció, un moment per a compartir històries, anècdotes i malsons del món del cinema de la mà de l'Edu Veciana. Bon dia de nou.
9: Bon dia, Àlex. Quina intro més bonica que m'has fet, no?
1: Que maco, eh?
9: Sí, sí. Doncs mira, avui us vull presentar aquesta secció on explicaré històries del cinema, però no vull parlar de com el cinema és la fàbrica dels somnis, com diuen. No, jo vinc a parlar de com algunes produccions ja són un malson abans de l'estrena. Avui presento Càmera, Caos i Acció. I per començar...
1: Aquesta intro amb la flauta m'encanta, eh?
9: Sí, perquè a mi m'agraden les coses quan surten malament. Doncs mira, avui per començar i estrenar aquesta secció parlaré d'una pel·lícula molt famosa per motius equivocats. La pel·lícula es diu Roar.
10: It's just like life. You get the funny with the tragic.
11: Feel the power of the lion when he roars like thunder.
1: Quina manera de començar, Edu, però de què va Roar?
12: Roar!
9: Doncs Roar...
12: Roar!
9: Prou ja, no, amb la veueta?
12: Roar!
1: Roar, Roar, Roar! Bueno,
9: ens ha quedat clar, sí, es diu Roar. Doncs mira, la pel·lícula, dades bàsiques, estrenada l'any 81, protagonitzada per Noel Marshall, qui també dirigeix i fa el guió, la seva dona Tippi Hedren, qui va protagonitzar Els ocells de Hitchcock, i la seva filla, una jove Melanie Griffith. Oh. I l'argument podria ser senzill. El protagonista, el Marshall, és un naturista que viu en una reserva a Àfrica amb lleons, tigres i altres grans felins, i tot va relativament bé fins a que comença a anar relativament malament. Quan la seva família l'intenta visitar, llavors s'enreda tot. La gràcia de la pel·li és l'aparició dels lleons i els tigres pel voltant.
1: De fet, fins aquí, Edu, un argument prou normal, no? La típica pel·lícula, comèdia familiar...
9: Sí, no? Un paisatge molt bucòlic, sí. L'Àfrica, lleons i tal, però recordem que l'estrenen l'any 81, llavors es va filmar als anys 70, i els efectes especials no eren la gran cosa encara.
1: Llavors, com van aconseguir fer els lleons?
9: Eren reals.
1: I quants lleons hi havia?
9: 150.
1: Caram.
9: I un elefant, sí, sí. Jo crec que argument o guió no tenien. Anaven amb una idea, il·lusió, i a veure què passava.
1: I aquest caos. Tants animals havien estar ensinistrats i tenir un cuidador a prop cop a mínim, no?
9: Doncs és una molt bona idea que ningú dels que va fer la pel·li va tenir. De fet, l'eslògan de la pel·lícula va directe al gra. Era la pel·lícula més perillosa de la història. Van fer una reestrena l'any 2015 i van afegir cap lleó va ser ferit durant el rodatge. 70 membres de la producció, sí.
12: Roar!
9: Un altre cop.
1: Hi ha 70 persones 70. Ferides durant el rodatge, però què va passar? Els van mossegar o algo o què?
9: Doncs, bueno, sí, mira, he llegit i he fet una mica, he recoblat una mica el conjunt d'anafres a la peli i per explicar-ho necessito una miqueta de música animada. I got the música de Katy Perry.
1: De Katy, que sempre va bé, Katy Perry.
9: Doncs mira, amb aquest bon humor parlem de com la gent va anar a l'hospital. Mira, he fet la selecció del que he llegit i per començar el director, Noel Marshall. El van mossegar més de 15 cops, gairebé perd una mà i una cama, es va lesionar la cara i el pit.
1: Mare meva!
9: I va acabar amb una intoxicació a la sang. Tippi Hedren, qui era la seva dona en aquell moment, i es va acabar divorciant després d'aquesta pel·li, per motius que crec que podrien ser bastant obvis, ella va ser mossegada al cap per un lleó anomenat Cherries, que li va deixar el crani ben mastegadet, l'elefant, que també apareix, anomenat Trembo. En un moment l'aixeca i li va aixafar el turmell amb la trompa, fet que això li va provocar gangrena a la cama, i també es va trencar la mà i les cames, com no podia ser d'altra manera. Melanie Griffith, qui tenia 18 anys quan va començar el rodatge, va acabar amb 50 punts de sutura i es creia que potser perdria un ull. Però, per sort, només va necessitar cirurgia de reconstrucció facial. De fet, l'atac... Si veieu la pel·lícula, que està a YouTube, l'atac es veu a la pel·lícula. I per acabar, també vull mencionar a Jan de Bond, qui era el director de fotografia i va treballar a pel·lícules més segures, com La jungla de cristal. Doncs aquest home va patir un atac on un lleó li va arrencar el cuir cabellut i va necessitar 220 punts de sutura.
1: Les assegurances aquí de les productores deuen anar...
9: Les mans al cap, com a mínim.
1: Desplomades totes, no?
9: Sí, no, va ser una massacre. O sigui, al film de Marshall, també, un lleó va saltar a la seva esquena i el va començar a mossegar. Van fer falta 6 homes forts i 15 minuts per fer-lo sortir. De fet, la xifra de 70 membres de l'equip ferits és una aproximació bastant curta, ja que només van considerar ferides aquelles persones que anaven a l'hospital.
1: Una mica més, Edu, i amb la claqueta en lloc d'acció diuen bon profit, eh?
9: Sí, jo crec que allà van trobar l'antònim del pss-ps-ps que fan allò pels gats. Doncs mira, per anar acabant una miqueta aquest malson cinematogràfic, aclarir que l'eslògan de la pel·lícula, que cap lleó va resultar ferit, però en van morir 3.
1: Ostres, i això?
9: Si van passar de 0 a 100... I és que durant el rodatge, que era a prop de Los Angeles, al set hi va haver-hi un incendi i posteriorment una presa va fallar i va inundar tot.
1: Què és aquesta cadena de desgràcies?
9: Totes, totes. Doncs tota aquesta cadena va provocar que 15 animals escapessin i les autoritats locals, a l'intentar contenir els animals, van disparar i van acabar matant a 3. O sigui, clar, t'imagina't que ets el xèrif del poble i diuen, no, tenim 15 lleons per aquí. No m'han entrenat per això.
1: Va amb l'escopeta i vinga.
9: Mare. I mira, també, comentar 4 dades, que diem que la pel·lícula es va estrenar l'any 81, però cap cinema dels Estats Units la volia. Ningú la volia estrenar. Marshall deia que la pel·lícula costaria 3 milions de dòlars i es farien 6 mesos. L'optimisme que tenia, tant de bo tenir una quarta part. Això deia l'any 70, 1970, l'optimista. El resultat? Doncs la factura va pujar a 17 milions i gairebé 11 anys de producció. En tot aquest temps hi van treballar prop de 500 persones i només els actors i un membre de l'equip van ser els que van sobreviure tota aquesta tortura.
1: Doncs la veritat és que... Roar, eh? L'hauré de veure perquè no l'he vist.
9: Doncs està a YouTube en castellà, és molt dura de veure. I mira, jo he de dir que, com diu la dita, la Lady Murphy, no? Si alguna cosa pot sortir malament, sortirà pitjor.
1: És una mostra evident, eh? D'aquesta pel·lícula més perillosa de la història. Per això després Steven Spielberg va fer servir els efectes especials per ordinador per fer Jurassic Park.
9: Sí, però imagina la pel·lícula aquesta amb dinosaures de veritat, eh? No? Hauria sigut molt pitjor.
1: Són algunes de les avantatges del CGI, eh? Que mira, així no t'estalvies que un lleó et mossegui el cap.
9: O que el lleó pateixi mal, que també s'han de protegir els animals.
1: També, i ojo, amb els elefants també, eh? Que també quan apreten a córrer i ja no t'enxampen i ja no ho expliques, eh? Que aquí també...
9: Si voleu fer una pel·lícula amb animals, no ho feu.
1: Eviteu. Animals i nens, no? Diuen que lluny. Bé, doncs sí. Edu, gràcies per portar-nos aquesta secció de cinema i ens anirem retrobant durant aquesta temporada.
9: Oh, i tant.
1: Gràcies i bon cap de setmana, company.
9: Igualment.

0: Ja m'acompanya aquí la Laura Vives. Bon dia, Laura.
1: Bon dia. Quant de temps?
0: Quant de temps? Un mes, no? Per ser exactes.
1: Correcte, un mes, no gaire.
0: Sí, he anat comptant els dies, eh?
1: Segur,
0: tatxant
1: segur.
0: Els dies per fer aquesta secció. I perquè tinc moltes ganes d'acabar el programa amb música, no? I com fem sempre.
1: Aquesta cançó que t'he posat, t'ha agradat?
0: Home, i tant, escolta, has començat amb Moques Grasses, que aquesta setmana són protagonistes perquè encaren els últims concerts a l'Estadi Olímpic. Des d'avui fins dissabte oferiran els quatre últims de la seva trajectòria, tots quatre ja amb les entrades exaurides, eh? Vens a fer un especial Moques Grasses avui, Laura?
1: Podria haver-ho fet perfectament, perquè Moques Grasses són un dels grups més emblemàtics de la música catalana i és evident que al final d'aquesta etapa deixa molta gent trista. Però t'haig de dir que no són els únics que aquest mes d'octubre tanquen etapa, perquè aquest mateix cap de setmana la Gossa Sorda també posa punt i final a la seva trajectòria, igual que també ho farà la Fúmiga amb els seus últims concerts a Barcelona i a València aquest mes d'octubre.
0: Per tant, Laura, un mes una mica complicat, oi?
1: Sí, però avui no vinc a fer-vos plorar directament, perquè sé que tu no vols plorar, jo
0: no.
1: Tampoc, i el que podríem haver fet és quedar-nos això amb la nostàlgia i escoltar els seus temes, però també podríem mirar cap a l'altra banda de, doncs, de l'altra cara de la moneda, no?
0: I quins avantatges té, doncs, que un grup decideixi acabar?
1: Doncs que quan alguns grups deixen els escenaris, també s'obren oportunitats per a altres artistes que estan pujant i que potser fins ara no havien tingut tanta presència als festivals. És això, doncs, que als finals també poden significar nous inicis per a altres. I per això avui us porto una selecció de noms que jo crec que podrien formar part de molts més cartells de festival del país.
0: Doncs vinga, digues, quins són els teus candidats?
1: La primera artista que m'agradaria veure en un festival és Match.

0: conegui, Maig és una artista catalana que justament aquest mes de maig va publicar el seu primer disc de llarga durada, Prou. És un treball on l'artista doncs, ha trobat el seu lloc amb un so madur i potent que funciona per si sol. I des d'aleshores no ha parat. Va omplir el concert de presentació a la sala Razzmatazz 3 i aquest any també ha format part del cartell de la Mercè de Barcelona. I jo crec que, tal com diu el títol del seu disc, no hem tingut prou de maig i m'agradaria doncs, veure-la a més festivals.
1: Això del prou em recorda el Josep Cuní. Tu saps el prou.
0: Sí,
1: me'n recordo, eh?
0: Imagina't, jo era petita.
1: El mític prou, eh? Doncs una proposta ben interessant. Què més tens? A qui més ens portes, Laura?
0: Te n'emporto un que has de conèixer, sí o sí, Guillem Bautista.

0: Home, on va de l'unir, clar que sí. A més, va actuar les últimes festes de maig.
1: Correcte. A principis d'any va publicar el seu tercer EP No està mal, un treball amb cançons més vives i alegres que parlen de relativitzar els mals de cap del dia a dia. I crec que és un d'aquests artistes que pot encaixar molt bé en un cartell perquè combina música jove, proximitat i ganes de passar-s'ho bé.
0: I tant, bon rotllo, eh? Bon rotllo.
1: I una altra proposta que us porto és Banda Neon.

0: jo crec que podria funcionar molt bé en un festival perquè té un repertori enèrgic i fresc i d'aquells que, doncs, que conviden a ballar. Els coneixies tu?
1: I tant, i aquesta cançó guapíssima, com el nom indica de la cançó. Potser que tinguin un tema amb Buhos?
0: Correcte, tenen el tema Ventiladors, però a diferència de Buhos, jo crec que a banda Neon encara els hi queda molt de camí per recórrer. I precisament doncs, per això els poso avui en aquesta llista. Però sí que és veritat que en un festival no tot pot ser saltar i ballar directament, perquè si no, a les 2 hores ens quedaríem sense energia.
1: Oh, i tant.
0: També necessitem moments més tranquils. I per això me'n vaig fins a Figueres perquè descobriu a Carlota Giró.

0: Carlota Giró és una cantant de l'Alt Empordà que aquest estiu va publicar el seu primer EP a poc, un treball que combina pop, indie i la cançó d'autor des d'una mirada molt íntima i personal. I és una d'aquelles propostes que jo veig perfectament en un escenari de tarda quan encara queda llum per al festival, però el festival ja comença a canviar el ritme.
1: Seria quan ja marxa el sol, no?
0: Sí, és com aquest moment de relax.
1: Magic hour, no? Allí amb...
0: Sí, i aquell moment que dius, ui, em queda poc per anar a sopar, però m'agrada gaudir. A més, ella, o sigui, jo he tingut l'oportunitat de parlar amb ella i t'haig de dir que és una persona tan propera que sí. Fa arribar la seva música tan fàcil i és que és esplèndid gaudir d'ella.
1: Un encant, no?
0: Un encant.
1: I continues amb més talent femení?
0: Sí, continuo amb talent femení, però ara de la mà de la cantant gironina Jules.

0: artista que a poc s'ha anat obrint camí dins de l'escena musical catalana i que encara té molt per oferir. De fet, aquest octubre formarà part del cartell de la Castanyada del Cabró Rock. I aquí hi ha una dada que m'ha cridat molt l'atenció, que és bàsicament que Jules serà juntament amb Venus una de les dues úniques veus femenines del cartell i, a més, totes dues seran les encarregades d'obrir la jornada abans de donar pas a una programació formada per grups i artistes masculins.
1: Sí, estem parlant de 31 Fam, els Amics de les Arts, els Pets, la Ludwig Bank, la gran aplec de la cultura catalana.
0: Sí, aquí és el moment que...
1: La Clampusto, Catarres, The Tallets, Figaflaues, Doctor Prats... Bueno, quina programació, mare meva, el Cabró
0: Rock. Sí, no, és una mica, potser una mica interessant, no?, a aquest punt, que les dues úniques artistes femenines estiguin a l'inici, que també és veritat que no és un festival que comença a la tarda, sinó que comença a 1:15. Aleshores, clar, doncs, Jules i Venus serien les...
1: Només dues.
0: Només dues i a sobre les primeres. Que vulguis o no, aquella hora és dolenta.
1: Clar, és l'hora que encara estàs escalfant motors, no?
0: Exacte, i bé, al final jo crec que era un tema també interessant per posar sobre la taula quan parlem de quins artistes doncs volem veure més als festivals. Però bé, m'he anat a Figueres, m'he anat a Girona, ara me'n vaig cap a Sabadell perquè d'allà són els flash...

0: les propostes que us he anat presentant, Flashy Ice Cream probablement és la més consolidada. Però precisament per això crec que també mereixen més presència als festivals. En un cartell sempre hi ha d'haver aquesta representació de la música urbana que avui engloba estils com el trap, rap, reggaeton i molts més. I crec que aquest grup de Sabadell podria estar molt més present en els festivals de música del país. Jo no sé si els coneixies tu, eh?
1: No, el Flashy Ice Cream no.
0: No.
1: Em recorden molt, em sonen com els Tallets una mica, no?
0: O... Tallets, potser 31 Fam, s'ha de dir que tenen molts bastants temes amb 31 Fam.
1: Però m'agrada el nom, Flashy Ice Cream.
0: Sí, sí, sí.
1: És com refrescant, no? De què vol, geladet, no? Flashy, un gelat d'aquests, Flashy.
0: Correcte.
1: No ho arreglem, ja ho hem espatllat.
0: No ho arreglem, sí que és veritat que en els festivals, en el moment que està 31 Fam, doncs sí que és veritat que portar Flashy Ice Cream potser és una proposta bastant igual, no? Aleshores, potser per això en certs festivals ja no van, perquè com ja va 31,
1: clar,
0: doncs clar, al final ha de tenir més diversitat, no?, el festival. Però bé, a mi m'agradaria veure'ls més perquè s'ho mereixen i bé, també t'haig de dir que espero que treguin música nova, ja, perquè ja va tocant.
1: Ja va
0: un
1: tocant,
0: àlbum, no? Alguna coseta així nova. Però bé, molta varietat, no?
1: Molta, moltíssima, i perquè és que la gràcia dels festivals és aquesta, anar descobrint.
0: Correcte, jo ho vaig dir el mes passat, descobrir és el que és més important.
1: Clar.
0: I bé, una altra proposta que potser us faig descobrir també és Svetlana.

0: Aviam, jo sé que tu a les festes de maig has anat segur. A les festes de la Mercè has anat...
1: No.
0: Aquest any no, eh?
1: No, no, que va. Doncs... Se m'agrada tant Badalona a mi que... Sense desmereixer, la capital catalana, però és que jo aquí estic molt bé a Badalona.
0: Svetlana ha passat per Badalona,
1: No ho sé, però...
0: Ha passat per Masnou, que és on soc jo.
1: Jo soc de Montgat, jo visc a Montgat.
0: Tu ets de Montgat?
1: Sí.
0: Ostres.
1: No ens hem vist mai.
0: És que no ens hem vist mai, no...
1: Per Montgat segur que no ha passat.
0: Però Montgat, clar, bueno, la zona ja no et sé. T'haig de dir que jo Montgat, per mi, com si no existís, eh?
1: Home, aquí anem arreglant-ho, eh?
0: Espera, perdó, però... És com... O vaig a Masnou,
1: o
0: vaig a Badalona, o vaig a Barcelona, clar, Montgat.
1: Estem allà al mig, no?
0: Estàs allà al mig, estàs a la R1.
1: Sí, és com Sant Adrià, no?, que també està allí...
0: Sant Adrià té el... com es diu, el tramvia.
1: Veus, llavors ja està connectat.
0: Vulguis o no, a vegades haig d'agafar el tramvia per anar.
1: Però Montgat està molt ben connectat també amb la xarxa de bus, eh? Tenim dues estacions de tren...
0: Bueno, també.
1: I durant tots aquests trajectes podem escoltar aquesta música tan maca que estem parlant avui, l'Svetlana, el Flashy Ice Cream, per amenitzar-nos el trajecte.
0: Exacte. Però bé, això, Svetlana, perquè no els conegui, doncs és una proposta que m'agradaria precisament... volia parlar d'ella perquè aporten molta energia al cartell. També entremig no només tenen temes propis, també fan versions, i al final és que són gent molt enèrgica i val molt la pena. I si vols, bé, és que em sap greu, perquè et veig molt animat aquí i em sap greu arribar amb l'última proposta.
1: Però que anem de baixada ja, ara que...
0: No anem de baixada, però et veig aquí molt content amb les cançons. Clar, i em sap greu.
1: M'està agradant molt aquesta selecció. Però... I l'última que ens proposes es diu Hipnosi. Que quedarem hipnotitzats o va per aquí la cosa?
0: Escoltem-ho, va.
1: Doncs no et negaré, perquè en aquest estudi ens està fallant una mica l'aire des d'ahir.
0: Jo m'he hagut de treure
1: una mica de calor,
0: el jersei.
1: O sigui, aquesta cançó és ideal.
0: Bé, deixa-la escoltar una mica.
1: Deixa que soni.

0: Aquesta és més rockera, eh? Convida més a moure's i...
1: Correcte, sí que és, al final és rock, guitarres, el potser el que necessitem, no?, ara mateix.
0: Sí.
1: Perquè ja que surten tantes cançons fetes amb intel·ligència artificial, potser ara que tornin una mica les guitarres i reivindicar aquest rock i tot, també jo crec que està bé. I bé, Hipnosi és aquest grup, és un grup que potser no coneixíeu gaire,
0: no.
1: Però també... ideal per un festival, perquè jo crec que el rock no pot faltar mai.
0: Escolta, i m'encanta el títol d'aquesta cançó d'Hipnosi, que és Pebrot Escalivat.
1: Sí, o sigui, que dius, no té res a veure.
0: Què té res a veure això? Amb la calor, el pebrot escalivat, que és ben bo per acompanyar els àpats, no? Però bé.
1: Jo et recomano que quan acabi el programa,
0: sí,
1: si vols, admires la foto d'aquest grup, i jo crec, sí, que llavors trobaràs respostes.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo crec. Jo...
0: Ah, clar, això...
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, ara he quedat en evidència, que sembla que no es nota que no sé ni qui són, no?
1: Però que jo t'he dit, jo vinc aquí a fer-te descobrir, és la gràcia que passis 15 minuts descobrint,
0: ah,
1: igual que els
0: clar,
1: oients.
0: Ah, clar. Ah, vale, ja ho pillo.
1: Ara
0: clar,
1: ho pilles, oi?
0: Clar, és que van amb la cara de vermell, aquest,
1: sí,
0: aquest quartet.
1: Uh-huh.
0: Però hi fan els concerts així, amb la cara pintada de vermell.
1: No, home, no, no.
0: És
1: home,
0: només
1: no.
0: La portada
1: del disc. Jo t'haig de dir que els seus concerts són performàtics, eh? O sigui, has d'anar amb la mirada, amb el cap molt obert. O sigui,
0: sí,
1: et pots esperar que passi tot.
0: Pot passar qualsevol bogeria.
1: Correcte.
0: És improvisació, no... qualsevol cosa.
1: Correcte, el millor que et podria passar per mi.
0: Molt bé, com el que estem fent ara, improvisar.
1: Sí, a mi em sap greu perquè fins aquí la meva selecció
0: doncs
1: d'artistes, la veritat, no sé què t'ha semblat.
0: No, no, ha estat genial. Ja tenim la teva llista de candidats i ara només falta veure quan d'ells acabarem trobant Laura als cartells als pròxims festivals.
1: Sí, només ara, aquest mes d'octubre, ve a plorar una mica amb els finals,
0: sí,
1: que ens esperen de bandes.
0: Però vindran molts festivals. Laura, moltes gràcies. Ens retrobem d'aquí un mes, al novembre.
1: Correcte.
0: T'esperem, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Són les 5.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès. Ella és la infermera Lorena Montes i amb ella anem a parlar de consells per combatre la calor i certament doncs molt adient perquè portem allò moltes onades i encara queda estiu per endavant. Molt bon dia, Lorena, benvinguda.
2: Bon dia, què tal? Sí, aquest any sembla que no sortim de l'onada, no?, de calor.
1: Sí, sembla jo... Bé, esperem això que canviï, però, de fet, doncs, sempre està bé, no?, donar aquests consells, alguns d'ells que no es modifiquen, però que el temps, allò, quan passa allò d'hivern, tardor, no?, tardor, hivern, primavera, sembla que ens oblidem fins que no arriba en aquestes temperatures. Ben bé... identifiquem les onades de calor per a aquests avisos que ens fan des de Protecció Civil, des de l'EMET, o el nostre cos ja detecta molt bé, no?, quan estem allò amb unes temperatures.

0: superior a les que són habituals per
1: sí,
0: l'època.
1: Jo penso que aquest any, a més, no, està sent molt dur en aquest sentit. I realment tenim pues, aquesta sensació, no, de que contínuament el nostre cos ens diu que no tira més, que no pot més. I és degut a això, no, a les altes temperatures que estem tenint i a més que s'estan mantenint durant molts dies.
0: Durant molts dies i sobretot també per la nit, no? Que hi ha avisos també d'allò de calor nocturna, que sí, és el que estava comentant la Lorena, no? Que ens anem arrossegant perquè sí que dorms, però igual no descanses.
1: Exacte. La onada de calor, a la seva definició, no, com a tal, és que hi ha un augment de les temperatures normal durant més de 3 dies i tant de dia com de nit, no? I estem veient això, que les temperatures no estan baixant per sota els 20 graus, que és el que normalment necessitem perquè el nostre cos descansi de veritat, no? I ens aixequem, ens llevem amb aquella sensació d'haver descansat i és per això que tenim aquesta sensació.
0: Tots hem de tenir precaució de les onades de calor o hi ha alguns col·lectius que han de tenir-ne una especial precaució?
1: Tots hem de tenir, però sempre hi ha els col·lectius, no, pels que hem d'estar una miqueta més a l'aguait i hem de prendre una miqueta més d'atenció. Sobretot pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no en tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
0: Anem a explicar quins són els efectes que provoquen, no, aquestes elevades temperatures en el nostre cos i, per tant, a la nostra salut. Quins són aquestes sintomatologies o què és el que notarem?
1: Bé, pues és normal que tothom, tota la població, ja siguem més grans o més petits, pues això, no, el que hem comentat abans, que estiguem més esgotats, que notem que el cos no tira. Tot això són símptomes normals, que tinguem inclús la tensió més baixa, tot i que no tinguem cap malaltia i siguem una persona jove o no tan jove, però sense patologia. A més d'això, pues, podem patir una deshidratació. Hem d'estar molt a l'aguait, sobretot sempre a l'estiu, tot i que no tinguem sensació de tenir set, que anem bevent aigua durant tot el dia. Portem, si anem pel carrer, doncs portem una ampolleta d'aigua i anem donant glopades. La deshidratació, doncs, hem d'estar una miqueta més al tanto, doncs, si tenim set, si veiem que fem menys pipi, si orinem menys, si tenim una sensació com de fatiga o de mareig que es manté, d'acord? I és aquella sensació no de que no et tira el cos, sinó ara ja doncs, que et dona una miqueta de voltes al cap. Això... si tenim algun d'aquests símptomes, sobretot superimportant, que ens hidratem, que intentem tenir una miqueta, pues, treure la roba, estar en un puesto que sigui més fresquet i intentar controlar a veure quan dura aquesta sensació, si veiem que no passa, en 30 minutets, una hora, sobretot pues, ens apropem al centre a l'ambulatori o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació. Uh-huh. A partir d'aquí pues, podem tenir esgotament o un cop de calor.
0: Que... Després en parlarem del cop de calor, però ens quedem amb la part lleu. Ara quan la Lorena ens comentava el tema de la hidratació, deia, bé, de vegades no tenim sensació de set. No sé si podem substituir, per exemple, la ingesta d'aigua per dir, ai, doncs em prendré allò una peça de fruta, no?
1: Sí, sí.
0: Que ara, per exemple, a l'estiu és doncs, la síndria, per exemple, no? Que és una fruita que té molta aigua. No sé si és aconsellable.
1: No hi ha cap problema.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Una infusió, alguna cosa que... Amb...
1: Exacte. Que estigui fresquet, sobretot, no? Que és com que el cos ens demana això, no? Prendre alguna cosa fresqueta. Podem prendre aigua, podrem prendre infusions, algun refresc que no tingui sucre, sobretot, i fruita, la que vulgueu. O sigui, no hi ha cap problema, al revés. La gran majoria de fruita estacional, no? Ara de l'estiu, la seva composició, la gran part és aigua, o sigui que podem prendre el préssec, el meló, la síndria, sense cap problema i ens refrescarà i ens hidratarà igual que l'aigua.
0: I ara que està tan de moda, parlem una miqueta també d'alimentació, no? Aquestes sopes fredes, no?
1: Sí.
0: O cremes fredes,
1: sí, sí.
0: O el tradicional gazpacho, no?
1: Cremes fredes, exacte. No hi ha cap problema i al revés, no? Podem tenir-ho a més ja preparat a la nevera i anar-ho ingerint durant el dia. O inclús, com, no, en comptes de fer-te pues, un primer plat, et prens un gazpacho o el que sigui, una sopa freda, i ja tens una part de la teva alimentació preparada.
0: En el tema de la deshidratació, sempre parlem de la ingesta de líquid. Nosaltres sempre ens preguntem si també és important hidratar-nos per fora. I, no?, allò, quan un arriba del carrer, que arribes amb aquesta suor, a mi, personalment, el primer que em ve de gos és fer una dutxa, no?
1: Ficar-te la dutxa, oi? Sí, sí. És molt important. De fet, es recomana, no?, que ens anem refrescant, i si hem de prendre en comptes una dutxa el dia 2, pues prenem 2. Inclús, si anem pel carrer i notem això, no?, aquella calor que ens agafa de sobte, que no hi ha manera de treure'ns aquella sensació, tot i que anem per l'ombra, remullar-nos una miqueta també, no? Ens estem, d'aquesta manera ens hidratem per fora i també ens ajudem a baixar la temperatura. Pensem que amb la humitat que tenim a l'ambient costa moltíssim ajudar el cos a que transpiri i a que elimini temperatura d'aquesta manera, i si ens remullem una mica i ens refresquem, l'estem ajudant. Sí, que també està molt recomanat, sí.
0: La calor també dificulta la respiració?
1: També pot dificultar-la. No? Quan augmenta la calor, el cos el que intenta és regular la temperatura, no? I si ens sufoquem, pues podem tenir respiració que sigui més superficial, inclús arribar a marejar-nos, si la mantenim durant un temps determinat.
0: I més amb aquestes pols saharianes que també arriben, sí, i que llavors ho dificulten tot una miqueta més. Comentàvem allò que hi ha col·lectius que s'ha de tenir especial cura, no?, com ara els infants, la gent gran, persones amb una situació de vulnerabilitat, no?, per les condicions també de, en les que es puguin trobar, no?, en el dia a dia, l'adequació de la seva llar, potser, no? Sí. Per això ara cada vegada més en parlem dels refugis climàtics, també que gairebé tots els consistoris, que tots els ajuntaments posen a l'abast de la població.
1: Exacte. Si voleu, podeu fer una recerca a gairebé a totes les webs dels ajuntaments de Catalunya. Sempre teniu a la seva web on trobar refugis climàtics. Aquí a Mollet, per exemple, tenim tant interiors com exteriors. I a més tenim també pels nens i no tan nens fonts lúdiques. O sigui que aquí la veritat que tenim bastants puestos on podem anar i refrescar-nos.
0: Mm-hmm. I dèiem això, que qualsevol... crec que fins i tot la Diputació de Barcelona ha habilitat allò una pàgina web de refugis climàtics, sí, que pots consultar allò tots aquests espais. I perquè, evidentment, anem a parlar també d'aquests consells. Més enllà de la hidratació, hi ha hagut un moment que la Lorena ens ha dit, clar, la vestimenta, no? No només l'alimentació, sinó que també hem d'anar amb una roba lleugera, sí, no?
1: Exacte.
0: Que ens deixi transpirar.
1: Roba que sigui lleugera, que sigui de cotó. Si és de colors clars, millor també, perquè el que fa és que repel una miqueta la calor del sol. Que no estigui apagada al cos, vale? Que sigui una miqueta ampla també. I sobretot pues, que en un moment determinat, pues, que si hem de treure-la, pues, que sigui fàcil. Si anem amb, una, no?, amb uns pantalons apretats i tenim un mareig o el que sigui, serà molt, molt complicat poder treure-ho de seguida, igual que la samarreta. Aleshores, és molt important que si anem pel carrer, que tinguem en compte d'anar sempre per l'ombra, intentar evitar, no?, puestos que no hi hagi arbres, o intentar buscar sempre el refugi dels edificis, si hem d'anar a comprar o sortir al carrer pel que sigui, portar un ventall o una gorra, un barret, vale? Inclús un paraigües.
0: Això t'anava a preguntar ara, hi ha molta gent que la veus amb paraigües i fins i tot jo crec que venen paraigües especials,
1: sí,
0: no?
1: Amb filtres. Paraigües que porten filtres, UV baixa, i la veritat que van molt, molt bé, sobretot per la gent gran. Ara és el que comentem, no? Es comença a veure que hi ha molta gent amb els paraigües i van molt, molt bé.
0: Imagino que van molt bé perquè també et permet allò, si hi ha una miqueta d'airet, no?, de brisa, doncs sí, és més fàcil, no?, que et toqui, que no passi, portes el barret, que, i també la cobertura és menor.
1: Sí, sí, van molt bé. Sobretot, què més també? Portar un ventall, per exemple, també, sí, vale? Ens ajuda a refrescar-nos. Portar aigua, com hem dit abans, que és molt, molt important. A tots els pacients, des de l'ambulatori, sempre els recomanem que portin una ampolla d'aigua i que, tot i que no tinguin sensació de set, que vagin bevent a casa i al carrer, però sobretot al carrer, quan estiguin exposats a les altes temperatures. Què més podem dir?
0: Que les cremes solars, també.
1: Cremes solars, no? Exacte. Posar-nos sempre protecció, vale? Perquè el sol, tot i que anem per l'ombra, però sempre afecta i sempre estem exposats a la radiació, o sigui que utilitzar cremes de protecció solar de filtre físic, si pot ser, que no sigui químic, vale? Perquè així no l'absorbeix la pell.
0: Hem d'explicar-ho, això.
1: Sí, això és molt important. No? El filtre, el mineral o físic, diguem que fa com una cobertura per sobre la pell i ens evita que la radiació travessi aquella pell, però la nostra pell no l'absorbeix. En canvi, el filtre químic sí que l'absorbeix la pell, vale? Amb la qual cosa tots els components que té la crema l'està absorbint el nostre organisme.
0: I això, doncs, ho ha d'especificar, sí, en el protector? Ha de posar si és una protecció física o...
1: Sí, sempre, sí, normalment o sempre posa física o mineral, sí, vale? I si no, podeu preguntar qualsevol al puesto on compreu les cremes solars, que ja us explicaran sense problema.
0: Mm-hmm. Està bé de saber-ho, dic jo, perquè van començar amb el tema de, no, el que és la protecció, que crec que això del 30, 50, sí, doncs, representa que és el temps, no?, que, sí, que el et temps protegeix.
1: Exacte. No és que tingui més protecció o menys protecció la crema, sinó que és el temps en el que tu estàs protegida. Sempre tenint en compte també com és la nostra pell, no? Si és més clareta, haurem de posar-nos la crema, doncs, més abans que una persona que tingui un to de pell molt més fosca que la nostra. Uh-huh. Sí, que això l'hem de controlar també. No és el mateix que anem una família i que cadascú tingui una forma o un tipus de pell i ens posem tothom a la mateixa vegada la crema. Hem de variar una miqueta.
0: Uh-huh. Imagino que també, abans que comentàvem dels paraigües, aquestes samarretes, no?, que també venen de protecció, també, sobretot si anem a platja o, sí, piscines... per als infants, especialment, no?
1: I també per infants, aquelles... Per la gent, no?, gran, no?, que tingui, sí, molta fotosensibilitat o que tingui algun risc de melanoma, qualsevol cosa, també la pot...
0: utilitzar.
1: Se la pot posar i utilitzar-la, sí, sí. La veritat que aquestes van molt bé, també.
0: Estem parlant amb Lorena Montes, com dèiem, infermera professional de l'Institut Català de la Salut, d'aquests consells per combatre la calor. Hi ha hagut un moment que ha dit, bé, estem parlant de la situació més lleugera, però evidentment encara es pot complicar més, i és quan parlem del cop de calor, no?
1: Sí, exacte. El cop de calor, diguem que és de la complicació més greu
0: severa, sí,
1: que podem trobar-nos ara amb la calor, vale? I bé, hem de tenir molt clares 4 o 5 cosetes, vale? Perquè les podem detectar tothom, i a més tractar-la és molt fàcil perquè és com molt lògic. Vale? Aleshores, què ens podem trobar? Pues, si ens trobem que hem sortit a passejar o ens trobem algú al carrer, no?, que es troba molt, molt cansat, que té molta, molta sensació de mareig, que a més està molt calenta, vale? Inclús tu la toques i tens la sensació que té febre, però no està suada, no?, que normalment ara sempre suem, sí, quan anem pel carrer. Pues, aquella persona te la trobaràs que no està suada, està molt calenta però no sua. I té la sensació, doncs, li parla si sembla que no estigui aquí, o et contesta coses que no tenen sentit,
0: fins i tot,
1: sí,
0: no?
1: Inclús que estigui una miqueta adormit. Vale? Aquests són signes típics del cop de calor. Què hem de fer? Pues, sobretot, intentar portar aquesta persona a un puesto on estigui més fresca. Vale? Si podem obrir una miqueta la roba, no?, o treure-li la roba inclús. Intentar remullar-la una mica. Vale? Per baixar la temperatura. No li donem aigua, sobretot, a aquella persona que estigui amb un cop de calor, vale? Perquè podem empitjorar la situació, perquè no sabem ben bé si està molt conscient o no, o si està molt adormit. Vale? Aleshores, que veiem que això no passa de
0: una
1: seguida.
0: Una pregunta, Lorena, digue'm, això que deies, allò, per baixar la temperatura la remullem, però no li posem gel, no posarem, no, aigua allò,
1: no, no,
0: glaçada.
1: Una miqueta. Simplement remullem una miqueta amb aigua, tampoc tirar-li una ampolla d'aigua per sobre, o sigui, remullar una miqueta, si tenim una tovallola o un drap o la mateixa samarreta, si se la podem treure, remullar-la una miqueta i se la posem per sobre. Aleshores, a partir d'aquí, que podem veure que la persona comença a respondre, que es troba millor, ja no té nàusees o vòmits, comença a contestar bé. Bé, esperem una miqueta i tranquil·lament, si ens podem apropar a l'ambulatori, ens apropem. Que al contrari, veiem que tot i que l'estem remullant, que està en un lloc que està més fresqueta, de seguida truquem al 061. Si veiem que cada cop està més dormida, 061, i li expliquem com estem i on estem, i de seguida vindran.
0: Uh-huh.
1: Vale? Però hem de tenir molt clar això, no? Serà una persona que estigui, tot i que estigui desperta, però que pot estar mitja adormida o que no ens contesti el que toca, que estigui molt calenta i sense suar, que inclús pugui tenir sensació de nàusees o vòmits, truquem directament al 061.
0: I és important després passar pel centre de salut? Ho dic perquè igual veus que la persona es recupera, marxa cap a casa, però la complicació encara hi és, no? Sí. Tot i que ens dona la sensació que no, que s'ha recuperat del tot.
1: Sí, estaria bé pues, això, no? Comentar-li a la seva infermera o al seu metge a veure què ha passat, sobretot si prenem medicació crònica, si tenim algun tipus de malaltia que requereixi controls, està bé comentar-ho i consultar, no? Pues, per si s'ha d'ajustar una miqueta el tractament, si hem d'estar una miqueta més pendent d'aquella persona aquells dies. Mm-hmm. Sí, sí.
0: És a dir que intentem allò doncs, de baixar aquesta temperatura, m'imagino que també si portem un van o ventar aquesta persona també pot ser positiu, i si veiem que aquesta recuperació no permet anar pel seu propi peu al centre de salut, truquem al 061. En el cas més greu pot ser que una persona doncs, caigui així de cop i volta per aquest cop de calor,
1: sí,
0: perquè no, la reacció del cos no, vaja, li provoqui
1: sí, sí.
0: Això, no?
1: Aquesta... Sí que pot ser, bueno, hi ha persones, no? Quan som joves tenim molts mecanismes compensatoris, però quan ens anem fent grans, el cos no reacciona igual, i podem tenir simplement pues, un cop de calor, no? Sortir al carrer i simplement del canvi de les temperatures, pues, pel que sigui no hem begut aigua aquell dia o no ens trobem gaire bé, i directament doncs, gairebé no, donar tres passes i caure, també pot passar. Vale? Sempre el 061 o 112 i no hi ha cap problema. Expliquem què ens hem trobat, no? O si ho hem vist explicar. No? Pues mira, ha sortit al carrer i ha donat tres passes i de seguida ha caigut rodó o s'ha donat un cop al cap, el que sigui, ho expliquem bé i truquem sense problema.
0: Imagino que el cop de calor no és només allò l'alteració de les nostres constants, sinó ara mateix la Lorena que deia bé, igual caus i també et pots fer mal, vull dir que...
1: També, sí, sí.
0: És a dir, que ens has comentat si és possible davant una situació d'aquestes, si és possible anar pel propi peu a apropar-nos al centre de salut, si és una urgència al 112, que no ens ho pensem.
1: Sí, sí.
0: 061, si tenim dubtes. I després, no hem comentat, però m'imagino que és important, ara tenim avisos constantment, no? Però si en aquesta època de l'any hi ha moltes persones que en general durant tot l'any agrada mirar la predicció meteorològica, però en aquesta època...
1: No us espanteu, no? Si ho feu això.
0: Però és cert que hi ha fins i tot aplicacions que ens
1: sí.
0: diuen allò, la qualitat
1: ja
0: de l'aire, no? Les temperatures...
1: Sí, sí que ho podeu fer i de fet, bueno, pues, el telediari, no? Si veieu les notícies diàriament... van explicant, tenim apps on també podeu veure-ho i si us fiqueu al GenCat des d'allà també van donant avisos i alertes perquè realment aquest any pues, està sent
0: dur.
1: Sí, sí.
0: Una qüestió, per exemple si has de sortir al carrer perquè has d'anar a treballar o per fer qualsevol activitat que sigui necessària no? en el teu dia a dia, doncs has de sortir. Però no sé a partir de quina temperatura a nivell de salut vosaltres recomaneu, en especial aquests col·lectius que abans comentàvem així més sensibles, que no seria aconsellable sortir al carrer.
1: Home, realment, nosaltres el que diem des de...
0: Ens hem de moure, això ho tenim clar,
1: és que ens hem de moure. Que si tenim la possibilitat d'apropar-nos a una piscina, a una platja i remullar-nos, no en les hores de major calor, no? De 12 a 4, més o menys, intenteu ser a casa. Vale? Però si podem sortir, moure'ns, remullar-nos... Si voleu fer esport a primera hora del matí o a última de la nit, i a més està molt bé fer esport ara, no? Podem aprofitar fer alguna activitat aquàtica, el que sigui. Però és cert que si ens toca treballar fora, pues intentar sempre treballar... Pues, a les persones que treballin al camp, la construcció, tot això, no intentar sempre anar tapats, perquè la roba, encara que ens doni una miqueta calor, però també ens protegeix del sol i de la calor. Aleshores, intentar estar a l'ombra tot el que puguem, portar un barret, estar protegits, beure moltíssima aigua, i si hem de sortir doncs, per anar al metge, per comprar el que sigui, el mateix. Si estem a casa... sobre 26 graus més o menys, si tenim aire condicionat, si no intenta que n'hi hagi corrents d'aire, toca sempre no, al puesto on toqui el sol baixar finestres i persianes, i tancar finestres i baixar persianes, perdoneu, i quan ja no toqui el sol, obrir finestres i intentar que hi hagi corrent d'aire sempre. Però clar, de vegades...
0: Com no està baixant tant la temperatura, doncs no. Potser aquesta... aquesta corrent d'aire que busquem no es produeix.
1: No?
0: Llavors no sé si és millor deixar tot tancat i mantenir sempre, aquesta temperatura.
1: Sempre si podem mantenir la temperatura, no perquè tinguem aire condicionat, perfecte, però si no en tenim aire, intentem que n'hi hagi una miqueta corrent. Si podem ficar un ventilador, pues, tot i que no ens ajudi a baixar la temperatura, pues, ens ajudarà a moure una miqueta l'aire i la sensació que nosaltres tinguem sigui una miqueta de que ha baixat una mica la temperatura. Però vaja, hem d'intentar tirar com puguem amb aquesta calor que està fent ara, sí.
0: Lorena, ens comentaves que des de GenCat s'estan donant també avisos. No sé, m'imagino que també vosaltres en els centres de salut, quan feu les visites rutinàries, també sempre, una de les, sí, de les informacions que durant aquesta època de l'any compartiu amb els usuaris i usuàries, sí, és aquesta, no?
1: Sí, sí,
0: dels consells
1: ja fa
0: de calor.
1: Pues gairebé un mes i pico, que penso que gairebé tots els pacients, sobretot els que són més grans, més fràgils, jo penso que a tothom els despedim igual, eh? Tingueu compte, aneu en compte, no sortiu quan faci massa calor, porteu aigua sempre, tapeu-vos el cap, un barret, el que sigui. Penso que tots els companys estem com molt a sobre.
0: Sensibilitzats, sí, sí, amb aquest tema. Sí. No sé si també esteu tenint més consultes en aquest sentit.
1: Sí que és veritat que hem notat que la gent consulta més per marejos, sensació de que el cos no tira, no, una miqueta d'astènia, això sí, sí que estan consultant tant joves com grans.
0: A través de l'e-consulta, potser, anem a fer...
1: A través de l'e-consulta i a l'ambulatori també venen presencialment.
0: Directament, sí.
1: Bé, hem de tenir en compte, pues, això, no?, que sobretot hem d'incidir molt en la hidratació. És normal que el cos no tiri perquè està fent molta calor i per les nits no podem descansar, però ens hem d'hidratar molt.
0: Doncs ja sabeu, hidratació, intentar allò, doncs, estar en un espai el més climatitzat possible i una mica de paciència, perquè és el que hem de tenir també,
1: sí,
0: no? Paciència.
1: És el que toca, sí.
0: Lorena Montes, infermera del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès, professional de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ja sabem, eh? Hidratació, ombra i climatització tot el possible. Que vagi, sí, molt bé. Bon estiu.
1: Igualment, bon estiu. Un plaer.
0: Adéu-siau.

0: Bona tarda. Obrim de nou les portes de l'Inspira't aquí al 99.7 de la FM Ràdio Rubí amb Cuca Fernández i Carmen Moreno. A vegades, les històries més boniques comencen quan algú s'atreveix a mirar el món d'una manera diferent.
1: Vivim dies estranys on tot canvia, tot es mou, tot sembla una mica incert. I malgrat això, continuen passant coses petites que ens fan respirar.
0: Avui venim a això, a respirar i a escoltar històries que ens connecten amb el que realment ens importa, el que és de veritat. A mirar el present i recordar que només es viu una vegada. Comencem l'Inspira't. L'Elisabet Adelina és una veu que neix del silenci i de les paraules compartides. A partir del 9 d'octubre inicia un nou club d'escriptura a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, d'aquí de Rubí. Un espai on cada mes es reuniran persones que escriuen per entendre, per ordenar, per respirar. Un lloc on les històries no es jutgen, sinó que es cuiden. Tenim amb nosaltres l'Elisabet Adelina, que és la creadora del club, que ens explicarà tots els detalls d'aquesta fantàstica iniciativa. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Elisabet o Adelina?
2: Bé, Elisabet és el meu nom artístic, Adelina és el meu nom, no? Però en el món de l'escriptura el meu pseudònim és Jo Alibet.
0: Per tant, ens quedem amb Elisabet, que és el nom artístic,
2: correcte,
0: perquè tenim l'artista avui aquí.
2: Això mateix.
0: Aleshores, jo pensava, precisament, que el teu àmbit era la pintura, però resulta que ara ens sorprens amb un club d'escriptura. No sé si per adults, només.
2: Sí, sí, sí.
0: Ara ens ho expliques. D'on et ve aquesta idea, aquesta inspiració?
2: Bé, doncs, em vaig jubilar el desembre del 2024... i, com sóc una persona inquieta, em vaig apuntar a un curs d'escriptura creativa i llavors doncs vaig veure que m'agradava força i em vaig descobrir i vaig dir, oh, doncs com jo, segur que hi ha més persones que els agrada escriure, encara ben bé potser no ho saben, si no ho comparteixen i venen a compartir-ho, no? Llavors doncs vaig pensar, bé, vull compartir els meus escrits amb altra gent com jo, amb aquestes inquietuds, més que res per ajudar-nos mútuament a créixer com a autores o autors, i bé, doncs d'aquí va néixer la idea. Llavors li vaig proposar al director de la biblioteca si li semblava bé o no, i em va dir sí, sí, no en tinc cap de club d'escriptura, i em va sobtar, no? Dic, ah, doncs bé, doncs aviam si tenim sort i la gent li agrada apuntar-se, i diu, sí, sí, sí, punjarem al web, i bé, jo convido a tothom a que s'apunti. És un cop al mes, de 10:30 a 12:30 a la sala Chill Out de la biblioteca.
0: Els divendres?
2: Els divendres, és per adults. Aquest és un lloc segur, tot el que es llegeixi allà queda dins del club. Per tant, no és cap problema venir a llegir les teves creacions literàries, no es jutja ningú, no es canvia la veu de ningú, sinó senzillament doncs, es donen, si es vol, opinions constructives, sobretot respectuoses i amb una escolta activa.
0: Relats d'estil, es diu.
2: Sí, relats d'estil, perquè són relats curts, que ja també he posat més o menys aproximadament unes 600 paraules, perquè clar, no sé ben bé encara quanta gent, comencem el dia 9 d'octubre, no sé encara ben bé quanta gent s'arribarà a apuntar. Llavors, clar, he fet una estimació de quants minuts atorgar a cada persona per poder llegir i després poder doncs, opinar, suggerir, no?, sobre aquell relat. Llavors, clar, tot això depèn molt de la gent que s'hagi arribat a apuntar.
1: I què us esteu trobant? Qui i com us esteu trobant?
2: Aviam, jo m'estic trobant molt il·lusionada, la veritat, perquè a part de que a mi m'agradi escriure, també m'agrada molt escoltar, perquè penso que hi ha molta gent, no som professionals, no som escriptors ni escriptores, però penso que hi ha molta gent que no ho és, però que té molt a dir i el que diu és molt interessant i constructiu i educatiu. i que penso que és molt bona iniciativa i molt il·lusionada perquè la gent com jo doncs vulgui compartir-ho i vulgui créixer. Hem vingut a créixer en aquesta vida, a evolucionar, no?
0: A mi m'agrada molt la paraula club, perquè em fa pensar en una xarxa, que aquí aquesta paraula l'hem utilitzat molt, l'Inspira't, com una xarxa per també sostenir-te, no? Quan tu ets una persona que escriu, que no has tret cap llibre, cap, allò, per compartir-ho amb el món, que et fa cosa, trobo que és bonic trobar un espai que tu defineixes com a segur per poder treure't això i explicar això que tens i que els altres també t'escoltin, sentir-te també com part d'un grup, d'un club, oi?
2: Correcte, sí.
0: I quan tu escrius, d'on et venen les idees? En quin moment dius, ara és moment de posar això
2: en paper? No, em deixo portar. Jo agafo l'ordinador, m'hi poso al Word i començo a escriure i això ho canvio, o això ho deixo més avall, ho reservo, després ho vaig... No hi ha a vegades una fita, a vegades no tinc un final. De vegades l'he tingut, però normalment no tinc el final, ni tinc... no sé, és com que una cosa em porta a l'altra, i vaig teixint, això és com un jersei, no? o un ganxet, el que vulguis, i vas teixint, ara això, bueno, potser cap aquí, ara potser cap allà. Tu llegeixes i dius, ui, sona bé.
0: Sí. És com també ens explicava una escriptora la temporada passada, que també parlava de teixir històries, te'n recordes?
1: Sí,
0: que
1: va ser final de temporada.
0: Final de temporada, aquest teixit, no?
1: No recordo el nom, sí, però parlava, ho feia aquesta comparativa igual.
0: Sí. Teniu pensat fer alguna dinàmica d'obertura perquè la gent que hi anirà es conegui i trenquin una mica el gel?
2: Sí, he fet he preparat uns escrits per donar com una mena de guia per ajudar la gent a que es pugui presentar i a més, pues això que acabes de dir, trencar el gel, sí.
0: Què t'agradaria a tu traslladar a les persones amb qui compartiràs aquest club?
2: Doncs, sobretot, alegria i felicitat de compartir-ho.
0: M'agrada molt, eh?
1: Adelina, tu ets una persona que has comentat que aquesta inquietud et va sortir una mica arrel de jubilar-te. Aquest punt d'inflexió, molta gent li passa, que sembla que arriba un punt de la teva vida on tot s'acaba i moltes vegades és un començar. Per tu ha sigut també una porta oberta aquest punt en el que tu tenies que parar la teva trajectòria professional, ha sigut una porta a aquesta creativitat que tu segurament la portaves dintre.
2: Sí, bé, ha sigut la porta a la llibertat. M'he sentit lliure. M'he sentit molt lliure i feliç. I ara he de fer el camí que vull fer.
0: Ai, que en aquest moment, aquell moment, no?, que dius, vaig a fer això.
1: És que és molt inspirador, perquè moltes vegades, i sobretot últimament, pensem que la nostra vida acaba, sobretot els que venim d'una altra època, que el produir se'ns ha posat molt en el cap, perquè, clar, veníem d'uns pares que, si no produïen, no menjaven, llavors, clar, tot té el seu sentit, no? Però m'agrada molt que parlem d'aquest tema, perquè molta gent sembla que vulgui parar la seva trajectòria professional perquè no hi hagi més vida, no? Per exemple, que paris i diguis, no, és que el que no vull és no fer res. No, és que ja tens de fer moltes coses.
2: Sí, moltíssimes. Bé, de fet, ara és quan més dibuixo, ara és quan més les idees sembla que em venen moltes, inclús em falta temps. També he de dir que la família fa, també que hi ha una part de temps que també la dedico, que m'encanta, que puc dedicar-ho, puc veure els meus nets créixer i estar amb ells molt més, per tant, això ja m'omple. I a més això em dona també doncs més ganes de dibuixar, de pintar, d'aviam quin conte faig avui, què explicaré, què en sortirà, i a vegades em sorprenc jo, perquè no sempre porto res, alguna vegada sí que puc fer projecte, de dir, bé, em vaig a preparar això, però el que més m'agrada és deixar-me anar.
0: Podem conèixer l'Elisabet pintora? Ara, ja que et tenim aquí, deixem un moment el club a banda, després el reprenem.
2: Sí.
0: Com són les pintures, els dibuixos que fas? Què vols comunicar?
2: Jo m'agrada que hi ha una part divertida de mi que m'agrada molt treure-la a través dels dibuixos i de la, bueno, de l'escrit també, però sobretot dels dibuixos. I bé, sóc com una nena gran. Tinc una certa edat, però la meva ànima és molt jove. Llavors, em surten personatges de vegades molt infantils, no?, que m'agraden i explico històries per això, no? Però sí, també és veritat que no tot és això. De vegades són mons irreals, mons de fantasia, però amb una certa mida i missió. És a dir, comunicar sobretot el color. A mi m'agrada molt el color, o sigui, dona positivitat, la llum, m'agrada molt la llum, i la llum a través del color. Llavors jo treballo molt els colors, m'agrada fabricar-me'ls. Dels primaris, està bé, i diverses marques pots treure, però m'agrada fabricar la meva paleta, m'agrada treure els meus colors.
0: I tots aquests colors que saps barrejar, ha sigut la teva pròpia escola o t'has format d'algun lloc?
2: Bé, he fet alguns tallers. De fet, he fet alguns tallers, però jo no tinc la carrera de Belles Arts, eh? Però sí que he pintat molt i dibuixat molt, he experimentat i una mica d'autodidacta, que també, pues, entre els tallers i el que jo he experimentat, doncs, és la meva experiència que es veu, doncs, amb les teles o amb els dibuixos que faig.
1: I igual que tens el món d'aquest món de colors, tens aquest... jo he vist, m'has portat un conte, ens has portat un conte que es diu Flip de Sensi, que m'ha fet molta gràcia, t'ho he comentat, que presentes els personatges a través de dibuixos, no?
2: Sí.
1: També tens aquest un món que envolta els teus personatges?
2: Sí. I a més m'agrada cada personatge que tingui el seu món també, i que aquests mons comuniquin els uns amb els altres, i poder fer històries, sí.
1: Jo l'he animat a que això s'ha d'editar.
0: Sí, però això aquí a l'Inspira't projectem, i projectem molt. Aleshores, projectarem abans d'acabar l'entrevista que aquest llibre que tenim
1: aquí... Home,
0: això
1: aquí, no es pot quedar un calaix...
0: Acabi amb una presentació a la biblioteca.
1: Clar, home, això... Jo ho he vist clar.
0: Sí. No es pot quedar aquí. El que dèiem de compartir, i tornant al club, com estan estructurades les sessions? Quantes sessions estan previstes? Comencem el 9 d'octubre, però quantes sessions estan previstes i com s'estructuren?
2: En principi, tres.
0: Tres sessions?
2: Tres sessions. Després amb l'Adrià, doncs ja depèn com vagi funcionant el club, doncs ja mirarem més sessions. En principi tenim tres reservades. Llavors, doncs, sí, jo tinc el meu organigrama que m'he fet de la presentació, una guia de com presentar-se la gent perquè es pugui presentar bé, i després, a més, els tempos de llegir, i el que havia comentat abans de també, doncs, suggerir. I tot això ha de ser una part també molt relaxada, que la gent també s'hi trobi a gust. No és una cosa estricta, vull dir, els tempos el que fan és ajudar a que puguem llegir tots, però també vaig posar 600 paraules, però és aproximadament, vull dir, que si són 700 o són 800 tampoc passa res, sempre marcat amb el temps que puguem tenir per cadascú, per no poder-ho fer, llegir tots i no trepitjar-nos els uns als altres, de dir, ostres, no hem pogut acabar aquesta lectura. No, a mi m'agradaria que poguéssim acabar tots les nostres lectures, no? I poguéssim, pues, suggerir, opinar o no el que vulgui i el que no, no?
0: Què li diries a una persona que no s'atreveix a escriure o no vol compartir el que escriu per por?
2: Que sigui valenta. De fet, la gent que es presenti aquí al club són gent molt valenta. Som gent molt valenta, perquè fa respecte compartir el món teu literari amb altra gent. Vull dir, fa por. Però en la vida has de ser valent. Si no ets valent, no aconsegueixes res. Has de tirar endavant, has de dir, no passa res. Anem a provar, que segur que me'n sortiré.
0: I treure't una mica... altres paraules que han sortit aquí a l'Inspira't moltíssimes vegades, el síndrome de la impostor, l'impostora, no?
2: I
0: aquí estic jo, aquí és el meu text, i en el fons és mostrar-te molt, no? Una mica despullar-te davant dels altres, i per això jo crec també aquesta por.
2: Sí, fa molt respecte i fa por, sí. Home, clar que sí, però jo penso que la vida has de tirar endavant i has d'arriscar-te. si no t'arrisques...
1: ni guanyes ni perds.
2: Correcte.
1: Però sí, també el ser un club amateur també et convida, no?, una mica a pensar, la resta de les persones estan igual que jo, o sigui, som gent que ens hem destapat i volem continuar fent i creant.
2: Sí, sí. Això no, també no vol dir que potser algun dia poder convidar algun escriptor que vulgui venir, que vulgui venir a escoltar-nos.
1: Per aquí l'inspirat passen molts, eh?
2: I vull dir que si estan convidats, poden venir, es posen en contacte amb la biblioteca, llavors la biblioteca es posa en contacte amb mi, i per què no? Perquè sempre aprenem.
1: Escolta'm, jo tinc una proposta. Jo tinc una escriptora davant meu. Potser podria ser la primera, no? Que podríeu convidar. Perquè és que parlem del síndrome de la impostora moltes vegades, però crec que tinc una pedazo escriptora davant meu cada tarda de dimarts i no es posa en el seu lloc? Podria ser tu la primera convidada, fixa't.
0: Podríem dir que estem les tres igual, oi que sí? qui estigui lliure de pecat, no? Que llenci la primera pedra, no? Aquí.
1: Això. Però bueno, no és mala idea, no?
0: Ah, no, jo estaria encantada si puc treure temps d'algun lloc. Perquè amb l'Alessia Bet vam dir, anem a fer un cafè i així t'explico el projecte, i pensava, d'on ho trauré això, oi? Així anem. Sort de l'Inspira't quan venim a aquest estudi. Ho parem tot.
1: La Adelina em comentava abans que està oberta a obrir més convocatòries i potser que faran algun divendres a la tarda. Escolta'm, divendres a la tarda...
0: Es pot fer,
1: una estoneta la podem buscar, no?
0: Però a veure, jo em considero encara principiant, perquè només tinc dos llibres al mercat. Jo penso que per donar allò cos a un club, si portéssim l'autora de Duna, que va venir la setmana passada...
1: La Muriel Villanueva estava recordant-me d'ella.
0: 50 llibres ens va dir que portava...
1: Sí. 20 anys, porta 20 anys. Té dos fites en aquest any. Ha publicat 50 llibres i aquest any fa 20 anys que escriu. Oh. O sigui que, sí.
2: Està convidadíssima.
1: Per això et dic que tenim persones que han passat per aquí, sobretot moltes dones.
0: Amb recorregut, molt recorregut.
1: Amb molt recorregut i amb recorreguts molt interessants. O sigui que teniu per mirar, us mireu tots els inspirats que teniu en 5 temporades, mira si teniu feina.
2: Doncs sí, és la veritat.
0: I cosa curiosa, la Muriel va dir en un moment, no diré les paraules textuals, però va venir a dir que ara, en aquest moment, ja podia ser qui és. Com ja no ho he d'interpretar, ja m'ho crec. I jo després marxava cap a casa i pensava... 50 llibres? I ara m'ho crec, no? Vull dir, no el desè ni el, no? El vintè, no, 50 llibres en calgut, no? Perquè ella s'ho pugui creure. A veure...
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Tenim feina.
1: Molta feina per fer, per això hem d'inspirar, hem d'inspirar i molt.
0: I és escriptor o escriptora qui escriu, no qui publica, sinó qui escriu, i és pintor o pintora qui pinta, no?
1: Exacte.
0: Aleshores, vull dir... Posem també les coses al seu lloc. Ja, publicar és una altra història.
1: Ara que hem parlat del club, hem descobert aquesta part que molta gent pot trobar aquí a Rubí, on es poden inscriure i com?
2: A la biblioteca. Han de trucar a la biblioteca o enviar un correu a la biblioteca.
0: Directament. Biblioteca Mestre Martí Tauler.
2: Sí, exacte.
0: I que escriguin per dir que volen anar al club d'escriptura de l'Elisabet.
2: De la Joalibet.
0: I ara parlant de Joalibet, això, volíem recordar el teu Instagram, com et trobem?
2: Artelina26.
0: Artelina26, que allà també podem veure les teves creacions, les teves pintures, que algunes ja hem tafanejat, molt. I m'agrada molt, Elisabet, la samarreta que portes avui. No sé si, qui ens estigui escoltant no la podrà veure, però... Vull dir, és el que penso que és. Vull dir, és un llapis que s'està declarant, o això m'ho he imaginat jo.
2: És el meu llapis,
0: sí.
2: I la meva pinzelleta.
0: I s'està, oi que s'està declarant el llapis?
2: M'agrada molt. S'estimen molt.
1: I l'has creat tu?
2: Sí.
1: L'has creat tu?
2: Són els meus personatges.
1: M'encanta. És que tot lo que envolta Adelina jo crec que és un món.
0: Sí.
1: Perquè has parlat... Jo abans de marxar m'agradaria... Perquè se'm passava i no vull... I vull parlar de la nena interior. Jo crec que això també ho hem de començar a reivindicar. Aquestes nenes que no van poder ser nenes o que en un moment donat se'ns ha... Perquè tot això té un per què. I... que ja necessitaríem una altra entrevista, no?, per treure això, però m'agradaria saber si et trobessis amb aquesta nena interior ara mateix, què li diries?
2: Uau! Què li diria? Doncs, xapó, has estat valenta.
0: Ai, m'agrada.
1: Oh, això. Mira.
0: I m'agrada molt el xapú. Toma.
1: Oi que sí? Per no dir una altra cosa.
0: Sí.
1: Que es podria dir d'una altra manera, amb més sonoritat.
0: Però
1: estem en unes hores que no es poden dir aquestes coses.
0: No. Ens queda res, ja hem d'anar tancant, però aquí aquest projecte de conte, que ja està acabat el conte, però diguem projecte, no?, perquè falta jo poder compartir-lo amb molta més gent. Dediques el conte a la teva filla i a la teva neta per haver esgarrapat part del seu compromès temps en ajudar-me a aclarir dubtes i esdevenir les meves lectures. Quins dubtes?
2: Doncs que de vegades els hi llege... són les meves lectores zero. Moltes vegades, aviam, mira, que us llegeixo això, aviam, què us sembla? I potser la meva neta em diu, ai, iaia, m'ha agradat molt, o no sé.
0: No
2: o,
0: ets,
2: i la meva filla, doncs també, vols dir, i si ho canvies així? Bé, si et sembla, eh? I ho provo, i dic, ah, doncs sí. O de vegades dic, no, ho deixo així, m'agrada més.
0: O sigui, hi ha hagut una prèvia del club d'escriptura a casa teva.
2: Sí, perquè quan el mestre em donava els exercicis, cada setmana era una consigna. Cada setmana teníem que portar una consigna. I clar, és difícil, més que res també, per agafar el temps, perquè un cop et fiques a escriure, a mi el temps, com quan et poses a pintar o a dibuixar, m'hauria de posar el despertador, és que se me'n va el temps.
0: Sí, sí, com a nosaltres, que estic mirant ja...
1: Que ens encanta.
0: Sí, sí, 29 minuts.
1: No, és que t'ho he dit, Adelina, que venies nerviosa i dic, si això és un viatge, això és un rei, després se'm passa l'hora i se'ns queden moltes coses per preguntar i per comentar.
2: Sí, sí.
1: O sigui, que tindràs que tornar un altre dia.
0: Sí, amb la propera edició del club i amb la propera edició d'aquest conte.
1: Bueno, acomiadem projectant?
0: Som-hi?
1: Sí?
0: Projectem
1: que has de tornar amb això publicat, eh?
3: Continguts en xarxa.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Ruta 66.
4: Puntuals com cada setmana arriba el nostre viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu de la selecció musical d'aquesta edició. Soc en Pitu Dos Santos. Si esteu preparats, comencem amb les noves propostes. Vinga, som-hi, endavant!
5: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

Celebrate forma part d'un EP dels Blackstone Cherry, una banda de Kentucky amb 25 anys d'història de hard rock i southern. La cançó que hem escoltat és un himne a la superació. 6 temes originals conté aquest treball. Una d'elles és aquesta, Neon Eyes.

0: Ruta 66. Els originals i les seves versions.
1: Abans escoltàvem dos dels sis tracks que formen part del nou EP dels Blackstone Cherry, però el nou treball també inclou una versió que punxarem a continuació. Es tracta d'una composició de l'any 85 dels britànics Simple Minds. Tot un èxit titulat Don't You Forget About Me.

Telephone Line, un dels grans hits de l'Electric Light Orchestra, liderada per Chief Lynne. Forma part del sisè àlbum d'estudi de la banda britànica, A New World Record, editat l'any 1976, és a dir, d'això fa 40 anys. El disc conté 4 singles, el que hem punxat, també Rockaria, Do Ya, i aquest que ve a continuació, Living Thing.

Calling America. Continuem amb l'Electric Light Orchestra, una de les meves favorites, banda sonora de la meva vida. Un altre aniversari era fa 40 anys de l'edició de l'11è àlbum d'estudi d'ells, Balance of Power, amb composicions idònies per les radioemissores del moment, com aquesta, So Serious.

The Beaches of Cheyenne és un dels tracks del disc Fresh Horses, el sisè àlbum d'estudi de Garth Brooks, el més gran de la música country dels anys 90 a USA. Sis singles extrets d'aquest àlbum de 10 tracks. Un d'ells, una cançó composada per Steven Tyler i Joe Perry dels Aerosmith. Disc multiplatí al seu país amb cançons com She's Every Woman.

Breaking Out of Hell. Aquesta cançó dona títol al quart àlbum d'estudi dels australians Airborne. El vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66. D'això fa 10 anys, el temps passa volant. Un disc de hard rock pur i directe, enèrgic, molt semblant als mítics AC/DC. Un disc que inclou una cançó dedicada al desaparegut Lemmy Kilmister. Anem per una altra, Get Back Up.

Breaking Out of Hell, àlbum d'èxit del Sailborn al seu país, Austràlia i a la Gran Bretanya. Ara fa un mes aproximadament van passar per Barcelona amb un concert apoteòsic. I ara sí, l'última cançó del treball dedicada com a tribut al líder dels Motörhead, el desaparegut Lemmy Kilmister, la que porta per títol It's All for Rock and Roll.

Breaking the Chains és un dels tracks que formen part del The Start Back the Time, el nou treball del Subway, banda alemanya i suïssa de hard rock amb més de 30 anys d'història. I amb ells tancarem el programa d'avui. Amb una altra de les noves del Subway que s'anomena Calling for You, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 7.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de EBBO Sound Machine. I és aquesta banda que des de Londres lidera aquesta cantant nascuda a Nigèria, Eno Williams. Alhora també el guitarrista Alfred Bannerman des de Ghana o el percussionista Afla Saki, que també hem sentit en solitari aquí al programa. EBBO Sound Machine, que de fet ja des de fa uns quants anys, aquest és el seu sisè disc, van començar el 2010 i des del 2014 doncs van publicant discos. Potser els més coneguts han estat ara, venint cap aquí al passat 2024, Pull the Rope, Estira la corda. Però doncs aquest que acaben de publicar aquest mateix setembre, Chopping Mountain, doncs és el amb el que comencem avui. De fet, doncs el disc es diu així, Chopping Mountain, i el tema que hem sentit, Menso, i aquest altre en el qual col·labora Dele Sosimi, Give Me Peace.

down.

disc de EBBO Sound Machine, i podríem definir aquesta música d'alguna manera com una barreja de la música africana, de l'afrobeat i també del drum and bass dels anys 90. Per tant, un afrofunk electrònic, doncs això, amb ingredients de diferents ritmes africans. EBBO Sound Machine, amb Eno Williams, i en aquest cas la única col·laboració d'aquest darrer disc, la de Dele Sosimi. Anem a buscar un tema anterior, són dos discos endarrere, i EBBO Sound Machine ho van petar amb aquest Electricity.

La nostra descoberta aquesta setmana és ben especial i ben esperada. És el nou disc de Raúl Rodríguez, en aquest cas acompanyant a Ratger. Ratgeri, el mestre de la balija, que és aquesta arpa tubular de Madagascar. Un músic, doncs, increïble, que porta tota la vida fent aquesta música especial de Madagascar i que és un antropòleg, un etnomusicòleg com Raúl Rodríguez, doncs, que el busca per fer aquest disc. Mandi bé. N'hem sentit un primer tema que, doncs, té un nom complicat, té un nom, diguem-ne, que de Madagascar es diu Afinda Findau. Bé, Raúl Rodríguez i Ratger, i és un disc meravellós. De fet, Raúl Rodríguez, que porta anys treballant amb el tres i buscant les connexions entre el son cubano i el flamenc, per tant, a una banda i a l'altra de l'oceà, en aquest cas se'n va a l'oceà Pacífic, a la gran illa de Madagascar, per buscar aquesta connexió amb Ratger. I sobretot això, que és tarpa tubular, que és un instrument increïble, que l'hem sentit aquí al programa diverses vegades, ja sigui amb Ratger o ja sigui també amb ell mateix, però formant part d'aquell trio que van fer Balaké Sissoko i Idris El Malumi. Això és aquell, es deia 3MA, perquè eren Madagascar, Mali i Marroc. Bé, d'això és el que ja havíem sentit. Ara estem escoltant els singles que s'han publicat d'aquest disc de Ratger i Raúl Rodríguez. De fet, tots dos seran al Jamboree. Això serà aviat, relativament aviat, el 25 d'octubre. I, doncs, amb dos passis i, sobretot, doncs, això, la possibilitat de veure de molt a prop aquests dos músics fent aquesta música. Madagascar, avui, al Mixtures, amb Raúl Rodríguez. Mandi bé.

Rutger i Raúl Rodríguez, amb aquest disc que ajunta el jazz flamenco amb la valija de Madagascar. De fet, és un projecte que va néixer ja fa temps, el 2019, a través d'una setmana flamenca a Madagascar, organitzada pel consolat a Antananarivo, la capital de Madagascar. Allà es van trobar doncs Raúl Rodríguez i Rutger i van començar a teixir el que ara és aquest disc. Bé, tenim una segona descoberta, també protagonitzada per un veterà músic d'aquest estat espanyol, com és Antonio Arias, baixista, cantant i líder de Lagartija Nik, que es va apuntar amb els ulls clucs a l'aventura amb Enrique Morente, l'aventura d'Omega, doncs també porta anys treballant amb un projecte que en diu el Mapa del Trance. I en aquest Mapa del Trance, o Maplit, doncs té una importància cabdal la música nahua. La música nahua del Marroc, i ell, doncs, des de 2018, que treballant i investigant, per tant, totes dues descobertes tenen en comú aquesta inquietud i d'aquesta, doncs, investigació i descoberta de les connexions de la música. Per tant, Antonio Arias, investigant en la música nahua al Marroc, n'ha fet un projecte, acaba d'editar un disc i que també acaba d'estar present al mercat de la música viva de Vic. Mablit, Mapa del Trance, i aquest tema, Boabdil el Chico.

Boabdil, el darrer rei moro a Granada. I en aquest tema hem sentit, evidentment, Antonio Arias, però també, si l'heu descobert, la veu de Miguel Ríos. I alhora també, qui és el col·laborador amb Antonio Arias per fer realitat aquest disc Mavlid, que és Moncho Rodríguez. De fet, és un disc molt especial, és una molt bona descoberta que doncs ajunta una banda i a l'altra d'aquest estret de Gibraltar que, de fet, protagonitza la portada. Mapa del trance, Antonio Arias. Un altre tema, La Peregrina.

El primer dels concerts recomanats, tot i que ja n'hem recomanat un, el Jamboree amb Raúl Rodríguez i Ratger, però ara el nostre primer concert recomanat és el de Suat Massi i el seu nou disc, que ja hem escoltat aquí al programa, el seu disc de 2026, Zagate, com aquest tema que acabem de sentir. I, de fet, doncs és un disc agosarat, és un disc que, com explica la pròpia promoció del concert, diu, és una veu dolça que fa front al fracàs del món. Zagate, Suat Massi, un disc de folk, de rock i de poesia. Aquest concert tindrà lloc a Perpinyà, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. I val a dir, com hem dit altres vegades, que hi ha un circuit de músiques del món que no arriba mai a l'altra banda dels Pirineus, que es queda, doncs, això, a França. Ja sigui, doncs, música africana o, en aquest cas, aquesta dona, aquesta cantant argelina, que, doncs, això, no té programes, no té programats concerts aquí a l'estat espanyol. Bé, per tant, caldrà anar a Perpinyà. Suat Massi i el seu disc Zagate. Això serà el diumenge, dia 11 d'octubre, a les 6 de la tarda, ja ho hem dit, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. Però tenim encara un altre concert recomanat avui, i és el concert de Eliades Ochoa, a Girona, a l'Auditori de Girona. Si la setmana passada parlàvem de l'aniversari de la publicació del Buena Vista Social Club, doncs ara podem dir que torna Eliades Ochoa a Catalunya. El març va ser a Barcelona i ara, el 12 d'octubre, serà a l'Auditori de Girona. Aquest home, que llavors tenia uns 50 anys, ara ja en té 80, evidentment, i doncs està de gira amb el seu disc que ha publicat ja fa uns dies, El Guajiro. Guajira, que és la música de pagès de Santiago de Cuba i que era la seva aportació a aquell disc del Buena Vista Social Club, a part de la seva relativa joventut davant dels seus companys de disc. Eliades Ochoa a l'Auditori de Girona i del seu disc Guajiro, doncs aquest tema, Se soltó un león, un tema de tota la vida.

0: Eliades Ochoa a Girona, a l'Auditori de Girona. I tenim encara temps per un record, per aquesta secció de records, que un any més és per Jimi Hendrix, que va morir un 18 de setembre, per tant, la setmana passada feia 56 anys de la mort de Hendrix. I, doncs, ara, aquests dies, es publica un nou disc, sempre. Sempre com si tot allò que fes en directe o en estudi hagués estat gravat, que de fet així va ser, ell tenia aquesta obsessió, doncs segueixen apareixent gravacions de Hendrix cada any. En aquest cas, aquest 2026 serà Magic Boy, la gravació d'un concert en directe, evidentment, un concert a Berkeley. I això amb la Jimi Hendrix Experience. Això, doncs, a més, aclareixen que és el first show, o sigui, va ser el primer dels diferents concerts que va fer a Berkeley. Bé, Jimi Hendrix, en el nostre record, sempre. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Voodoo Child.
1: So now we all have to be, we're all in this mess together, we're all living, trying to grow. Little children taking steps here and there from home. And some have big dreams, and some of those get killed by all these bullshit, old traditional schemes. So that's why we always have to keep our asses together, one kind of way or another, right on together. We got a thing called Voodoo Child, and it won't take too long after a while. Thank you very much for showing up together. Thank you. We'll see you next time. Wait a minute, I'm scared now, man. This is a new American anthem.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio, gràcies per estar en connexió. Benvingut a un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir que la música pot ajudar-nos en els processos de raonament i també que millora notablement les àrees motores del nostre cervell. Per això es creu que la música va sorgir per ajudar-nos a tots a moure'ns junts. Si t'agrada la música, que espero i desitjo que sí, estàs en el lloc adequat. A més, aquesta possiblement sigui la música de la teva vida, de la teva generació. I la seleccionem junts.
2: Hola, soy Carlos Vallejos. Vivo aquí en Barcelona, soy de Lima, Perú, y deseo escuchar una música muy buena de Santana. Vámonos, Guajira, que es lo que quiero gozar, ¿vale?

Escoltant això, entendràs per què Carlitos Santana està considerat un dels millors guitarristes del món. Nascut a Mèxic el 1947, el coneixíem com El Hijo del Mariachi, però ell va ser pioner en fusionar la música llatina amb el rock. I poca conya, ha venut més de 100 milions d'àlbums. Aquesta guajira és original de 1971. Segueix en actiu. No fa gaire, va actuar a Catalunya. Però ell va estar al mític festival de Woodstock de 1969. On escoltaràs joies com aquesta, si no és en el teu coco, eh?

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia, però si no et vols perdre res i alguna vegada t'has despistat, t'has dormit, t'has oblidat de nosaltres, no et preocupis gens ni mica. Aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube o Apple. I tot seguit, juguem a les versions. Recordes, Coco?

I'm a Believer, Soc un creient, va ser un dels diversos èxits d'un invent televisiu de gran impacte comercial als anys 60 anomenat The Monkees, els monos. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Però per ells treballaven grans autors, com per exemple Neil Diamond, perquè la versió original és de Neil Diamond. That's what love's on.

sí, la més coneguda va ser la dels Monkees. Però estaràs d'acord amb mi que l'original, la del gran Neil Diamond,

Però aquí no s'acaba el joc de les versions d'aquesta cançó. Paguda, però no estava gens malament, l'adaptació al castellà que va fer el grup madrileny Cadillac amb el títol de Soy un soñador.

i seguim somiant des del teu Cocodril Club. I seguim amb versions. En aquest cas, no tan sols és bona la versió, sinó que jo crec que és millor que l'original. L'original, per cert, que és la que està sonant, no va ser gaire coneguda en el seu moment aquí. Es deia Brand New Cadillac. Era el senyor Vince Taylor.

Vince Taylor havia nascut al Regne Unit el 1939 i va marxar el 1991 des de San Francisco. Ell va publicar aquest Brand New Cadillac el 1960 i 6 anys més tard, és a dir, que ja no era novetat, la van adaptar al castellà als nostres amics Gatos Negros amb un gran èxit.

el cantant de Los Gatos Negros, grup de Barcelona, Carlos Maleras, ja feia bastants anys que s'havia retirat i els seus companys encara no havien tornat, encara no havien fet revival com la majoria de conjunts de Barcelona dels anys 60 van fer més tard o més d'hora, però va voler venir, i no tan sols venir, sinó cantar a la festa del 5è aniversari d'aquest programa, celebrat a la sala de festes La Paloma de Barcelona, amb representació de tota la gent de l'època. Malauradament, Carlos Maleras moria l'any 2000.

Quin contrast, oi, amb el que estava sonant fa només uns instants. Aquesta, ja ho veus, ja ho sents. És una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Una barreja que no es dona enlloc més, eh? Estan cantant Peter, Paul and Mary. I en aquest cas, la versió ens l'ha descobert un bon amic que ens ha enviat un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Vilassar de Mar, l'amic Toni ens diu: escolto habitualment el vostre programa de ràdio des de casa meva. Us demano escoltar aquesta cançó en versió estrangera versus la versió catalana, la Cruel Guerra, Cruel War, de Peter, Paul and Mary, que va fer el grup de folk. Gràcies de tot cor per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions cordials, Toni, Vilassar de Mar. Doncs mira, tant l'original com l'adaptació al català estan sonant per primera vegada a la història d'aquest programa.

0: versió original d'aquesta cançó, Cruel War, va publicar-se el 1960 per Peter, Paul and Mary, que escoltàvem abans, i aquesta adaptació al català del grup de folk va ser el 1967, amb el títol de La Cruel Guerra. Però estava pensant que des de que es va publicar aquesta cançó no ha deixat d'haver-hi, malauradament, guerres a algun lloc del món. Que la música serveixi per conscienciar els quatre responsables bojos que les provoquen.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Des del Cocodril Club. Gràcies. Sempre. Perquè de totes les coses que ara mateix podies escoltar, ens has escollit a nosaltres. Gràcies també als que dediqueu un temps a enviar-nos suggeriments per correu electrònic i als que participeu en el nostre grup de Facebook, que n'hi ha milers d'amics que parlen de records musicals i de tota mena. Agrega't al Facebook el grup Cocodril Club. I ara saludem a Juanjo Monpó, que diu: estoy en Sabadell para ir al comedor de las monjas de Calcuta. Estoy escuchando el Cocodril Club y también Una Vida de Radio. Concretamente ahora el del aniversario del programa Fantasía, y me ha ilusionado mucho. Qué larga trayectoria y sabuafe que tenéis los medios de comunicación. Os felicito. Yo en mis momentos solitarios escucho mucho la radio. Me hace sentir mucho más humano. Felicidades. ¿Qué tal ahora O Tren de Andrés Dobarro? Una melodía muy pegadiza. Saludos. Gracias, Juanjo, por valorar también ese otro programa que está siempre a disposición de quien quiera escucharlo y que puede haceros compañía. Una Vida de Radio, 128 capítols de 80 minuts cada un. Et pots distreure una bona estona, que estan a la teva disposició a un sol clic a iVox.com. És un treball recopilatori del so original de la ràdio que he fet i de la ràdio que he escoltat, que es va tardar 35 anys en acabar i en fer-se públic, perquè en principi només era un projecte solitari per no oblidar-me de res ni de ningú quan em fes gran, però alguns companys em van dir: escolta, aquí hi ha una feinada de por, perquè no ho publiques. I estic molt content que tants milers d'amics hagin escoltat, perquè això ens ho diuen a les descàrregues, Una Vida de Ràdio. I m'has fet feliç també, Juanjo, al recordar Andrés Dobarro, perquè jo era molt jovenet, però m'agradava molt. A més, en plena moda de la anomenada nova cançó catalana, que triomfava arreu de l'estat espanyol en aquell temps de dictadura, doncs ell es va atrevir a cantar en gallec i va triomfar també a tot l'estat. El seu primer èxit va ser aquest, O Tren.

va ser el primer, però en va tenir diversos. Després de O Tren, recordo, per exemple, Corpiño, Seitoso, o San Antón, o aquella balada Meu Amor, que va donar títol i tema central a una pel·lícula protagonitzada per ell mateix, per Andrés Navarro. Fixeu-vos que només quan un personatge és molt popular, doncs el conviden també a fer d'actor, encara que no ho sigui. I en aquella pel·lícula, bastant inèdita, que no va tenir gaire èxit, Andrés Navarro representa que s'enamora de Conchita, que llavors era Conchita Velasco, als anys 60. Després va fer de locutor a la seva terra, a Galícia. Li hem dedicat diversos espais aquí al programa perquè ja sabeu que intentem no oblidar-nos de res ni de ningú. Andrés Navarro, aquesta cançó, O Tren, és de 1970. Havia nascut al Ferrol el 1947, però va marxar molt jove, a Madrid, el 1989. Anem al cine? Ja hi som. Amb la immediatesa que només dona la ràdio, aquí estem còmodament instal·lats a la nostra butaca davant la gran pantalla, però això sí, és d'aquells cinemes històrics, clàssics, grans, amb més de 1.000 localitats i amb una pantalla supergegant. Sí, i amb cortines vermelles que s'obriran quan comenci la projecció. Quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental voldries proposar-nos? El que t'agradi més. Suposo que més d'un, però digue-me'n almenys un, sisplau. Fes-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume LP. Suposo que són les inicials del teu primer i segon cognom, però per mi, LP em vincula inevitablement a un temps de ràdio inoblidable i irrepetible, quan treballàvem només amb vinils. I els LPs eren els àlbums, els long plays, els de llarga durada, tot i que sempre era més comercial i més fàcil treballar amb singles, no? Perquè anaves a la cara A i així no t'equivocaves. A l'LP, quan anaves de bòlit i sobretot quan no tenies tècnic, que llavors a les FMs normalment ens fèiem de self, que es deia, d'autocontrol, doncs clar, era una mica més lent de preparar perquè havies de comptar quants talls hi havien per escollir la cançó que havies decidit. Bueno, doncs en Jaume LP em diu, des de la Vall d'en Bas, per mi una de les bandes sonores preferides és Tennessee, de Hans Zimmer, a la pel·lícula Pearl Harbor. Home, però és que Hans Zimmer és un dels més grans d'aquells autors de bandes sonores que ja no es fan.

hasta posant la carta gallina. Sí, sí, gallina de piel. Aquesta és la ràdio feta com la d'abans. Aquella ràdio que encara és capaç d'emocionar-te, oi? Música de bon gust, bona música. Quina passada la proposta de l'amic Jaume i la P des de la Vall d'en Bas. El tema de la pel·lícula Pearl Harbor, el tema Tennessee, de Hans Zimmer, un dels més grans. Mira, aquesta també és d'ell. La que escoltàvem, Pearl Harbor, es va estrenar el 2001 i Hans Zimmer havia nascut el 1957 a Frankfurt. Sí, Alemanya. I concretament aquesta, que hem utilitzat de sintonia històricament aquí en el programa, quan teníem un moment tontet, oi? És de la banda sonora de Thelma i Louise, una pel·lícula molt taquillera. Curiosament, ens escriu també la Maria i ens demana una banda sonora de Hans Zimmer, la de Gladiator. Doncs aquí la tens, moltes gràcies per participar.

Aquesta és la veu de Lisa Gerrard i la música de Hans Zimmer, de la banda sonora original de la pel·lícula Gladiator, estrenada l'any 2000. Hi ha molta gent que assegura que aquesta és una de les cançons més boniques de la història. L'ha proposat la Maria, que no ens diu des d'on ens escolta. Gràcies per la teva proposta. És l'espai de les bandes sonores. Si tens algun tema instrumental o alguna cançó de banda sonora que t'agradi especialment, ens ho fas saber a través de correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet, i amb ella acabem aquesta secció avui, Santiago Riera Lloveras, que diu: tinc un gran record de la banda sonora de la pel·lícula El Álamo. Hi ha una cançó meravellosa, The Green Leaves. Efectivament, una cançó interpretada per The Brothers Four.

0: Green Leaves, les fulles verdes, cançó principal de la pel·lícula de 1960, El Álamo, que va tenir diversos protagonistes, però sobretot John Wayne, que llavors els nostres pares deien John Wayne, eh? Te'n recordes? Sí, ell la va protagonitzar i, a més, la va dirigir. És una pel·lícula que explica la batalla de l'Àlamo. I aquesta cançó que ens ha demanat en Santiago Riera Llueras és d'un grup que s'han dut diversos Grammys, format a Seattle, Washington. Saps una cosa? Diuen que les sensacions que sentim a l'escoltar una cançó són les mateixes els sentiments que provoca aquesta cançó a la resta de la gent. I és per això que s'explica que es facin tants amics en els concerts.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Queda-t'hi, que encara queden moltes sorpreses per endavant.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Cantaven els Beatles des del seu àlbum Magical Mystery Tour el 1967. L'estiu d'aquell any va passar la història com l'estiu de l'amor. I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem el correu d'en Joan Marín que ens diu: Albert, potser em diràs que sóc un somiador, però no crec que sigui l'únic. Ho dic perquè en aquests temps d'indignació i que ens pot portar cap a la resignació, trobo a faltar un bri d'esperança. Estic escoltant el teu programa, ara concretament sona Morning Has Broken de Cat Stevens. També es podria escoltar All You Need Is Love. Mira, l'estem escoltant. Diu, però, què tal si dediques alguna cosa a ella, a l'esperança, que tant ens fa falta? Joan Marín. Doncs ja tens raó, tot i que diuen que l'esperança és l'últim que es perd, però estem vivint uns temps convulsos on la majoria de notícies ens posen de mal humor o ens entristeixen, i que gairebé no n'hi ha de bones notícies, no? Mira, jo d'esperança recordo un èxit d'un intèrpret, cantant i també actor de cinema argentí, nascut a Buenos Aires, que es diu Diego Torres.

Color Esperanza ha estat pràcticament l'únic èxit entre nosaltres, però va sonar molt el 2001 de Diego Torres, nascut el 1971, o sigui, és jove, a Buenos Aires. Una mica d'esperança. Ens demanava l'amic Joan Marín. Gràcies per el teu correu. Ah, mira. Aquesta sempre m'ha agradat molt. I la poso com a introducció a un altre correu, perquè va ser la més coneguda de la banda.

0: És fantàstic tenir oients que, per exemple, se'n recorden de Buffalo Springfield. Una banda que va durar poc, però que tenia uns músics realment extraordinaris, perquè allà estava Neil Young, Stephen Stills, Jim Messina. Es van formar a Los Angeles. Aquesta cançó, For What It's Worth, pel cabal, estava considerada una cançó protesta, un himne de la contracultura. Però des de Terrassa ens escriu l'Enric Pou i ens diu: Albert, et proposo una poc coneguda però maca de Buffalo Springfield. Potser no ha sonat mai al programa. Es diu Go and Say. Ah, doncs no. T'escolto des del 96 per diferents emissores i horaris. Ara amb la possibilitat d'escoltar-te en diferit encara va millor això. Una abraçada. Doncs mira, sí, és una cançó poc coneguda del 66, concretament Go and Say, anar i dir, però és diferent a aquesta que estàvem escoltant. És una cançó animada, de bon rotllo. Ei, no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, vulguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
2: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu, o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià. Ma che freddo fa, i també en castellà, hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé.

0: mira, allà arriba el piano.
1: Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots, és que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres també. A on està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Thanks. Bye-bye.

l'amic oient amador maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Fénix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Hair of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Vegas. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara, encara omple la pista a les nostres sessions. Que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

Navidad. 1980. Umberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Humberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt. When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i a més en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1.000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1, 2, 3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When You Are a King. When you are a king. Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, m'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb el

0: Què tal? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, li feien bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a finals dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc, imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que vas ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Monpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià.
1: És veritat! Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara bé. Normalment en els singles ja sabeu que les cares bé estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares as de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demanen Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara bé de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

Only Living Boy in New York. Que aquí es va dir el único muchacho que vive en Nueva York. I que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single. El 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu, Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, al Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà. I aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi ha tantes que, evidentment, és molt difícil, no? I cauríem en tòpics i, com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felizia, de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil per Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Ballador i jo.
0: Us picàveu.
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc Comil. I jo vaig guanyar amb Felizia. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felizia. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, i això per mi va ser un... Buah, un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com en el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: Felice. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felice.
0: Música per sentir-te a gust, per reconfortar-te.
1: Oh, my Felice.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però, esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria i m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Es la una.
1: Badalona 94.4.
2: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I ara és el torn d'una de les seccions ja consolidades, d'aquí del Badalona Matí. És el Badalona Pregunta amb el Suhab Seba. Què tal, Suhab?
4: Tot bé, Àlex. Tu com estàs?
3: Doncs molt bé, molt bé, molt bé. Mira, aquí amb el mòbil a la mà, i em sembla que avui ha sortit a preguntar pel mòbil, precisament.
4: Sí, exactament. Avui sortim de nou al carrer, però aquesta vegada per parlar d'això, d'això que portem sempre a la butxaca, que és el mòbil, un aparell que utilitzem cada dia, però que sovint acaba oblidat en un calaix quan deixa de funcionar, o quan se'ns queda antic, o simplement quan ens en comprem un de nou. I precisament sobre això parla aquests dies 3CAT, sobre la possibilitat de reparar, reciclar i recondicionar els mòbils i donar-los fins a una segona vida.
3: Ah,
4: perquè, Àlex, tu tens mòbils vells per casa, i què en fas quan ja no els utilitzes?
3: Doncs mira, jo entre els que he perdut o m'han robat, o sigui, la veritat és que antics, sí que tinc amb un calaix a casa meva, molt antics, però de tipus Nokia, saps, aquells de l'any, de principis del 2000, 2005, 2006, aquells sí que els conservo, però estan morts, o sigui, no els carrego mai.
4: Ja no els utilitzes.
3: No.
4: Doncs això mateix és el que hem volgut saber per Badalona, i la primera pregunta que hem fet al carrer és molt, molt senzilla. Què fas amb els mòbils vells que tens per casa?
5: Normalment no acostumo a tenir mòbils antics per casa, els acostumo a vendre.
6: Sempre m'han dit que els vengui o que els porti.

0: Quan se'm trenca un mòbil, normalment el reparo, però depèn de la gravetat de l'avaria o del trencament, saps? Acostumo a reparar-lo perquè, per exemple, que se trenqui la pantalla no vol dir que el mòbil deixi de funcionar.
1: Acostumo a reparar-lo. Per què? Perquè en un principi em surt més econòmic reparar que no haver de canviar-lo.
2: Depende. Si se puede reparar, pues voy a repararlo, pero llega un punto que es bastante caro, entonces sale más a cuenta comprarse uno nuevo.
3: Sí, opino lo mismo. A mí se me rompió un móvil y estaba tan roto que lo tuve que tirar, porque eso ya no se podía reparar.
4: Sí que pots fer reparacions de si se trenca la pantalla, no? Però això ja de canviar la bateria perquè dura poc, potser val més canviar-se'l de nou. També estem com molt dins aquesta roda del consumisme, no? Clar, que tinc l'iPhone antic i avui l'últim model, no? O sigui...
5: Doncs no et creguis, Àlex, perquè precisament aquesta notícia parla d'això, de que amb un canvi de bateria potser es pot allargar la vida d'un aparell fins a 2-3 anys de vida útil, no? I segons explica 3CAT, potser no sempre cal canviar de mòbil quan falla una cosa, i aquí és on entra en joc Andrònimes, que no sé si tens alguna cosa del que és, Àlex?
4: Doncs he fet la meva feina i he investigat una mica, i pel que tinc entès és una entitat social i ambiental, no?, que treballa, entre altres coses, amb la gestió i recuperació de residus electrònics. El que fan és recollir aparells que ja no utilitzem, comprovar si es poden reparar o recuperar i, quan és possible, doncs donar-los una segona vida, que sempre està bé.
5: Doncs així és, i el que ells expliquen sobretot és que quan una de les reparacions més habituals, que per exemple és el que et deia, a substituir una bateria, només canviant-la a un dispositiu pot arribar a allargar 2-3 anys, no? Això també pot suposar un estalvi respecte a comprar un nou aparell, però també evita generar més residus electrònics i reduir aquesta necessitat d'extreure nous materials.
4: De fet, Suhab, una cosa que vol deixar clar Andrònimes és que un aparell recondicionat no és exactament un aparell de segona mà. Expliquem que un aparell recondicionat passa per una revisió tècnica. També es comprova que els components funcionin correctament, es repara o substitueix el que calgui, es neteja i després es restableix de fàbrica.
5: Tenint en compte això, la següent pregunta que vam fer va ser: et compraries un mòbil recondicionat? Què et faria decidir?
0: Doncs segurament sí. Si està ben cuidat, segur que li puc donar una segona vida.
1: Sí, i ja me'l vaig comprar. Bueno, me'l van regalar. Primer perquè és més econòmic i en un principi segueix sent el mateix que et promet la botiga, però de segona mà.
2: Sí, de hecho el mòbil que tengo es reacondicionado y la verdad es que va muy bien. O sea, el precio es mucho mejor y funciona igual, yo creo.
3: Yo intentaría comprármelo por una web o tienda fiable, pero sí, también creo que es buena idea y así ahorras un poco y ayudas también al medio ambiente.
5: De fet, apareix aquí una qüestió que és molt clau, que és la confiança, no? Sense confiança no hi ha res, al final. Perquè quan compres tu un mòbil nou, més o menys saps què estàs comprant. Però quan és de segona mà o recondicionat, potser ens preocupa l'estat de la bateria, si donarà problemes o no, i si les peces són originals o fins i tot què ha passat amb les dades de l'antic propietari. Però més enllà d'aquests dubtes, hi ha una altra pregunta que ens podem fer, que és què és el que ens faria confiar en un mòbil recondicionat, no? I això és el que hem volgut preguntar també al carrer, que és: què et fa confiar o desconfiar d'un mòbil de segona mà o recondicionat?
2: Nada en concreto, o sea, yo confío totalmente, depende de la página web, es lo que dice mi compañera, que si el origen es fiable, pues nada, es mucho mejor apostar por algo que sea ya hecho, no sé, que se recicle.
3: Claro, no es lo mismo comprarse un móvil por Wallapop que comprárselo por una tienda que realmente te confirme que ese móvil de verdad funciona y que está en su mejor calidad.
1: Si és a segona mà, perquè és a Wallapop, de Vinted, no confio gaire. Primer perquè penso que em pot estafar amb l'estat del telèfon, però si és d'alguna pàgina que es dedica a recondicionar, com per exemple Back Market, sí que hi confio.
0: La persona que el ven, l'estat en el que es troba, i doncs el tipus d'anunci o la via per el qual el ven.
5: I per tant sembla que la confiança depèn sobretot de d'on ve, no, el dispositiu, en quin estat està i quines garanties en tenim de que funcioni bé, no? Però aquest tema té una altra cara que potser no tenim tan present, els mòbils recondicionats, perquè recondicionar un mòbil no només significa allargar la vida d'un aparell, sinó que també pot significar donar una oportunitat laboral a una persona.
4: I aquí

0: Ja m'acompanya aquí la Laura Vives. Bon dia, Laura.
1: Bon dia. Quant de temps?
0: Quant de temps? Un mes, no? Per ser exactes.
1: Correcte, un mes, no gaire.
0: Sí, he anat comptant els dies, eh?
1: Segur.
0: Patxant els dies per fer aquesta secció. I perquè tinc moltes ganes d'acabar el programa amb música, no? I com fem sempre.
1: Aquesta cançó que t'he posat, t'ha agradat?
0: Home, i tant, escolta, has començat amb Moques Grasses, que aquesta setmana són protagonistes perquè encaren els últims concerts a l'Estadi Olímpic. Des d'avui fins dissabte oferiran els quatre últims de la seva trajectòria, tots quatre ja amb les entrades exaurides, eh? Vens a fer un especial Moques Grasses avui, Laura?
1: Podria haver-ho fet perfectament, perquè Moques Grasses són un dels grups més emblemàtics de la música catalana i és evident que al final d'aquesta etapa deixa molta gent trista. Però t'haig de dir que no són els únics que aquest mes d'octubre tancant etapa, perquè aquest mateix cap de setmana la Gossa Sorda també posa punt i final a la seva trajectòria, igual que també ho farà la Fúmiga amb els seus últims concerts a Barcelona i a València aquest mes d'octubre.
0: Per tant, Laura, un mes una mica complicat, oi?
1: Sí, però avui no vinc a fer-vos plorar directament, perquè sé que tu no vols plorar, jo
0: no.
1: Tampoc, i el que podríem haver fet és quedar-nos això amb la nostàlgia i escoltar els seus temes, però també podríem mirar cap a l'altra banda de l'altra cara de la moneda, no?
0: I quins avantatges té, doncs, que un grup decideixi acabar?
1: Doncs que quan alguns grups deixen els escenaris, també s'obren oportunitats per a altres artistes que estan pujant i que potser fins ara no havien tingut tanta presència als festivals. És això, doncs, que als finals també poden significar nous inicis per altres. I per això avui us porto una selecció de noms que jo crec que podrien formar part de molts més cartells de festival del país.
0: Doncs vinga, digues, quins són els teus candidats?
1: La primera artista que m'agradaria veure en un festival és Match.

0: la conegui, Maig és una artista catalana que justament aquest mes de maig va publicar el seu primer disc de llarga durada, Prou. És un treball on l'artista doncs, ha trobat el seu lloc amb un so madur i potent que funciona per si sol. I des d'aleshores no ha parat. Va omplir el concert de presentació a la sala Razzmatazz 3 i aquest any també ha format part del cartell de la Mercè de Barcelona. I jo crec que, tal com diu el títol del seu disc, no hem tingut prou de maig i m'agradaria doncs, veure-la a més festivals.
1: Això del prou em recorda el Josep Cuní. Tu saps el prou.
0: Sí,
1: recordo, eh?
0: Imagina't, això, jo era petita.
1: El mític prou, eh? Doncs una proposta ben interessant. Què més tens? A qui més ens portes, Laura?
0: Te n'emporto un que has de conèixer, sí o sí, Guillem Bautista.

0: Home, on va de l'únic, clar que sí. A més, va actuar les últimes festes de maig.
1: Correcte. A principis d'any va publicar el seu tercer EP No està mal, un treball amb cançons més vives i alegres que parlen de relativitzar els mals de cap del dia a dia. I crec que és un d'aquests artistes que pot encaixar molt bé en un cartell perquè combina música jove, proximitat i ganes de passar-s'ho bé.
0: I tant, bon rotllo, eh? Bon rotllo.
1: I una altra proposta que us porto és Banda Neon.

0: Paradise jo crec que podria funcionar molt bé en un festival perquè té un repertori enèrgic i fresc i d'aquells que, doncs, que conviden a ballar. Els coneixies tu?
1: I tant, i aquesta cançó guapíssima, com el nom indica de la cançó. Potser que tinguin un tema amb buhos?
0: Correcte, tenen el tema ventiladors, però a diferència de buhos, jo crec que a banda neon encara els hi queda molt de camí per recórrer. I precisament doncs, per això els poso avui en aquesta llista. Però sí que és veritat que en un festival no tot pot ser saltar i ballar directament, perquè si no, a les 2 hores ens quedaríem sense energia.
1: Ui, tant.
0: També necessitem moments més tranquils. I per això me'n vaig fins a Figueres perquè descobriu a Carlota Giró.

0: Carlota Giró és una cantant de l'Alt Empordà que aquest estiu va publicar el seu primer EP a poc, un treball que combina pop, indie i la cançó d'autor des d'una mirada molt íntima i personal. I és una d'aquelles propostes que jo veig perfectament en un escenari de tarda quan encara queda llum per al festival, però el festival ja comença a canviar el ritme.
1: Sí, quan ja marxa el sol, no?
0: Sí, és com aquest moment de relax.
1: Magic hour, no? Allí amb...
0: Sí, i aquell moment que dius, ui, em queda poc per anar a sopar, però m'agrada gaudir. A més, ella, o sigui, jo he tingut l'oportunitat de parlar amb ella i t'haig de dir que és una persona tan propera que sí. Fa arribar la seva música tan fàcil i és que és esplèndid gaudir d'ella.
1: Un encant, no?
0: Un encant.
1: I continues amb més talent femení?
0: Sí, continuo amb talent femení, però ara de la mà de la cantant gironina, Jules.

0: un artista que a poc s'ha anat obrint camí dins de l'escena musical catalana i que encara té molt per oferir. De fet, aquest octubre formarà part del cartell de la Castanyada del Cabró Rock. I aquí hi ha una dada que m'ha cridat molt l'atenció, que és bàsicament que Jules serà juntament amb Venus una de les dues úniques veus femenines del cartell i, a més, totes dues seran les encarregades d'obrir la jornada abans de donar pas a una programació formada per grups i artistes masculins.
1: Sí, estem parlant de 31 Fam, els Amics de les Arts, els Pets, la Ludwig Bank, la gran aplec de la cultura catalana.
0: Sí, aquí és el moment que...
1: La Clampusto, Catarres, The Tallets, Figaflaues, Doctor Prats... Bueno, quina programació, mare meva, el
0: sí,
1: Cabró
0: no,
1: Rock.
0: Sí, potser una mica interessant, no?, aquest punt, que les dues úniques artistes femenines estiguin a l'inici, que també és veritat que no és un festival que comença a la tarda, sinó que comença a 1:15. Aleshores, clar, doncs, Jules i Venus serien les...
1: Només dues.
0: Només dues i a sobre les primeres. Que vulguis o no, aquella hora és dolenta.
1: Clar, és l'hora que encara estàs escalfant motors, no?
0: Exacte, i bé, al final jo crec que era un tema també interessant per posar sobre la taula quan parlem de quins artistes doncs, volem veure més als festivals. Però bé, m'he anat a Figueres, m'he anat a Girona, ara me'n vaig cap a Sabadell perquè d'allà són els flashers.

0: les propostes que us he anat presentant, Flashy Ice Cream probablement és la més consolidada, però precisament per això crec que també mereixen més presència als festivals. En un cartell sempre hi ha d'haver aquesta representació de la música urbana, que avui engloba estils com el trap, rap, reggaeton i molts més, i crec que aquest grup de Sabadell podria estar molt més present en els festivals de música del país. Jo no sé si els coneixies tu, eh?
1: No, el Flashy Ice Cream no.
0: No.
1: Em recorden molt, em sonen com els Tallets una mica, no?
0: Tallets, potser 31 Fam, s'ha de dir que tenen molts bastants temes amb 31 Fam.
1: Però m'agrada el nom, Flashy Ice Cream.
0: Sí, sí, sí.
1: És com refrescant, no? De què vol, geladet, no? Flashy, un gelat d'aquests, Flashy.
0: Correcte.
1: No ho arreglem, ja ho hem espatllat.
0: No ho arreglarem. Sí que és veritat que en els festivals, en el moment que està 31 Fam, doncs sí que és veritat que portar Flashy Ice Cream potser és una proposta bastant igual, no? Aleshores, potser per això en certs festivals ja no van, perquè com ja va 31,
1: clar,
0: doncs clar, al final ha de tenir més diversitat, no, el festival. Però bé, a mi m'agradaria veure'ls més perquè s'ho mereixen, i bé, també t'haig de dir que espero que treguin música nova, ja, perquè ja va tocant.
1: Ja va
0: un
1: tocant
0: àlbum, alguna coseta així nova. Però bé, molta varietat, no?
1: Molta, moltíssima, i perquè és que la gràcia dels festivals és aquesta, anar descobrint.
0: Correcte, jo ho vaig dir el mes passat, descobrir és el que és més important.
1: Clar.
0: I bé, una altra proposta que potser us faig descobrir també és Svetlana.

0: Ian, jo sé que tu a les festes de maig has anat segur. A les festes de la Mercè has anat...
1: No.
0: Aquest any no, eh?
1: No, no, que va. Doncs... M'agrada tant Badalona a mi que... Sense desmereixer, la capital catalana, però és que jo aquí estic molt bé a Badalona.
0: Svetlana ha passat per Badalona, no ho sé.
1: No ho sé, però...
0: Ha passat per Masnou, que és on en soc jo.
1: Jo soc de Montgat, jo visc a Montgat.
0: Ets de Montgat?
1: Sí.
0: Ostres.
1: No ens hem vist mai.
0: És que no ens hem vist mai, no...
1: Per Montgat segur que no ha passat.
0: Però Montgat, clar, bueno, la zona ja no et sé. T'haig de dir que jo Montgat, per mi, com si no existís, eh?
1: Home... Aquí anem arreglant-ho, eh?
0: Espera, perdó, però... És com... O vaig a Masnou, o vaig a Badalona, o vaig a Barcelona, clar, Montgat.
1: Estem allà al mig, no?
0: Estàs allà al mig, estàs a la R1.
1: Sí, és com Sant Adrià, no?, que també està allí...
0: Sant Adrià té el... Com es diu, el tramvia.
1: Ah, veus, llavors ja està connectat.
0: Vulguis o no, a vegades haig d'agafar el tramvia per anar.
1: Però Montgat està molt ben connectat també amb la xarxa de bus, eh? I tenim dues estacions de tren...
0: Bueno, també.
1: I durant tots aquests trajectes podem escoltar aquesta música tan maca que estem parlant avui, l'Esbel Lan, el Flash i Ice Cream, per amenitzar-nos el trajecte.
0: Exacte. Però bé, això, Esbel Lan, perquè no els conegui, doncs una proposta que m'agradaria precisament... volia parlar d'ella perquè aporten molta energia al cartell. També, entremig, no només tenen temes propis, també fan versions, i al final és que són gent molt enèrgica i val molt la pena. I si vols bé, és que em sap greu, perquè et veig molt animat aquí i em sap greu arribar amb l'última proposta.
1: Però que anem de baixada ja, ara que...
0: No anem de baixada, però et veig aquí molt content amb les cançons. Clar, i em sap greu.
1: M'està agradant molt aquesta selecció. Però... I l'última que ens proposes es diu Hipnosi. Que quedarem hipnotitzats o va per aquí la cosa?
0: Escoltem-ho, va.
1: Doncs no et negaré, perquè en aquest estudi ens està fallant una mica l'aire des d'ahir.
0: Jo m'he hagut de treure
1: una mica de calor,
0: el jersei.
1: O sigui, aquesta cançó és ideal.
0: Deixa-la escoltar una mica.
1: Deixa que soni.

0: Aquesta és més rockera, eh? Convida més a moure's i...
1: Correcte, que és, al final és rock, guitarres, el potser el que necessitem, no?, ara mateix.
0: Sí.
1: Perquè ja que surten tantes cançons fetes amb intel·ligència artificial, potser ara que tornin una mica les guitarres i reivindicar aquest rock i tot, també jo crec que està bé. I bé, Hipnosi és aquest grup, és un grup que potser no coneixíeu gaire,
0: no.
1: Però també ideal per un festival, perquè jo crec que el rock no pot faltar mai.
0: Escolta, i m'encanta el títol d'aquesta cançó d'Hipnosi, que és Pebrote Escalivat.
1: Sí, o sigui, que dius, no té res a veure.
0: Què té res a veure això? Amb la calor, el Pebrote Escalivat, que és ben bo per acompanyar els àpats, no? Però bé.
1: Jo et recomano que quan acabi el programa,
0: sí,
1: si vols, admires la foto d'aquest grup, i jo crec, sí, que llavors trobaràs respostes.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo crec. Jo...
0: Ah, clar, això...
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, ara he quedat en evidència, que sembla que no es nota que no sé ni qui són, no?
1: Però que jo t'he dit, aquí fa... Jo vinc aquí a fer-te descobrir, és la gràcia que passis 15 minuts descobrint,
0: ah,
1: igual que els,
0: clar,
1: oients.
0: Ah, clar. Ah, vale, ja ho pillo.
1: Ara,
0: clar,
1: ho pilles, oi?
0: Clar, és que van amb la cara de vermell, aquest,
1: sí,
0: aquest quartet.
1: Uh-huh.
0: Però hi fan els concerts així, amb la cara pintada de vermell?
1: No, home, no.
0: És només la porta de
1: gent. Jo t'haig de dir que els seus concerts són performàtics, eh? O sigui, has d'anar amb la mirada, amb el cap molt obert. O sigui, et pots esperar que passi tot.
0: Pot passar qualsevol bogeria.
1: Correcte.
0: És improvisació, no... Qualsevol cosa.
1: Correcte, el millor que et podria passar per mi.
0: Molt bé, com el que estem fent ara, improvisar.
1: Sí, a mi em sap greu perquè fins aquí la meva selecció
0: doncs
1: d'artistes, la veritat. No sé què t'ha semblat.
0: No, ha estat genial. Ja tenim la teva llista de candidats i ara només falta veure quan d'ells acabarem trobant Laura als cartells als pròxims festivals.
1: Sí, només ara, aquest mes d'octubre, ve a plorar una mica amb els finals,
0: sí,
1: que ens esperen de bandes.
0: Però vindran molts festivals. Laura, moltes gràcies. Ens retrobem d'aquí un mes, al novembre.
1: Correcte.
0: T'esperem, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Són les dues. Badalona
1: 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: a les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Fa algunes temporades vam explicar el final del món de l'edat del bronze al Mediterrani Oriental i al Pròxim Orient. Un món que, en qüestió de poques generacions, va canviar completament la seva fesomia. Grans imperis que van desaparèixer sense deixar rastre. Ciutats mil·lenàries que van esfondrar-se. Conflictes que van motivar grans poemes èpiques. Migracions massives que van reconfigurar el Llevant. I després de tot això, què? Quin escenari es va dibuixar un cop va assentar-se la pols del desastre? Com van sobreviure, si és que ho van fer, les estructures polítiques i socials? Quins vells actors van mantenir-se en escena? Quins nous intèrprets van sumar-se al joc? Aquesta setmana, a les portes de Troia, intentarem posar llum a la foscor després del col·lapse. Benvinguts als inicis de l'edat del ferro. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio i història dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre què passa després del col·lapse de l'edat del bronze. I amb un títol molt especial que és "I després del col·lapse del bronze, què?". Benvingut, Alberto.
1: Bones, què?
0: Què? Com anem?
1: Bé.
0: Aquest programa és pràcticament la continuació directa del programa 369, dedicat al final de l'edat del bronze al Mediterrani oriental. Què trobarem? Cal reescoltar aquell programa?
1: A veure, sempre a favor de reescoltar programes.
0: Això sempre va bé.
1: Davant del dubte, sempre reescolteu programes. Suposo que farem una mica d'intro, una mica de resum del que vam parlar, però el que trobarem avui és com una segona part, no? Ja veurem.